0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal els pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta en conjunt estable, dominat pel sol, tot i que amb intervals de núvols baixos que seran més abundants que en dies passats, tant sobretot fins a mig matí a migdia i amb una miqueta més de sol i menys núvols al centre de la jornada, amb unes temperatures que han tornat a estar altes i avui sí que han tornat a tenir una nit tòrrida amb una mínima per sobre dels 25 graus. Hem d'esperar que avui la màxima també pugi unes dècimes i estigui entre 31 i 32. Però avui el que notarem més que no una calor extrema és una extrema sensació de xafogor amb humitats molt altes i temperatures de xafogor altíssimes, amb un ambient doncs, molt incòmode, amb humitat alta i amb vents en conjunt febles en domini del xaloc al centre del dia i la mar moguda amb marejol o alguna breu àrea de maró.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: L'Ajuntament ha convocat un ple extraordinari per acordar un debat sobre l'estat del municipi un cop l'any. La proposta, que ve dels grups i partits de l'oposició, seria establir una sessió anual on es pugui debatre sobre com avança el mandat. El ple extraordinari, en què l'únic punt serà aquest, es reunirà el dimecres de la setmana que ve a 2:15 del matí, el dia 15 de juliol, i es podrà sentir íntegrament en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP demanaran acordar la convocatòria d'un ple extraordinari i monogràfic sobre l'estat del municipi un cop l'any i que sigui, si pot ser, sempre al mes d'abril. Fa unes setmanes, quan l'oposició va sol·licitar aquest ple extraordinari, el regidor de la CUP de Cubelles, Dani Pérez, va comentar-ne així els motius.
4: La gran majoria de municipis més avançats demogràficament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi, suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs, i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que sigui en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
1: Fins ara, des del govern local, format per Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú, no s'ha expressat públicament cap comentari sobre la seva posició de

0: davant d'aquesta proposta. El ple extraordinari en què s'haurà d'acordar o no la celebració de plens sobre l'estat del municipi es reunirà aquest dimecres que ve, 15 de juliol, a partir de 2:15 del matí i es podrà seguir en directe als canals habituals de Ràdio Cubelles.
1: Cubelles ha viscut un cap de setmana intens amb la celebració de la Festa Jove, una iniciativa que enguany ha ofert tres propostes molt diferenciades sorgides de les mateixes demandes dels mateixos joves i adolescents del municipi. Des de l'Espai Jove s'ha fet un balanç molt positiu d'unes jornades que han combinat estratègia, activitat física i la tecnologia. Per començar, el dijous va ser la primera de les activitats, un Among Us, en la vida real, una proposta molt esperada, una partida real d'aquest videojoc al pati de l'escola Charlie Rivel, una ubicació que en un principi era secreta i només coneixien els participants. Una vintena de joves van prendre part d'aquesta activitat de rol i cooperació on havien de completar diverses missions fent servir diferents elements i per aconseguir un objectiu definit, que era eliminar els impostors i els infiltrats. Després, divendres, va ser el dia de la diversió aquàtica, un dia per lluitar contra la calor. La festa es va traslladar també a l'Espai Jove, al pati de l'escola i als carrers del voltant de l'Espai Jove, amb una tarda d'inflables aquàtics per combatre les altes temperatures. L'esdeveniment va comptar amb tres atraccions: l'Splash, on calia encertar una diana per fer caure un company a l'aigua, la pista americana d'obstacles que estava instal·lada al pati de l'escola Charlie Rivel i també era apta, a més, per una competició amistosa, i després un gran tobogan aquàtic que estava instal·lat al carrer aprofitant també la pendent. Txell Sastre, dinamitzador de l'Espai Jove, va valorar molt positivament l'afluència en aquesta activitat aquest divendres d'aigua a l'Espai Jove.
2: I ens va fer una bona tarda perquè hi havia núvols, no? De sobte inclús va fer quatre gotes i la veritat que va funcionar molt bé, no hi van haver grans cues, no va ser multitudinari, tot i que va estar ple i que va haver molta gent, molta afluència, però ens va agradar per això, no? Perquè hi havia 5-10 minuts de cua com a molt, però que la gent podia repetir diverses vegades totes les atraccions i al final això és el que agrada, no? Que no s'aturi tampoc l'activitat. Yeah. És veritat que hi havia molt al nostre públic, que hi havia molt aquests de l'ESO, no? Aquests de sortida de sisè, sortida de primària, fins a inclús, van veure joves, no? Fins a quart d'ESO, però també, evidentment, és una activitat molt popular, que ja sabíem, i hi havia doncs gent de primària més petita i acompanyants i familiars doncs, que també s'animaven i també estiraven, també jugaven i també s'ho passaven bé.
1: La darrera jornada es va celebrar dissabte i va estar dedicada al públic gamer. L'espai va acollir des de dispositius de realitat virtual fins a consoles retro, tauletes i fins i tot jocs de taula. Els joves van competir en la sala sociocultural en diversos tornejos, Mario Kart, Rocket League i, com no, un torneig esperat per al videojoc del futbol del moment, a l'FC 26, on es van recrear competicions entre els participants. I també es van poder provar simuladors de vol, tant en avioneta com en helicòpter, que permetien sobrevolar punts emblemàtics de Cubelles, com l'església o la línia de la costa. En definitiva, una jornada diferent al que s'havia fet fins ara i que va tenir una gran acollida. Així ho explicava la mateixa Txell Sastre.
2: Sí, la veritat que ens ha agradat perquè nosaltres tendim molt ara, no? Últimament ja, bueno, sempre hem, no, l'oci saludable, a una altra manera de fer oci, no? Que no tot l'oci és sortir de festa i tot el que això implica o pot implicar, i creiem que és important també, no, donar valor a, doncs això, a què puc fer amb els amics, no? Una tarda, doncs puc muntar-me un joc i jugar pel carrer en places o tal, o puc, doncs, això, no? Activitats d'aigua, com també hem fet, no? A vegades volei platja, futbol platja, doncs aquest oci més saludable que ha sortit així i que creiem que la veritat ha sigut una festa jove que ha agradat a molta gent, molt encertada per les calors que estem vivint també, un dia refrescant i un altre dia en una sala amb aire condicionat, que també doncs s'agraïa a la gent.
1: Amb el tancament ja de la Festa Jove i de les activitats de la programació del PAC Antiavorriment, l'Espai Jove ja es prepara per la celebració de la Teens League durant les properes dues setmanes de juliol, les activitats que posaran punt i final, ara ja sí, al curs de l'Espai Jove, que tancarà el mes d'agost per preparar-se per iniciar el setembre amb una nova aventura, en aquest cas amb un nou curs escolar.
2: I a la gent...
0: Una xerrada sobre els ports en altres èpoques obrirà la programació de la Festa Pirata. Serà aquest dijous, dia 16 de juliol, quan la rectoria acollirà aquesta conferència sobre el privilegi històric de tenir port a Cubelles, que anirà a càrrec de l'historiador Roger Benito i que ha estat organitzada amb la col·laboració del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Un acte que ha de servir per posar context històric a la relació del municipi amb la pirateria i el seu passat marítim, tal com ha comentat Núria Planes, regidora de Dinamització Econòmica.
3: Els pirates estan molt vinculats al tema de Cubelles, pel tema de tenir el mar, i doncs hi ha un expert en història medieval, que és el Roger Benito, que gràcies a la col·laboració del grup d'estudis de Cubelles i Amics del Castell, doncs ens farà una conferència sobre el privilegi de tenir port aquí a Cubelles.
0: Serà a partir de divendres quan els pirates abordaran el passeig marítim de Cubelles. El transformaran en un espai temàtic, amb un mercat, amb campaments, cercaviles o espectacles itinerants. Entre les activitats incloses a la programació hi haurà tallers infantils, exhibicions d'esgrima, proves de punteria pirata, construccions de xarxes de pesca o xerrades divulgatives i escenificacions relacionades amb el món dels pirates. La música també tindrà un paper destacat per animar durant tot el cap de setmana, en què hi haurà actuacions de DJs, ja fora de l'època dels pirates, i especialment dissabte a la nit, quan hi haurà una cantada d'havaneres acompanyada de rom cremat. Segons Núria Planes, l'objectiu és convertir la Festa Pirata en una celebració cada cop més pròpia de Cubelles, que permeti combinar el patrimoni, la cultura i la dinamització econòmica.
3: Hem fet una Festa Pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic, perquè bueno, estava molt enfocada en el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la Festa Pirata. Això seria com la novetat més de festiu i mediterrani. Amb havaneres, amb música tradicional d'aquí, i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar aquesta Fira Pirata.
0: La regidora de Dinamització, Núria Planes, també ha confiat que aquest esdeveniment contribueixi a omplir el passeig marítim durant aquestes nits d'estiu, aquest cap de setmana que ve, i d'aquesta manera afavoreixi l'activitat dels establiments de restauració que hi ha en aquesta zona. Narcís Pineda serà candidat a l'alcaldia de Cubelles per quarta vegada consecutiva. Cubelles en Comú l'ha escollit aquest cap de setmana passat com a cap de llista per les eleccions municipals del 2027. La decisió l'ha pres una assemblea celebrada aquest diumenge al casal d'avis municipal amb les persones inscrites als comuns a Cubelles. El mateix Narcís Pineda ha anunciat la decisió com a cap de llista el 2027 amb unes declaracions que han penjat a les xarxes socials del partit.
4: Hem celebrat l'assemblea per decidir el nou candidat a les eleccions municipals del 2027. Hem fet un procés des de Cubelles en Comú de primàries i jo, Narcís Pineda, he tornat a presentar candidatura per ser el candidat a les properes eleccions municipals. Els meus companys han refrendat amb la seva votació que jo torni a ser candidat al 2027, el qual ho vull comunicar a la ciutadania de Cubelles perquè ara començarem ja en rondes i començarem a buscar informació per poder fer el nostre programa electoral de cara a la millora del nostre poble, de Cubelles, que és un programa que ha de ser d'ara i de futur per la nostra població.
0: A la reunió d'aquest cap de setmana hi ha participat Claudio Carmona Vargas, membre de la Direcció Executiva Nacional i responsable de l'àrea de municipalisme de Catalunya en Comú, qui també s'ha expressat així en un vídeo a les xarxes socials del partit.
5: Des de Catalunya en Comú celebrem l'elecció del Narcís Pineda com a pròxim candidat a les eleccions municipals aquí a Cubelles. Hem seguit de prop el procés d'elecció del candidat, aprovat per l'Assemblea avui dissabte, i hem de celebrar aquesta elecció perquè el Narcís és molt bona opció per donar confiança i seguretat als electors d'esquerres progressistes preocupats per la millora de Cubelles i per, sobretot, protegir la convivència i la cohesió social en aquest municipi. Per tant, molta força als companys i companyes de Cubelles, molt encerts i felicitats per l'elecció d'aquest excel·lent candidat.
0: La trajectòria política amb representació a l'Ajuntament de Narcís Pineda i Oliva va començar la legislatura 2007-2011, quan va entrar com a regidor del grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, que aleshores formava part de l'oposició. L'any 2011, la candidatura del seu partit, encapçalada per Mònica Miquel, va guanyar les eleccions i va formar govern amb diferents pactes fins al 2015. En les eleccions del 2015, Pineda va passar a ser el cap de llista d'Iniciativa per Catalunya Verds i va obtenir representació. Després del procés de transformació de tot aquest espai polític i ja sota la denominació de Cubelles en Comú, Narcís Pineda va repetir com a alcaldable en les eleccions del 2019 i també les del 2023, obtenint representació també en totes dues ocasions. Així doncs, després de la decisió d'aquest cap de setmana, serà la quarta vegada consecutiva que en Narcís Pineda es presenta com a candidat a l'alcaldia de Cubelles. Aquest cap de setmana de l'11 i 12 de juliol s'ha complert un any de la històrica riuada del Foix del juliol de 2025, un fenomen extrem que no s'havia patit al municipi des de feia més de 30 anys, amb la riuada del 1994 en la memòria com un altre fenomen que va patir la vila històric en el seu dia en relació amb el riu Foix. Per analitzar com ha evolucionat l'entorn i quina és la situació actual de la desembocadura del Foix, Ràdio Cubelles ha entrevistat a Aaron Marcos, que és el responsable de l'empresa climètica encarregada de la gestió d'aquest espai natural. La crescuda de l'aigua d'aquell dia va transformar radicalment la fisonomia de la desembocadura. Segons Marcos, tot i que els canvis físics i erosius són propis de la dinàmica natural d'un riu, el problema principal que queda encara actualment d'aquella riuada és la desaparició de la infraestructura d'ús públic, és a dir, les passeres i els ponts de fusta que hi havia a l'interior de la desembocadura. Això ha provocat que molts visitants durant aquest últim any hagin optat per creuar a través de la platja protegida o per altres zones que són un espai natural protegit i tancat. A més, s'ha posat en perill, creu, fins i tot zones vitals per la cria d'espècies d'aus vulnerables. Aaron Marcos, de Climètica.
6: Bueno, nosaltres, com a gestors també d'infraestructura d'ús públic de la desembocadura, que perquè ens entenem la passera i els ponts, és el que una mica, el que nosaltres anomenem una infraestructura d'ús públic, clar, doncs és evident que va desaparèixer, no? Això condiciona totalment l'espai a nivell d'ús públic. Per què? Perquè la gent tenia un costum de passar per allà i ara no hi és. I el correcte, el que s'ha de fer, és anar al pont del carrer Lleida, que és el que està més cap a l'interior. Què està fent la gent? Què va començar a fer? Començar a passar per la platja. Això és un impacte molt gran per la fauna. No es pot passar per aquella platja. Aquella platja és de les poques del litoral català que està protegida i que no es pot passar perquè crin espècies protegides, precisament. I, clar, hem tingut i tenim a dia d'avui molta feina intentant que la gent no passi per allà, perquè és el principal canvi.
0: Durant l'entrevista, que es pot recuperar en qualsevol moment a radiocubelles.cat, Aaron Marcos, de Climètica, ha recordat que el riu Foix no és una riera, sinó un riu sec a causa de la regulació que exerceix la presa del pantà. Tot i que durant els mesos posteriors a la dana es va fer una gestió que considera notable de l'aigua, amb buidatges preventius, amb antelació a les alertes meteorològiques, sí que apunta que des de fa un parell de mesos s'ha anat reduint el cabal ambiental, que ara és només de 40 litres per segon, una quantitat que els experts consideren escassa i insuficient per la recuperació plena del riu.
6: És prioritari augmentar el cabal ambiental. Per què? Perquè, entre altres coses, això ajudaria a que el riu es recuperés, a que la desembocadora hi hagués més aigua i a una mica pues, ajudar tota la fauna que viu al riu. Els dies aquests que van baixar aigua, que em deies que era un riu, que van ser dies preciosos per la gent que estimem el riu Foix, van ser, anaves per Roca Crespa, fins i tot es va trobar una nútria, un dia amb un bon amic d'aquí de Cubelles passejàvem per la Xuriguera i vam veure un ramat de cabirols banyant-se al riu, perquè ens entenguem, la Xuriguera està per sota de la presa, hi havia aigua constant, bueno, allò estava ple de vida, no? Hi havia anguiles després en perill d'extinció, pel riu, bueno, era idíl·lic.
0: Fins i tot ara, on Marcos apunta que, segons la directiva actual de l'aigua, el curs del riu hauria de passar per davant de l'ús dels regants, a qui se'ls haurien d'oferir altres opcions, com ara l'ús d'aigua de les depuradores.
6: Creiem també, perquè hi ha una política de mantenir la comunitat de regants, però per nosaltres, des d'un punt de vista legal, exclusivament, la directiva d'aigües és molt clara. Primer és el cabal del riu i després els usos, els que siguin, però primer és el cabal del riu. I manifestament és insuficient perquè no hi ha cabal. O sigui, hi ha un cabal mínim, però aquest cabal no és continu i es podria augmentar. Entrarien en entredit la possibilitat de regar dels regants de regants? És cert, segurament es veuria compromesa. Però això no ha de perquè ser allà, però sí que hi ha d'haver un horitzó on això sigui una realitat i mitigar aquestes dificultats que pot tenir la comunitat de regants es pot fer de moltes maneres.
0: De cara a un futur més o menys pròxim, segons ha explicat Aaron Marcos, l'Ajuntament ha sol·licitat una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua per realitzar millores hidràuliques i una gestió selectiva de la vegetació exòtica, unes feines que es volen fer a partir d'aquest mes d'octubre. Així mateix, el projecte de reconstrucció de la passera i dels ponts de fusta per part del Ministeri hauria de preveure la instal·lació d'un apantallament visual, una mesura que serviria com a barrera per minimitzar les molèsties que el pas de vianants pugui causar la fauna local, i es garantiria d'aquesta manera un equilibri entre l'ús públic de l'espai per poder creuar d'una banda a l'altra i la conservació del medi natural. Aaron Marcos, responsable de Climètica.
6: La passera potser fer-la una mica més apartada de la línia de mar, però en consonància amb el passeig marítim, i els ponts amb el traçat que tenien, però amb un apantallament. Un apantallament és una barrera visual entre la fauna i les persones que hi passaven.
0: D'altra banda, segons ha informat l'Agència Catalana de l'Aigua a Ràdio Cubelles, s'està treballant en un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament per redactar el projecte constructiu de les actuacions prioritzades per l'ACA i establir-ne el finançament en relació a evitar futures inundacions a la part baixa del riu Foix. El projecte de garantir el drenatge del marge esquerre i analitzar el pas sota el pont ferroviari per la seva incidència hidràulica. També inclou aquest projecte la construcció de 3 motes, 2 anirien al marge esquerre i una al marge dret fins a la desembocadura. Els castellers del Foix han descarregat castells de 6 a la festa major de Cunit aquest cap de setmana passat. La colla cubellenca ha aixecat amb solidesa una torre de 6, un 3 de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla aquí al municipi veí. D'aquesta manera, aquest dissabte han actuat en el que era la festa major de Cunit, juntament també amb els castellers de Mediona i els torraires de Montblanc. La colla cubellenca ha completat una actuació sòlida amb els 3 castells de 6 que hem comentat. Per les dimensions i els efectius que tenien disponibles en aquesta diada, els cubellencs han considerat que no era l'escenari més adequat per afrontar un castell de 7 i han optat per prioritzar el rodatge, especialment de la canalla, i per això han descarregat, com dèiem, aquesta torre de 6, un 3 de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla, abans de tancar l'actuació amb 2 piles de 4 simultanis. L'estratègia ha permès anar ampliant la base castellera i donar oportunitats a noves incorporacions i posicions, una aposta que s'ha notat en el fet que els 3 castells principals els han coronat 3 enxanetes diferents, una mostra també de la bona salut i del futur prometedor de la canalla que té la colla de Cubelles. Els castellers del Foix també han volgut agrair el suport i el bon ambient que han compartit amb els castellers de Mediona i els torraires de Montblanc, especialment per la col·laboració i l'ajuda mútua que s'han fet a les pinyes en aquesta actuació. Les altres dues colles també han ofert castells de 6 a Cunit, concretament totes dues han completat el 4 de 6, el 3 de 6 i la torre de 6. Els castellers del Foix continuaran la seva activitat castellera aquest dissabte que ve a Masquefa, on compartiran plaça amb els Xicots de Vilafranca, en una oportunitat més per continuar consolidant les estructures i continuar creixent també amb el projecte casteller cubellenc. El govern local aposta per Los 40 Summer Life per dinamitzar la zona de les Salines, atraure visitants dels municipis propers i al mateix temps ampliar l'oferta cultural de Cubelles. Recordem que el 28 de juliol actuaran a Cubelles Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico o el grup català Siderland, entre d'altres artistes. L'Ajuntament, doncs, torna a col·laborar aquest 2026 en la gira Summer Life que organitzen Los 40 i que tindrà dues parades a Catalunya. Una serà la d'aquí a Cubelles i una altra a Salou. Segons els representants del govern local, Núria Planes, regidora de Dinamització, i Pau Rodríguez, regidor de Joventut, l'experiència de l'any passat els va semblar positiva i per això han decidit repetir-la. Ho consideren una aposta per atraure visitants dels municipis veïns i per dinamitzar econòmicament la zona del Passeig de la Marina, més o menys pròxima al concert, i que aquest any està especialment afectada per les obres d'Endesa. Així ho ha explicat la regidora Núria Planes.
3: Apostem per aquest tipus d'esdeveniment perquè és una manera de que les pobles del voltant vinguin a Cubelles, coneixin Cubelles, doncs vinguin a sopar abans del concert i que al final es consolidi aquesta visita, que no cal anar a Barcelona per anar a grans concerts perquè a Cubelles tenim concerts de qualitat.
0: El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, a més, creu que és un concert que amplia l'oferta musical dirigida a un públic de totes les edats, però sobretot als joves.
7: Que passarem junts doncs, una nit inolvidable, no? Doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no?, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no?, i de manera gratuïta, que jo crec que també, no?, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no?, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves i no tan joves doncs puguem gaudir d'un espectacle, no?, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
0: Los 40, l'emissora musical del grup Prisa, ha confirmat que pujaran a l'escenari de Cubelles el dia 28 de juliol els artistes Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Lala Love You, Siderland, Marcos, Lau Gibert i Seaxe. L'acte també comptarà amb el DJ set de David Álvarez. Noemí Gómez, la responsable d'esdeveniments dels 40 al Penedès Garraf, ha confirmat que la gira ve acompanyada d'un equip tècnic de llum i de so que ha de permetre gaudir perfectament d'aquest espectacle.
8: El que és el muntatge principal, doncs, tenim una alta qualitat de so, ja que pues, té uns 40 kW pues, de potència i uns 2 kW de potència també en tot el que és la llum i tots els efectes de lluminositat de tot el que és el camió. Després també trobarem una pantalla al final de tota la superfície del camió, que és d'un 7x4, és a dir, uns 28 metres quadrats, on allà també es plasmaran pues, anuncis i tot el que són els logos dels 40 i tot el que és les iniciatives que es portaran a terme.
0: La cita amb Los 40 serà el dimarts 28 de juliol a partir de les 10 de la nit al Parc del Prat. L'any passat, aquest concert a Cubelles va arribar a reunir 3.500 persones, segons els organitzadors.
9: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
10: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
11: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
11: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
10: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
9: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta en conjunt estable, dominat pel sol, tot i que amb intervals de núvols baixos que seran més abundants que en dies passats, tant sobretot fins a mig matí a migdia i amb una miqueta més de sol i menys núvols al centre de la jornada, amb unes temperatures que han tornat a estar altes i avui sí que han tornat a tenir una nit tòrrida amb una mínima per sobre dels 25 graus. Hem d'esperar que avui la màxima també pugi unes dècimes i estigui entre 31 i 32. Però avui el que notarem més que no una calor extrema és una extrema sensació d'aixafogor amb humitats molt altes i temperatures d'aixafogor altíssimes, amb un ambient doncs, molt incòmode, amb humitat alta i amb vents en conjunt febles en domini del xaloc al centre del dia i la mar moguda amb marejol o alguna breu àrea de maró.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ja s'acosta la Festa Major Petita, que de fet ja ha fet públic el programa d'actes i el cartell d'aquesta edició 2026 i que, a més, també té oberta ja l'acte inicial, que és l'exposició relacionada amb la Festa Major Petita, que és la dels 30 anys de l'Agrupació de Balls Populars, que es va inaugurar el divendres 10 de juliol passat. Per parlar de la Festa Major Petita, tenim a nosaltres als estudis a Renata Bedós, regidora de Cultura. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies a vosaltres sempre.
1: I bé, això ja s'ha fet l'acte inaugural d'aquesta exposició, que és la que obre una mica la programació de la Festa Major Petita, que recordem que serà l'últim cap de setmana de juliol, però en tot cas doncs, sí que s'ha fet, no?, aquesta primera activitat i la gent ja pot anar a veure aquesta exposició. Com va anar la inauguració també, doncs, què podrà veure la gent en aquesta exposició?
4: Doncs l'exposició està oberta des del dia 4, però per diferents motius d'agenda la vam inaugurar el passat divendres dia 10. La veritat és que va ser una inauguració molt, molt entranyable i jo recomano a tothom que passi a veure-la. A part de que tenim allà exposat l'imaginari popular, com puguem, perquè justament demà hi ha ple i doncs hem hagut d'apartar una part de l'imaginari, però està tot allà, està a la mateixa sala. Doncs també podem veure el que és tota la història d'aquests 30 anys de l'Agrupació Balls Populars, tot i que previ a aquesta constitució de l'Agrupació Balls Populars ja hi havien hagut alguns balls de Festa Major. I és molt bonic també veure les fotos perquè podem veure persones que continuen vinculades a la grupa i que era molt bonic doncs, veure persones, fins i tot nens que en els primers anys doncs, eren nens de les colles infantils i avui són adults, que estan també a les colles grans i també que ara mateix doncs, els seus fills també formen part de l'Agrupació Balls Populars. I també, com malauradament també passa, doncs, hi ha persones que ja no hi són i que també les veiem i les recordem vinculades a la festa. Per tant, és una exposició que és una exposició també molt entranyable i molt bonica. I així va ser la inauguració. La veritat és que va ser una inauguració molt bonica.
1: Bé, es va fundar el 1996 l'Agrupació de Balls Populars. Cultura popular sí que n'hi havia hagut ja prèviament a Cubelles, única organitzada
4: amb una agrupació.
1: No va ser fins al 96.
4: Efectivament.
1: Ho comento també perquè els protagonistes no habituals de la Festa Major Petita són els gegants. Els gegants de Cubelles.
4: Que ja eren.
1: Exacte, i eren abans que l'agrupació, ara forma part de l'agrupació, però vaja, i sumen 40, no? Aquesta vegada, 40 trobades.
4: Sí, aquest
1: trobades de gegants.
4: Sí, aquest any el que fem és es commemora el 40 aniversari de les trobades gegants de Cubelles, que també sempre és una trobada molt, molt entranyable, perquè és, la veritat és que als nens els hi encanten veure els gegants, i tenim l'oportunitat no només de veure els gegants de Cubelles, que com són molt estimats, sinó que a més veiem molts gegants de molts tipus. I aquest any l'agrupació Ovis Populars, que són els que tiren endavant les cercaviles tant de la Festa Major Petita com de la Gran, a la colla de geganters es van proposar convidar que hi haguessin un total de 40 colles castelleres pel 40è aniversari.
1: Geganteres.
4: Geganteres, sí. I així es farà, si hi haurà 40 colles, i això ha suposat un esforç organitzatiu molt considerable per part tant de la colla de gegants com de l'agrupació Ovis Populars, i aprofito també l'espai que m'oferiu per demanar que si algú es vol fer voluntari, doncs que ho faci, perquè realment necessitarem molts voluntaris. Clar, normalment teníem entre unes 15 i 20 colles, aquest any seran el doble, per tant l'esforç organitzatiu és més que considerable, però crec que valdrà molt la pena fer aquest esforç per tenir aquestes 40 colles castelleres a Cubelles el dia 26 de juliol.
1: A més, això ha implicat també canvis en el recorregut, sí, habitual, no? La trobada habitualment es feia, doncs, per de sota de la carretera, no? Sí. A la plaça dels pobles d'Espanya, i ara es farà a la Rambla de Pau Casals, no? És un dels canvis principals també en un dels actes més habituals de la Festa
4: Petita. Sí, que a més pot semblar un canvi menor, no? Doncs mira, simplement s'han canviat el recorregut. És de les coses que més s'ha costat de decidir, perquè normalment el punt crític en aquest recorregut habitual i tradicional era el creuament de la carretera. Clar, tancar la carretera perquè passin 15 a 20 colles, doncs ja era, suposava un esforç considerable, i era un esforç organitzatiu considerable, però clar, 40 colles era inviable, tallar la carretera per aquestes 40 colles. Per tant, vam haver de plantejar si ho fèiem tot a una banda de la carretera o una altra. Hi havia la possibilitat de fer-ho a altres llocs, però parlant sobretot amb la colla de geganters, que crec que són els que també tenen més potestat de decisió, perquè al final és la seva festa i són ells qui organitzen, doncs ens va agradar seguir una mica el model que seguim amb el carnaval, és a dir, fer com una exposició, una plantada de la cercavila, que serà a la Rambla Pau Casals, i allà estaran exposats tots els gegants, totes les colles geganteres que vinguin, i a partir d'aquí hi haurà una sortida, i l'únic espai on hi caben 40 colles a la vegada que puguin ballar, doncs és la plaça del Mercat, i això és el que farem, tot un recorregut baixant des de la Rambla Pau Casals. Hi haurà la baixada del Passeig Vilanova, que esperem que vagi bé, perquè no serà fàcil fer una baixada de gegants en aquell punt, però les colles s'hi van veure amb cor, tant la colla de Cubelles com la resta de colles, i després hi haurà aquesta ballada conjunta a la plaça del Mercat, i després el recorregut de totes les colles, doncs hi haurà l'habitual sopar de germanor per acabar, doncs, com acabem cada any, amb les habaneres i el ron cremat, i d'aquesta manera acabaríem el cap de setmana d'actes de la Festa Major Petita. Recordem que des de fa uns anys, en aquesta legislatura, el que hem fet és no només fer la celebració de la Festa Major Petita durant el cap de setmana de la Festa Major Petita, sinó que també fem actes pel dia del patró, dels Sants Patrons, que és el 30 de juliol, i aquest any també per fem un parell d'actes el dia 29, però en principi els actes són tant a l'exposició, que es farà durant tot aquell mes, fem també actes el dia 24, i després el 25 i el 26, que és el cap dissabte i diumenge, que és el que tradicionalment es feien, per passar a fer un acte puntual el 29 de juliol i passar el dijous 30, que és el dia del Sant, que fa uns anys que hem recuperat, el que és sobretot la ballada de sardanes, que era una petició que ens feien.
1: Sí que això, no? El gruix d'actes seran aquell cap de setmana, no? 25-26, també 24, hem vist que hi haurà un concert, no?
4: Sí, perquè la comissió de festes havia sol·licitat recuperar a la nit de jazz. El que passa és que, això ja en parlarem, però la Festa Major, com cada any, ve farcida d'actes, des del cap de setmana anterior amb l'assaig de l'agrupació Ves Populars fins al dia 16. No volíem allargar la festa major més enllà del 16, i això volia dir que és que ja no teníem més dies per fer actes, i no volíem deixar de fer el jazz, que era una petició que ens havia fet a la comissió de festes. Per tant, el que vam acordar és passar aquesta nit de jazz, treure la festa major gran i posar-la a la festa major petita el divendres. Uh-huh. Anterior al cap de setmana d'actes centrals.
1: Per tant, doncs, un divendres a la nit, uh-huh, els concerts seran a la passada del mercat, sí, tots, també els del dissabte després del correfoc?
4: Sí, o... perquè el que farem serà centralitzar-ho tot a la plaça del mercat. El fet de que la ballada conjunta de les colles de geganteres només ens hi caben a la plaça del mercat, el que hem fet és centralitzar-ho tot també per facilitar l'organització dels esdeveniments. On es centralitzarà tot serà a la plaça del mercat. Sí que hem intentat que el recorregut tant del correfoc com de la trobada de gegants en algun moment passi per la plaça de la Vila, perquè també ens feia gràcia, no?, que hi hagués aquesta vessant institucional, perquè nosaltres creiem que la plaça de la Vila, que hi hagi el balcó i que hi hagi l'alcaldia, que hi hagi la regidoria, també és com una mostra de respecte cap a les cercaviles. Creiem que també hem de ser i hem de mostrar aquest respecte. Per tant, passaran, en el cas del correfoc s'inicia a la plaça de la Vila, en el cas del recorregut de la trobada de gegants passa per la plaça de la Vila i per acabar a la plaça del mercat. I sí, els actes tant del 24, del 25 i del 26 es centralitzen a la plaça del mercat. Sí que el 29 i el 30, com ja vam fer l'any passat, des de fa un parell d'anys, els vam començar a fer, sí que hi ha la missa pel matí, però per la tarda els actes els fem al passeig marítim, a la plaça que hi ha darrere l'oficina de turisme, que és aquella plaça que es va crear amb les obres del passeig marítim, i que la veritat és que és un lloc que ens funciona molt bé. Mm. Allà ens funciona molt bé, la gent li ve de gust baixar, i hi ha també negocis d'hostaleria allà, i vam començar a fer-ho allà, i de moment doncs continuarem fent allà un espai que també s'utilitza en alguns moments per la festa major, per la festa major gran. Mm.
1: Sí que encara queden dies, però sí que hem vist doncs que hi ha hagut altres ajuntaments, no?, que malauradament doncs pel risc d'incendis els correfocs els han hagut d'anar suspenent. Sí que fins al 25 de juliol encara ens queda molt, però m'imagino que fins a l'últim moment caldrà estar pendents també de si aquest risc és elevat, no? O no, per acabar de prendre aquesta decisió.
4: Sí, el que passa és que parlant amb l'agrupació Ves Populars, fins i tot havíem pensat algun any, el que vam fer va ser canviar-ho per la Setmana Cultural, i justament aquella Setmana Cultural també hi va haver risc d'incendi, no? Malauradament, doncs, estem en un any molt complicat d'incendis, com estem veient els darrers dies, i evidentment el primer serà evitar el risc d'incendi i estar atents també a les possibles als possibles avisos d'emergències que tinguem. Anirem improvisant, per això sempre dic que el programa està molt bé, tant el de la festa major petita com quan tinguem el programa de la festa major gran, però que s'estigui atent al que l'Ajuntament anuncia a través de les xarxes socials, perquè si hi ha algun canvi ho anunciarem, però en principi organitzarem d'aquesta manera. Jo la veritat és que des que soc regidora pràcticament no he organitzat cap acte sense una previsió de pluges o de vent o de... que sigui, però de moment ho tenim tot organitzat així, i si s'ha de canviar doncs es canviarà. Mm.
1: I pel que fa a l'espai de la plaça del mercat, doncs d'aquesta manera quedarà tot centralitzat. També doncs la festa major petita s'ha anat fent gran, no? Sí. Una mica els últims anys, sí. I també potser necessita més espai, perquè sí que hem vist com potser doncs des de la pandèmia cap aquí tots els actes cada vegada reuneixen més gent, no? Sí. O més públic en comparació doncs amb anys enrere.
4: Sí, és una cosa que jo estat veient també en aquesta legislatura. La veritat és que els actes cada cop tenim més gent, i cada cop hi ha més ganes de fer actes, i la veritat és que quan fem un acte nou, no, doncs tenen èxit i funcionen. Quan ens vam plantejar recuperar lo de les sardanes, ja sabíem que, per exemple, les sardanes no era un acte massiu, però sí que hem tingut una bona resposta, i creiem que això és una cosa cultural que s'ha de mantenir, un fet cultural que s'ha de mantenir propi de la nostra, del nostre país, i per tant l'hem de recuperar. I sí, és veritat, igual que amb la festa major gran, no? Ens plantegem, clar, quan les primeres diades castelleres dels castellers del Foix per la festa major gran es feien a la plaça de la Vila, doncs no tenen la mateixa resposta que quan es fan al passeig marítim. I, per tant, ja en els últims anys hem fet la Diada Castellera al passeig marítim, i, clar, veus que això funciona i costa molt treure-ho. I cada any, quan fem la comissió de festes, sempre hi ha propostes noves, més que no pas de treure-ho. I la veritat és que si tot i així, ja ens va passar la setmana cultural, que si recordes l'any passat vam fer una setmana cultural que no era una setmana cultural, allò eren 2 mesos d'actes, i vam dir, no, ens hem de tancar. I per això deia, també t'explicava allò del jazz, perquè també ens va passar el mateix. La Festa Major Gran, hi havia tantes propostes que podríem haver allargat la setmana major, la Festa Major, fins a finals d'agost. Però això no és lògic, vull dir que el tradicional és acabar el dia 16 i centralitzar-ho des de, pràcticament des de la... l'assaig de l'Agrupació Vés Populars fins al dia 16. I a partir d'aquí ens haurem de centrar, perquè tampoc no podem fer unes festes majors de tot l'estiu, ja ens agradaria, però no és possible. També hi ha un altre tema que també ens costa molt, que és amb el descans dels veïns. I això que intentem fer, si agafes tant el programa tant de la Festa Major Petita com de la Gran, ja intentem no centralitzar-ho tot en el mateix espai. Però clar, és inevitable que sempre fas alguna activitat en algun espai on hi ha queixes de veïns, és que no hi ha més.
1: Clar, coincidint amb dates, però fora de programa, també recordem que el dimarts 28 de juliol era previst aquell concert, no?, al Parc del Prat de los 40 Sandel.
4: Principales, sí.
1: S'ha optat per no incloure'l, entenc, a la Festa Major Petita, perquè són propostes, diguéssim...
4: Sí, no, a l'hora de fer el programa a la Festa Major, el que vam valorar és que la Festa Major Petita era una... és un esdeveniment que s'organitza des de la Regidoria de Cultura. Aquest concert està organitzat des de la Regidoria de Joventut i la de Promoció Econòmica. Clar, és que no podem encabir en un programa que ja ens va passar, insisteixo, amb el que ens va passar amb la Setmana Cultural de l'any passat, no? Si posem tots els actes que hi ha en Cubelles aquells dies, doncs és que no acabaríem el programa. Llavors, per exemple, a la Festa Major Gran sí que hi ha algun esdeveniment esportiu que sí que s'incorpora, però perquè tradicionalment són tornejos que es fan en commemoració amb la Festa Major Gran, però no podem encabir tots els actes. Jo crec que la data és casual, no és perquè s'hagi decidit posar la Festa Major Petita, sinó perquè pel recorregut de tots els concerts dels 40 coincideix amb aquesta data, i és la data que los 40 que la Cadena Ser ha proposat. És cert que cau al mig de la Festa Major Petita, però no és un acte propi de la Regidoria de Cultura. Per tant, doncs, creiem que funcionarà molt bé, que hi haurà molta gent, però no és un acte que s'organitzi des de la Regidoria de Cultura, i aquest és el motiu pel qual no s'hagi inclòs en el programa.
1: Molt bé, la música però també estarà present,
4: sí,
1: dins de la programació. Hem anat
4: sí, ens agrada molt la música, i per tant, doncs, tant des del divendres, que hi haurà aquest concert de jazz el divendres, fins al tradicional concert que es fa després del correfoc, on hi haurà dos grups, i hi ha un grup i després hi ha un tancament de festa. Després el diumenge 26 també hi ha les Sabaneres, i també hi haurà el dijous 30 que hi haurà les Sardanes. Per tant, sí, hi haurà música pràcticament tots els dies, igual que passa amb la setmana amb la Festa Major Gran, que també hi ha moltes propostes musicals.
1: Doncs no sé si vol afegir res més, perquè si no anirem acomiadant avui l'entrevista amb una mica de música, no? per anar posant ja la
4: sí,
1: gent es
4: doncs,
1: vagi posant
4: sí,
1: a tot.
4: Convidar tothom que participi en tots aquests actes que amb tot l'estima ha fet la Regidoria de Cultura, i que s'estigui amatent amb les xarxes socials de l'Ajuntament per si hi ha algun canvi.
1: Moltíssimes gràcies. Doncs marxem amb una de les cançons de l'actuació que tindrem el dissabte, el predicador J.J. Bolton, i amb aquesta versió Ritme d'escada, que segur que us sona, que és una cançó doncs, molt i molt popular. Gràcies, Renata Bedos,
4: gràcies,
1: que vagi bé.
4: Gràcies, bon dia.

Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal els pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta en conjunt estable, dominat pel sol, tot i que amb intervals de núvols baixos que seran més abundants que en dies passats, tant sobretot fins a mig matí, a migdia, i amb una miqueta més de sol i menys núvols al centre de la jornada, amb unes temperatures que han tornat a estar altes i avui sí que han tornat a tenir una nit tòrrida amb una mínima per sobre dels 25 graus. Hem d'esperar que avui la màxima també pugi unes dècimes i estiguin de 31 i 32. Però avui el que notarem més que no una calor extrema és una extrema sensació de xafogor amb humitats molt altes i temperatures de xafogor altíssimes, amb un ambient doncs molt incòmode, amb humitat alta i amb vents en conjunt febles en domini del xaloc al centre del dia i la mar moguda amb marejol o alguna breu àrea de maror.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: L'Ajuntament ha convocat un ple extraordinari per acordar un debat sobre l'estat del municipi un cop l'any. La proposta, que ve dels grups i partits de l'oposició, seria establir una sessió anual on es pugui debatre sobre com avança el mandat. El ple extraordinari, en què l'únic punt serà aquest, es reunirà el dimecres de la setmana que ve a 2:15 del matí, el dia 15 de juliol, i es podrà sentir íntegrament en directe, com sempre a Ràdio Cubelles. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP demanaran acordar la convocatòria d'un ple extraordinari i monogràfic sobre l'estat del municipi un cop l'any i que sigui, si pot ser, sempre al mes d'abril. Fa unes setmanes, quan l'oposició va sol·licitar aquest ple extraordinari, el regidor de la CUP de Cubelles, Dani Pérez, va comentar-ne així els motius.
4: La gran majoria de municipis més avançats demogràficament que Cubelles es fan un cop l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi, pues suposo que pues, per explicar, pues, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar pues, el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que sigui en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tingui l'oportunitat, si vol, d'explicar.
1: Fins ara, des del govern local, format per Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú, no s'ha expressat públicament cap comentari sobre la seva posició davant d'aquesta proposta. El ple extraordinari, en què s'haurà d'acordar o no la celebració de plens sobre l'estat del municipi, es reunirà aquest dimecres que ve, 15 de juliol, a partir de 2:15 del matí, i es podrà seguir en directe als canals habituals de Ràdio Cubelles.
5: Cubelles ha viscut un cap de setmana intens amb la celebració de la Festa Jove, una iniciativa que enguany ha ofert tres propostes molt diferenciades sorgides de les mateixes demandes dels mateixos joves i adolescents.

0: Des del municipi. Des de l'Espai Jove s'ha fet un balanç molt positiu d'unes jornades que han combinat estratègia, activitat física i la tecnologia. Per començar, el dijous va ser la primera de les activitats, un Among Us en la vida real. Una proposta molt esperada, una partida real d'aquest videojoc al pati de l'escola Charlie Rivel, una ubicació que en un principi era secreta i només coneixien els participants. Una vintena de joves van prendre part d'aquesta activitat de rol i cooperació on havien de completar diverses missions fent servir diferents elements i per aconseguir un objectiu definit, que era eliminar els impostors i els infiltrats. Després, divendres, va ser el dia de la diversió aquàtica, un dia per lluitar contra la calor. La festa es va traslladar també a l'Espai Jove, al pati de l'escola i als carrers del voltant de l'Espai Jove, amb una tarda d'inflables aquàtics per combatre les altes temperatures. L'esdeveniment va comptar amb tres atraccions: l'Splash, on calia encertar una diana per fer caure un company a l'aigua, la pista americana d'obstacles que estava instal·lada al pati de l'escola Charlie Rivel i també era apta, a més, per una competició amistosa, i després un gran tobogan aquàtic que estava instal·lat al carrer aprofitant també la pendent. Txell Sastre, dinamitzador de l'Espai Jove, va valorar molt positivament l'afluència en aquesta activitat aquest divendres d'aigua a l'Espai Jove.
1: I ens va fer una bona tarda perquè hi havia núvols, no? De sobte inclús va fer quatre gotes i la veritat que va funcionar molt bé, no hi van haver grans cues, no va ser multitudinari, tot i que va estar ple i que va haver molta gent, molta afluència, però ens va agradar per això, no? Perquè hi havia 5-10 minuts de cua com a molt, però que la gent podia repetir diverses vegades totes les atraccions i al final això és el que agrada, no? Que no s'aturi tampoc l'activitat. Yeah. És veritat que hi havia molt al nostre públic, que hi havia molt aquests de l'ESO, no? Aquests de sortida de sisè, sortida de primària, fins a inclús, van veure joves, no? Fins a quart d'ESO, però també, evidentment, és una activitat molt popular, que ja sabíem, i hi havia doncs gent de primària més petita i acompanyants i familiars doncs, que també s'animaven i també estiraven, també jugaven i també s'ho passaven bé.
0: La darrera jornada es va celebrar dissabte i va estar dedicada al públic gamer. L'espai va acollir des de dispositius de realitat virtual fins a consoles retro, tauletes i fins i tot jocs de taula. Els joves van competir en la sala sociocultural en diversos tornejos, Mario Kart, Rocket League i, com no, un torneig esperat per al videojoc del futbol del moment, l'FC 26, on es van recrear competicions entre els participants. I també es van poder provar simuladors de vol, tant en avioneta com en helicòpter, que permetien sobrevolar punts emblemàtics de Cubelles, com l'església o la línia de la costa. En definitiva, una jornada diferent al que s'havia fet fins ara i que va tenir una gran acollida. Així ho explicava la mateixa Txell Sastre.
1: Sí, la veritat que ens ha agradat perquè nosaltres tendim molt ara, no? Últimament, ja, bueno, sempre hem, no, l'oci saludable, a una altra manera de fer oci, no? Que no tot l'oci és sortir de festa i tot el que això implica o pot implicar, i creiem que és important també, no, donar valor a, doncs això, a què puc fer amb els amics, no? Una tarda, pues puc muntar-me un joc i jugar pel carrer en places o tal, o puc doncs això, no? Activitats d'aigua, com també hem fet, no? A vegades volei platja, futbol platja, doncs aquest oci més saludable que ha sortit així i que creiem que la veritat ha sigut una festa jove que ha agradat a molta gent, molt encertada per les calors que estem vivint també, un dia refrescant i un altre dia en una sala amb aire condicionat, que també doncs s'agraïa a la gent.
0: Amb el tancament ja de la Festa Jove i de les activitats de la programació del PAC Antiavorriment, l'Espai Jove ja es prepara per la celebració de la Teens League durant les properes dues setmanes de juliol, les activitats que posaran punt i final, ara ja sí, al curs de l'Espai Jove, que tancarà el mes d'agost per preparar-se per iniciar el setembre amb una nova aventura, en aquest cas amb un nou curs escolar.
1: I a la gent...
2: Ho Una xerrada sobre els ports en altres èpoques obrirà la programació de la Festa Pirata. Serà aquest dijous, dia 16 de juliol, quan la rectoria acollirà aquesta conferència sobre el privilegi històric de tenir port a Cubelles, que anirà a càrrec de l'historiador Roger Benito i que ha estat organitzada amb la col·laboració del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Un acte que ha de servir per posar context històric a la relació del municipi amb la pirateria i el seu passat marítim, tal com ha comentat Núria Planes, regidora de Dinamització Econòmica.
3: Els pirates estan molt vinculats al tema de Cubelles, pel tema de tenir el mar, i doncs hi ha un expert en història medieval, que és el Roger Benito, que gràcies a la col·laboració del grup d'estudis de Cubelles i Amics del Castell, doncs ens farà una conferència sobre el privilegi de tenir port aquí a Cubelles.
2: Serà a partir de divendres quan els pirates abordaran el passeig marítim de Cubelles. El transformaran en un espai temàtic, amb un mercat, amb campaments, cercaviles o espectacles itinerants. Entre les activitats incloses a la programació hi haurà tallers infantils, exhibicions d'esgrima, proves de punteria pirata, construccions de xarxes de pesca o xerrades divulgatives i escenificacions relacionades amb el món dels pirates. La música també tindrà un paper destacat per animar durant tot el cap de setmana, en què hi haurà actuacions de DJs, ja fora de l'època dels pirates, i especialment dissabte a la nit, quan hi haurà una cantada d'havaneres acompanyada de rom cremat. Segons Núria Planes, l'objectiu és convertir la Festa Pirata en una celebració cada cop més pròpia de Cubelles, que permeti combinar el patrimoni, la cultura i la dinamització econòmica.
3: Hem fet una Festa Pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic, perquè bueno, estava molt enfocada en el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la Festa Pirata. Això seria com la novetat més de festiu i mediterrani. Amb havaneres, amb música tradicional d'aquí, i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta Fira Pirata.
2: La regidora de Dinamització, Núria Planes, també ha confiat que aquest esdeveniment contribueixi a omplir el passeig marítim durant aquestes nits d'estiu, aquest cap de setmana que ve, i d'aquesta manera afavoreixi l'activitat dels establiments de restauració que hi ha en aquesta zona. Narcís Pineda serà candidat a l'alcaldia de Cubelles per quarta vegada consecutiva. Cubelles en Comú l'ha escollit aquest cap de setmana passat com a cap de llista per les eleccions municipals del 2027. La decisió l'ha pres una assemblea celebrada aquest diumenge al Casal d'Avis Municipal amb les persones inscrites als comuns a Cubelles. El mateix Narcís Pineda ha anunciat la decisió com a cap de llista el 2027 amb unes declaracions que han penjat a les xarxes socials del partit.
4: Hem celebrat l'assemblea per decidir el nou candidat a les eleccions municipals del 2027. Hem fet un procés des de Cubelles en Comú de primàries i jo, Narcís Pineda, he tornat a presentar candidatura per ser el candidat a les properes eleccions municipals. Els meus companys han refrendat amb la seva votació que jo torni a ser candidat al 2027, el qual ho vull comunicar a la ciutadania de Cubelles perquè ara començarem ja en rondes i començarem a buscar informació per poder fer el nostre programa electoral de cara a la millora del nostre poble, de Cubelles, que és un programa que ha de ser d'ara i de futur per la nostra població.
2: A la reunió d'aquest cap de setmana hi ha participat Claudio Carmona Vargas, membre de la Direcció Executiva Nacional i responsable de l'àrea de municipalisme de Catalunya en Comú, qui també s'ha expressat així en un vídeo a les xarxes socials del partit.
5: Des de Catalunya en Comú celebrem l'elecció del Narcís Pineda com a pròxim candidat a les eleccions municipals aquí a Cubelles. Hem seguit de prop el procés d'elecció del candidat, aprovat per l'Assemblea avui dissabte, i hem de celebrar aquesta elecció perquè el Narcís és molt bona opció per donar confiança i seguretat als electors d'esquerres, progressistes, preocupats per la millora de Cubelles i per, sobretot, protegir la convivència i la cohesió social en aquest municipi. Per tant, molta força als companys i companyes de Cubelles, molt encerts, i felicitats per l'elecció d'aquest excel·lent candidat.
2: La trajectòria política amb representació a l'Ajuntament de Narcís Pineda i Oliva va començar la legislatura 2007-2011, quan va entrar com a regidor del grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, que aleshores formava part de l'oposició. L'any 2011, la candidatura del seu partit, encapçalada per Mònica Miquel, va guanyar les eleccions i va formar govern amb diferents pactes fins al 2015. En les eleccions del 2015, Pineda va passar a ser el cap de llista d'Iniciativa per Catalunya Verds i va obtenir representació. Després del procés de transformació de tot aquest espai polític i ja sota la denominació de Cubelles en Comú, Narcís Pineda va repetir com a alcaldable en les eleccions del 2019 i també les del 2023, obtenint representació també en totes dues ocasions. Així doncs, després de la decisió d'aquest cap de setmana, serà la quarta vegada consecutiva que en Narcís Pineda es presenta com a candidat a l'alcaldia de Cubelles. Aquest cap de setmana de l'11 i 12 de juliol s'ha complert un any de la històrica riuada del Foix del juliol de 2025, un fenomen extrem que no s'havia patit al municipi des de feia més de 30 anys, amb la riuada del 1994 en la memòria com un altre fenomen que va patir la vila històric en el seu dia en relació amb el riu Foix. Per analitzar com ha evolucionat l'entorn i quina és la situació actual de la desembocadura del Foix, Ràdio Cubelles ha entrevistat a Aaron Marcos, que és el responsable de l'empresa climètica encarregada de la gestió d'aquest espai natural. La crescuda de l'aigua d'aquell dia va transformar radicalment la fisonomia de la desembocadura. Segons Marcos, tot i que els canvis físics i erosius són propis de la dinàmica natural d'un riu, el problema principal que queda encara actualment d'aquella riuada és la desaparició de la infraestructura d'ús públic, és a dir, les passeres i els ponts de fusta que hi havia a l'interior de la desembocadura. Això ha provocat que molts visitants durant aquest últim any hagin optat per creuar a través de la platja protegida o per altres zones que són un espai natural protegit i tancat. A més, s'ha posat en perill, creu, fins i tot zones vitals per la cria d'espècies d'aus vulnerables. Aaron Marcos, de Climètica.
6: Bueno, nosaltres, com a gestors també d'infraestructura d'ús públic de la desembocadura, que, perquè ens entenem la passera i els ponts, és el que una mica, el que nosaltres anomenem una infraestructura d'ús públic, clar, doncs és evident que va desaparèixer, no? Això condiciona totalment l'espai a nivell d'ús públic. Per què? Perquè la gent tenia un costum de passar per allà i ara no hi és. I el correcte, el que s'ha de fer és anar al pont del carrer Lleida, que és el que està més cap a l'interior. Què està fent la gent? Què va començar a fer? Començar a passar per la platja. Això és un impacte molt gran per la fauna. No es pot passar per aquella platja. Aquella platja és de les poques del litoral català que està protegida i que no es pot passar perquè crin espècies protegides, precisament. I, clar, hem tingut i tenim a dia d'avui molta feina intentant que la gent no passi per allà, perquè és el principal canvi.
2: Durant l'entrevista, que es pot recuperar en qualsevol moment a radiocubelles.cat, Aaron Marcos, de Climètica, ha recordat que el riu Foix no és una riera, sinó un riu sec a causa de la regulació que exerceix la presa del pantà. Tot i que durant els mesos posteriors a la Dana es va fer una gestió que considera notable de l'aigua, amb buidatges preventius, amb antelació a les alertes meteorològiques, sí que apunta que des de fa un parell de mesos s'ha anat reduint el cabal ambiental, que ara és només de 40 litres per segon, una quantitat que els experts consideren escassa i insuficient per la recuperació plena del riu.
6: És prioritari augmentar el cabal ambiental. Per què? Perquè, entre altres coses, això ajudaria a que el riu es recuperés, a que la desembocadora hi hagués més aigua i a una mica pues, ajudar a tota la fauna que viu al riu. Els dies aquests que van baixar aigua, que em deies que era un riu, que van ser dies preciosos. Per la gent que estimem el riu Foix, van ser, anaves per Roca Crespa, fins i tot es va trobar una nútria. Un dia amb un bon amic d'aquí de Cubelles passejàvem per la Xuriguera i vam veure un ramat de cabirols banyant-se al riu, perquè ens entenguem, la Xuriguera està per sota de la presa, hi havia aigua constant. Bueno, allò estava ple de vida, no? Hi havia anguiles després en perill d'extinció, pel riu, bueno, era idíl·lic.
2: Fins i tot ara, Marcos apunta que, segons la directiva actual de l'aigua, el curs del riu hauria de passar per davant de l'ús dels regants, a qui se'ls haurien d'oferir altres opcions, com ara l'ús d'aigua de les depuradores.
6: Creiem també perquè hi ha una política de mantenir la comunitat de regants, però per nosaltres, des d'un punt de vista legal, exclusivament, la directiva d'aigües és molt clara. Primer és el cabal del riu i després els usos, els que siguin. Però primer és el cabal del riu. I manifestament és insuficient perquè no hi ha cabal. O sigui, hi ha un cabal mínim, però aquest cabal no és continu i es podria augmentar. Entrarien en entredit la possibilitat de regar dels regaments de regants? És cert, segurament es veuria compromesa. Però això no ha de perquè ser allà, però sí que hi ha d'haver un horitzó on això sigui una realitat i mitigar aquestes dificultats que pot tenir la comunitat de regants es pot fer de moltes maneres.
2: De cara a un futur més o menys pròxim, segons ha explicat Aaron Marcos, l'Ajuntament ha sol·licitat una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua per realitzar millores hidràuliques i una gestió selectiva de la vegetació exòtica, unes feines que es volen fer a partir d'aquest mes d'octubre. Així mateix, el projecte de reconstrucció de la passera i dels ponts de fusta per part del Ministeri hauria de preveure la instal·lació d'un apantallament visual, una mesura que serviria com a barrera per minimitzar les molèsties que el pas de vianants pugui causar a la fauna local, i es garantiria d'aquesta manera un equilibri entre l'ús públic de l'espai per poder creuar d'una banda a l'altra i la conservació del medi natural. Aaron Marcos, responsable de Climètica.
6: La passera potser fer-la una mica més apartada de la línia de mar, però en consonància amb el passeig marítim, i els ponts amb el traçat que tenien, però amb un apantallament. Un apantallament és una barrera visual entre la fauna i les persones que hi passaven.
2: D'altra banda, segons ha informat l'Agència Catalana de l'Aigua a Ràdio Cubelles, s'està treballant en un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament per redactar el projecte constructiu de les actuacions prioritzades per l'ACA i establir-ne el finançament en relació a evitar futures inundacions a la part baixa del riu Foix. El projecte de garantir el drenatge del marge esquerre i analitzar el pas sota el pont ferroviari per la seva incidència hidràulica. També inclou aquest projecte la construcció de 3 motes, 2 anirien al marge esquerre i una al marge dret fins a la desembocadura. Els castellers del Foix han descarregat castells de 6 a la festa major de Cunit aquest cap de setmana passat. La colla cubellenca ha aixecat amb solidesa una torre de 6, un 3 de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla aquí al municipi veí. D'aquesta manera, aquest dissabte han actuat en el que era la festa major de Cunit, juntament també amb els castellers de Mediona i els torraires de Montblanc. La colla cubellenca ha completat una actuació sòlida amb els 3 castells de 6 que hem comentat. Per les dimensions i els efectius que tenien disponibles en aquesta diada, els cubellencs han considerat que no era l'escenari més adequat per afrontar un castell de 7 i han optat per prioritzar el rodatge, especialment de la canalla, i per això han descarregat, com dèiem, aquesta torre de 6, un 3 de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla, abans de tancar l'actuació amb 2 piles de 4 simultanis. L'estratègia ha permès anar ampliant la base castellera i donar oportunitats a noves incorporacions i posicions, una aposta que s'ha notat en el fet que els 3 castells principals els han coronat 3 enxanetes diferents, una mostra també de la bona salut i del futur prometedor de la canalla que té la colla de Cubelles. Els castellers del Foix també han volgut agrair el suport i el bon ambient que han compartit amb els castellers de Mediona i els torraires de Montblanc, especialment per la col·laboració i l'ajuda mútua que s'han fet a les pinyes en aquesta actuació. Les altres dues colles també han ofert castells de 6 a Cunit, concretament totes dues han completat el 4 de 6, el 3 de 6 i la torre de 6. Els castellers del Foix continuaran la seva activitat castellera aquest dissabte que ve a Masquefa, on compartiran plaça amb els xicots de Vilafranca, en una oportunitat més per continuar consolidant les estructures i continuar creixent també amb el projecte casteller cubellenc. El govern local aposta per Los 40 Summer Life per dinamitzar la zona de les Salines, atraure visitants dels municipis propers i al mateix temps ampliar l'oferta cultural de Cubelles. Recordem que el 28 de juliol actuaran a Cubelles Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico o el grup català Siderland, entre d'altres artistes. L'Ajuntament, doncs, torna a col·laborar aquest 2026 en la gira Summer Life que organitzen Los 40 i que tindrà dues parades a Catalunya. Una serà la d'aquí a Cubelles i una altra a Salou. Segons els representants del govern local, Núria Planes, regidora de Dinamització, i Pau Rodríguez, regidor de Joventut, l'experiència de l'any passat els va semblar positiva i per això han decidit repetir-la. Ho consideren una aposta per atraure visitants dels municipis veïns i per dinamitzar econòmicament la zona del Passeig de la Marina, més o menys pròxima al concert, i que aquest any està especialment afectada per les obres d'Endesa. Així ho ha explicat la regidora Núria Planes.
3: Apostem per aquest tipus d'esdeveniment perquè és una manera de que les pobles del voltant vinguin a Cubelles, coneixin Cubelles, doncs vinguin a sopar abans del concert i que al final es consolidi aquesta visita, que no cal anar a Barcelona per anar a grans concerts, perquè a Cubelles tenim concerts de qualitat.
2: El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, a més, creu que és un concert que amplia l'oferta musical dirigida a un públic de totes les edats, però sobretot als joves.
7: Que passarem junts doncs, una nit inolvidable, no? Doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no?, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no?, i de manera gratuïta, que jo crec que també, no?, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no?, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves i no tan joves doncs puguem gaudir d'un espectacle, no?, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
2: Los 40, l'emissora musical del grup Prisa, ha confirmat que pujaran a l'escenari de Cubelles el dia 28 de juliol els artistes Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Lala Love You, Siderlan, Marcos, Lau Givert i Seaxe. L'acte també comptarà amb el DJ set de David Álvarez. Noemí Gómez, la responsable d'esdeveniments dels 40 al Penedès Garraf, ha confirmat que la gira ve acompanyada d'un equip tècnic de llum i de so que ha de permetre gaudir perfectament d'aquest espectacle.
8: El que és el muntatge principal, doncs, tenim una alta qualitat de so, ja que pues, té uns 40 kW pues, de potència i uns 2 kW de potència també en tot el que és la llum i tots els efectes de lluminositat de tot el que és el camí. Després també trobarem una pantalla al final de tota la superfície del camió, que és d'un 7x4, és a dir, uns 28 metres quadrats, on allà també es plasmaran pues, anuncis i tot el que són els logos dels 40 i tot el que és les iniciatives que es portaran a terme.
2: La cita amb Los 40 serà el dimarts 28 de juliol a partir de les 10 de la nit al Parc del Prat. L'any passat, aquest concert a Cubelles va arribar a reunir 3.500 persones, segons els organitzadors.
9: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Bon dia, Cubelles, i avui us oferirem ara a partir de 9:15 la retransmissió del ple extraordinari convocat per avui dimecres 15 de juliol, un ple extraordinari que té un sol punt a l'ordre del dia. Es tracta d'una proposta de l'oposició per establir un ple anual on es pugui debatre sobre com avança el mandat, el que en molts altres ajuntaments s'anomena ple sobre l'estat del municipi. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el Partit Popular i la CUP demanaran doncs acordar la convocatòria d'un ple extraordinari monogràfic sobre l'estat del municipi un cop l'any al mes d'abril. Fa unes setmanes, quan l'oposició va sol·licitar aquest ple extraordinari, van comentar els motius, que seria, doncs, tal com es fa en altres ajuntaments, que hi hagi aquesta cita per anar analitzant com avança el mandat i que hi hagi aquest debat entre els grups que formen part del govern i els de l'oposició sobre com està funcionant el mandat a l'Ajuntament. El ple extraordinari ha de començar d'aquí ben poca estona, a partir de 9:15, des del Centre Social Joan Roig i Pierre. El podreu seguir en directe, evidentment, des d'aquí, des de Ràdio Cubelles, i de seguida que comenci connectarem amb el Centre Social Joan Roig i Pierre.

0: Recordem també a l'audiència que de cara a la setmana que ve, dimarts a les 7 de la tarda, està prevista la sessió ordinària del ple municipal. Per tant, també tindrem un altre ple, en aquest cas ordinari, dimarts de la setmana que ve en l'horari habitual, a les 7 del vespre, també al Centre Social Joan Roig i Piera. Avui, però, tindrem aquesta sessió extraordinària, aquest ple extraordinari que va sol·licitar en el seu dia l'oposició i que ha estat convocat finalment per avui dimecres a 2:15 i en què es debatrà un sol punt a l'ordre del dia. Bé, tenim connexió amb el Centre Social.
1: Funciona?
0: Retransmetem doncs aquest ple extraordinari. Sentim ja l'alcaldessa Rosa Fonoll.
1: Bon dia. Bon dia a tothom. Anem a iniciar el ple 2026/6 de la legislatura 2023-2027, sessió extraordinària a petició dels grups de l'oposició. Amb un únic punt de l'ordre del dia, que és la proposta d'acord del ple municipal que representen els grups municipal Vox, Junts per Covelles, Esquerra Republicana, PP i CUP Amunt, per convocar un ple extraordinari monogràfic sobre l'estat del municipi un cop a l'any sobre el mes d'abril. Senyora secretària, pot llegir els acords, sisplau?
2: Bueno, la proposta d'acord exactament és el literal que ha llegit la senyora alcaldessa i és aquest, vull dir, la part expositiva. Volen que llegeixi la part expositiva? No. Llavors, la part dispositiva, que seria exactament la proposta d'acord, és exactament el que ha dit la senyora alcaldessa, que és aprovar, convocar un ple extraordinari i monogràfic sobre l'estat del municipi un cop l'any sobre el mes d'abril.
1: Bueno, doncs comencem el ple. Vostès diran.
3: Perquè no hi hagi interrupcions, senyora secretària, oi que ara tenim 5 minuts per presentar la moció i després tenim una intervenció de 5 minuts cada partit municipal?
2: D'acord amb l'article... Llegeixo. D'acord amb l'article 22, que ja el tenia aquí, el tinc sempre aquí preparat, l'article 22 del ROM, hi han 5 minuts per defensa de la proposta, 5 minuts la resta dels grups, el portaveu de la resta de grups, 5 minuts el regidor que defensa la proposta i al segon torn 2 minuts per grups. Per defensar la proposta.
3: Però no es posin nerviosos perquè els veig molt nerviosos últimament. Bé, bon dia a tothom. Avui celebrem aquest ple extraordinari sobre l'estat del municipi perquè creiem que la ciutadania té dret a conèixer de manera clara, completa i transparent quina és la situació real de Covelles, què s'ha fet durant aquests anys, què queda pendent i quins són els reptes de futur. Però abans de res, cal recordar una evidència. Aquest debat no ha estat una iniciativa del govern municipal. Aquest ple s'ha hagut de demanar expressament des de l'oposició. I això per si sol ja és un símptoma preocupant. Perquè un govern convençut de la seva feina i compromès amb la transparència hauria de ser el primer interessat a donar explicacions públiques, presentar resultats i escoltar les diferents opinions sobre l'estat del municipi. Nosaltres defensem que aquest debat s'hauria de celebrar cada any, de forma ordinària, tal com passa en molts municipis del nostre entorn. La rendició de comptes no hauria de ser excepcional, hauria de ser una pràctica habitual. També volia referir-me a alguns comentaris que hem hagut d'escoltar aquests dies, procedents d'alguns partits del govern o del seu entorn o d'entitats de Covelles que insinuen que aquest ple s'ha demanat simplement per cobrar una assistència. Ens sorprèn aquestes afirmacions o acusacions quan l'Ajuntament ha rebut sancions econòmiques per part d'altres organismes per no treballar propostes i sobre aquestes despeses no han fet cap manifestació. Francament, això és una desqualificació improcedent i una falta de respecte institucional. És molt trist que davant d'una proposta destinada a fomentar la transparència i la rendició de comptes, alguns prefereixin desacreditar-la parlant de dietes en lloc de parlar del contingut del debat. Si algú creu que la preocupació dels grups municipals és una assistència econòmica, aleshores potser està demostrant quina és la seva manera d'entendre la política. Nosaltres hem demanat aquest ple perquè volem respostes, perquè volem informació, perquè volem que la ciutadania conegui la realitat del municipi i perquè creiem que els veïns i veïnes mereixen molt més que propaganda i titulars. De fet, resulta estrany que hi hagi qui es preocupa més per quan cobra un regidor per assistir a un ple que no pas explicar per què hi ha preguntes sense resposta. Per què una auditoria aprovada fa més d'un any i mig continua sense executar-se o per què ha costat tant celebrar un debat com aquest? Intentar desacreditar aquest ple parlant de dietes no respon a cap pregunta. Al contrari, reforça encara més la necessitat d'aquest debat. Malauradament, arribem a aquest debat en un moment en què tenim menys transparència que mai. Els indicadors de transparència han retrocedit. Hi ha menys temps incomplerts a InfoParticipa que en etapes anteriors. I això no és una sorpresa. Alguns ja ho advertíem quan érem regidors. La transparència no és una qüestió de màrqueting ni una obligació administrativa més. És una garantia democràtica. Soc coneixedor de primera mà que aquest fet no és responsabilitat de la regió de transparència. Jo també ho he patit i ho vaig posar sobre la taula. Hi ha partits que no els interessa ni els beneficia en res la transparència. I en aquesta disminueix, i quan aquesta disminueix, augmenten els dubtes. I precisament això és el que està passant. Hi ha més reclamacions, més peticions d'informació i més preguntes que mai per part de la ciutadania. Massa sovint les respostes no arriben, arriben tard o arriben de manera insuficient. Els grups municipals ens trobem reiteradament amb preguntes contestades amb un simple sí o un no, sense documentació, sense context i sense explicacions, necessàries per poder exercir adequadament la tasca de control. I aquesta és una de les raons per les que avui som aquí. Però n'hi ha d'altres. La poca informació que es facilita a través de les xarxes socials o de Ràdio Comès massa sovint ofereix una visió parcial o esbiaixada de la realitat. Sovint es destaca allò que interessa explicar, però sovint en qüestions incòmodes que es presenten amb fets de manera esbiaixada. El problema és que moltes declaracions públiques dels responsables municipals, lluny d'aclarir situacions, generen encara més dubtes, més contradiccions i més preguntes. Preguntes que després ens obliguen a demanar més informació i més expedients i més aclariments. La comunicació institucional hauria de servir per informar, no per substituir la transparència. Si hi ha un exemple que resumeix perfectament aquesta manca de voluntat política per aprofundir en la transparència és el cas de l'auditoria, com ja hem manifestat. Una auditoria destinada a revisar procediments, detectar possibles deficiències i reforçar la confiança de la ciutadania. Ha passat més d'un any i mig i seguim sense aquesta auditoria. Per què no s'ha fet? Bueno, quan apareixen possibles irregularitats, denúncies o assumptes que estan sent investigats i que afecten regidories gestionades per la unitat covellenca, allò que la ciutadania espera és informació, explicacions i transparència. Preocupa també la complicitat i el silenci dels socis de govern. Cap explicació o cap reclamació. Sembla que ja els hi està bé. Nosaltres respectem absolutament la presumpció d'innocència i el treball dels organismes competents. Però una cosa és respectar els procediments i una altra molt diferent instal·lar-se en el silenci. Davant de qualsevol irregularitat, la gestió pública el que correspon és donar explicacions, perquè el silenci no elimina els dubtes. Es podran repetir mil i una vegades que estan molt tranquils, com he tornat a afirmar el regidor Hugué, però quan la cara no diu el mateix que les paraules, per mi vostè ja està sentenciat. La meva impressió personal i veient que totes les regidories de la unitat covellenca estan sent investigades o amb denúncies posades i veient que hi ha irregularitats que s'executen a consciència, podria pensar, repeteixo, podria pensar que la unitat covellenca és un partit políticament corrupte. Tal, la justícia ja ho decidirà a nivell penal. Els dubtes es resolen amb informació. Hi ha moltes qüestions per resoldre, volem respostes i per això estem avui aquí. Ara acaba la intervenció de defensa de la moció, ara comença una nova intervenció, correcte? Si hi ha alguna pregunta, vol dir alguna cosa? No? Gràcies. Avui, ara és la meva intervenció, jo no sé què faran la resta de partits, però jo no vinc a parlar avui d'un expedient en concret, li vinc a parlar únicament de la piscina municipal, ni del socorrisme, ni dels reparaments, ni de les factures pendents. Parlem de coses que són més recents, com això que he dit, però hi ha una qüestió molt important, que estem davant d'una mala gestió puntual o d'un model de gestió que s'ha acostumat a funcionar malgrat els advertiments dels tècnics municipals. Aquí una pregunta important que us vull respondre. Perquè quan analitzem conjuntament la documentació disponible apareix un patró que preocupa. Un patró fet de contractacions qüestionades, informacions desfavorables, objeccions i intervencions, reparaments aixecats per decrets, retards en els pagaments, interessos de demora, infraestructures públiques sobre les quals fins i tot costa localitzar la documentació essencial. I això no són casos aïllats, és un model de funcionament que mereix explicacions. Comencem per la piscina municipal. Durant dos exercicis consecutius han existit advertiments documentats sobre possible fraccionament de contractes. Un advertiment es pot entendre, un error puntual és possible. Però quan la mateixa observació repeteix dos anys seguits, la pregunta és inevitable. Què ha fet el govern municipal per corregir la situació? Res. Parlem també d'un cas recent com és el de socorrisme. Un servei essencial, un servei absolutament previsible, any rere any. un servei que sabem que és necessari cada estiu, perquè l'estiu sempre arriba. I malgrat això ens trobem en procediments excepcionals repetits durant 2 anys consecutius una altra vegada. Quan una excepció repeteix cada any, deixa de ser una excepció, passa a ser una manera de gestionar la seva. Però probablement una de les qüestions més preocupants és la relacionada amb el control intern municipal. La documentació, no jo, mostra que hi ha 112 factures pendents de pagament fora de termini, més de 643.000 euros pendents, 38 factures amb objeccions o reparaments i més de 207.000 euros vinculats a expedients amb objeccions d'intervenció. Això amb la informació que ens han facilitat, que no és tota, ja ens ho han dit, que era informació parcial. I paral·lelament a tot això apareixen nombrosos decrets d'alcaldia vinculats a expedients afectats per aquestes objeccions. Que quedi clar, aixecar un reparament és legal, sí, la normativa ho permet, però està pensat per situacions excepcionals. El problema apareix quan l'excepció es converteix en un costum. Tenim la gran majoria de factures que es paguen amb aixecaments de reparaments per part de l'alcaldia. Per això preguntem, quants reparaments ha aixecat l'alcaldia durant aquest mandat? Quants informes desfavorables d'intervenció s'han superat per decret? Quants expedients o més s'han pogut continuar gràcies a aquesta via excepcional? Tenim morositat i pagaments, que ara mateix estem a 158 dies, estem a quasi 90, estem a 158, més de 5 mesos per pagar a proveïdors. Això no és un problema de tresoreria, és un problema estructural que vostès generen i que ja els hi va bé saltar-se la normativa per intentar treure'n rèdit polític. Conseqüències reals de tot això? Que aquest problema ja no afecta només la comptabilitat municipal, afecta directament el futur de Cubelles. Quan una administració es guanya la reputació de pagar tard, acumular incidències administratives i tramitar expedients amb dificultats recurrents, les empreses ho saben. Alguns decideixen no presentar-se, altres decideixen marxar, altres consideren que el risc no compensa i acaba perjudicant, i acaba perjudicant no és el govern municipal, és dels ciutadans. Per això hem de preguntar, han influït aquests desordres en pagaments en què el centre de dia no estigui acabat, en els pisos d'emergències socials tampoc estiguin acabats i les empreses ja hagin fugit? Això ens portarà, evidentment, un sobrecost que no pagaran vostès, sinó que el pagarà la ciutadania. La manca d'interès d'empreses en projectes estratègics per al municipi, i parlant d'això, podria ser que algun possible inversor podria haver desistit d'executar un projecte a Cubelles per valor de 8 o 10 milions d'euros per la seva impressió de manca de transparència o com ho explico, perquè quedi elegant. Traves en la documentació si no es feia amb qui o com se li volia imposar. Un inversor normalment vol treballar amb la seva gent o empreses de confiança i voler imposar alguna cosa diferent des d'aquí només genera dubtes i inseguretat i evidentment marxen. Tot això podrien ser casos reals i segur que més d'una persona que ens escolta estarà familiaritzat amb algun exemple d'aquests. I segur que n'hi ha més d'un que ara desconeixem. Perquè quan una administració deixa de transmetre seguretat administrativa, la primera conseqüència és que costa trobar qui vulgui executar tots aquests projectes. Tenim les àrees tancades de la Mota, que han evidenciat contradiccions que mereixen una explicació. L'estudi de contenització de Cubelles no parla d'improvisacions. Aquí s'han creat àrees tancades improvisades, que l'Ajuntament diu que no té aquesta documentació. L'he de fer una pregunta, senyor Hugué, i molt clara, i aquí li faig ara i respongui'm si vostè pot. Com és possible que una infraestructura pública prevista específicament per Cubelles, implantada dins del municipi i vinculada a un servei públic, no tingui la seva documentació essencial, immediata i disponible a l'Ajuntament? I la pregunta és, pot afirmar vostè aquí i ara que l'àrea de contenidors cremada i les altres que hi ha tenen tots els permisos, assegurances i projectes tècnics, plans d'usos en regla i validats? Ho pot afirmar vostè ara i aquí? Sí o no? Ara ja, després ja tornaré a parlar.
4: Alguna intervenció més? Sí? Endavant, senyora Navarrete.
5: Gràcies, senyora alcaldessa. Buenos días. Bueno, estamos hoy aquí y quiero que lo veamos todos en afán constructivo, porque de hecho por eso estamos todos aquí, tanto gobierno como oposición, para intentar que Cubelles mejore. Y en estos momentos todos somos conscientes de que hay muchas cosas a mejorar. Mire, ayer, por ejemplo, tuvimos unas alarmas por la tarde, alarmas de incendio, que lo teníamos muy cercano. Resulta que tenemos el puente de las Estoreras destruido desde hace justo un año. Los vecinos de allí ayer pasaron realmente miedo, porque si hubieran tenido que salir, pues se encontraban acorralados. Son temas que tenemos que realmente resolver, porque son temas que afectan al ciudadano. De la misma manera que tenemos ya Bueno, ya podemos ver cómo está desarrollándose el tema de las basuras. Ya llevamos los meses suficientes para ver que realmente no funciona. Entonces, vamos a intentar buscar soluciones. Cuando hay un problema, no podemos negarlo, sino vamos a buscar soluciones alternativas, porque ya lo vimos en su momento antes de ponerlo. De hecho, yo personalmente se lo comenté. Veíamos a los vecinos de Punit que aquello era un desastre y hemos implantado un sistema que no está funcionando, no solamente aquí, sino en ningún sitio. Pues vamos a intentar buscar soluciones en vez de quedarnos atrapados en el problema. Las ratas pululan de una manera, y bueno, lo hemos visto todos, y si alguien no lo ha visto, pues le pido que me acompañe y nos damos una vuelta, porque los contenedores están todos, el otro día, pues bueno, unas ratas, pero así, paseando. Entonces, a todo esto hay algo que también me sorprende, porque luego yo sé que intentan pues corregir todo lo que la gente deja afuera, que también es algo que se tendría que controlar. Vamos a multar a las personas, a los vecinos que son incívicos y lo dejan fuera, entonces también deberíamos pues multar a la persona que no hace las cosas como corresponde, siempre y cuando nosotros tengamos un servicio adecuado. ¿Qué ha pasado también con los contenedores que se quemaron? Bueno, llevamos 20 días y todavía están todas las runas, toda la ceniza, está todo allí, no se ha quitado. ¿De verdad me quieren decir que 3 semanas no se ha podido quitar la ceniza de donde estuvo el incendio? Después hay otra cosa que no acabo de entender. Si estamos tan guays con el tema del reciclaje, que me parece perfecto, yo soy una persona que no hace falta que me lo digan, ya llevo años reciclando. Entonces, cuando pasan los pequeños camiones de la basura, de la runa de aquí, de Cubellas, pasan los operarios, entonces en ese momento, claro, ellos no pueden ponerla cada uno porque no tienen, es un camioncito pequeñito, es una furgoneta y lo ponen todo junto. Entonces, a ver, ¿dónde está el reciclaje ahí? Porque si va todo junto, ¿qué pasa después? ¿Se recicla en algún sitio? Después está el tema de, bueno, como todos sabemos, insisto con el tema de las estoreras, pero también eso afectó a toda la desembocadura. Un año llevamos ya. Ustedes saben que les he pedido actas de las reuniones con el ACA, parece ser que no hay actas, les he pedido poder asistir a esas reuniones, tampoco, y en estos momentos, con el peligro, con la ola de calor que tenemos, el peligro que supone todo esto, pues tenemos la desembocadura a tope de matorrales, pero a tope. Entonces, eso no es ni cuidar al ciudadano, ni cuidar el medio ambiente, porque les recuerdo que 25 años atrás eso estaba impecable. Estoy hablando de que era la misma desembocadura, mucho más cuidado, y entonces vamos a... Insisto, creo que esto lo deberíamos hacer, pues entre todos vamos a buscar soluciones. Por otra parte, también me sorprende que este año, pues un municipio como el nuestro, costero, que no tengamos chiringuitos. ¿Qué ha pasado con las concesiones de los chiringuitos? Porque todos los vecinos de al lado, todos los Vilanova, Cunit, todos los municipios playeros tienen y nosotros no tenemos. Entonces son un montón de temas que afectan al ciudadano en su día a día y que entre todos hemos de intentar solucionarlo. Y insisto, los problemas están para solucionarlos, no para encallarse en tal, tal, y esto ya se ha hecho, se ha hecho. No, vamos a ver, estamos viendo que no está funcionando. Pues, señores, intentemos buscar soluciones. De la misma manera que hemos de intentar también aumentar el cuerpo de la policía local de Cubellas. O sea, tenemos tenemos los mismos que hace muchos años atrás y de hecho la población se ha duplicado y en verano mucho más. Necesitamos más policías locales y tenemos que ser conscientes de que todo esto son temas que afectan al día a día del ciudadano. Yo les pediría pues que intentemos solucionarlos. Gracias.
1: Moltes gràcies, senyora Navarrete. Senyora Soler, endavant.
6: Hola, bon dia, gràcies. Avui aquí l'oposició al final hem convocat aquest ple extraordinari, ja ho han explicat totes les raons, però hem estat criticats per moltes persones, no?, pel fet d'un altre ple extraordinari. Caldria recordar que aquí hem portat plens, molts plens extraordinaris, amb un únic punt del dia perquè corria pressa, perquè aquest Ajuntament fem plens ordinari cada dos dies, no?, cada dos mesos, perdó. Això crea, doncs, aquesta mena de, suposo que ells mateixos ho han d'entendre, aquesta dificultat de poder arreglar les coses. Nosaltres al final quan arribem aquí és una qüestió de transparència i opacitat que hem tingut amb aquest govern que estem vostès. Nosaltres som representants dels nostres partits, els partits que a les eleccions ens van col·locar aquí. Nosaltres no som titelles dels nostres partits. Nosaltres podem pensar i els nostres partits alhora pues, compartim, no cal que som la portaveu de cadascun dels partits que estem aquí. Dit això de pas, nosaltres, com que tenim només 5 minuts i hem de parlar d'àrees, doncs, evidentment, parlaré de les àrees que són els espais, no? Aquests espais municipals que tenen vostès inutilitzats. Aquí mateix on estem és als centres socials i això és un centre d'exposició i, com veieu, aquí hi ha oficines. Ara el tenim a l'OPIC i se'ns diu que un cop l'OPIC se'n vagi a les cases del castell, doncs en un ple van dir que podríem disposar d'aquests espais, però sabem i som coneixedors que vostès això ho continuaran utilitzant i aquesta és la pregunta. Aquest espai serà realment això, un espai cultural on la gent podrà venir? Ara mateix és un refugi climàtic i si venen aquí a la tarda, figura que aquí hi ha gent que està assajant, figura que tots els despatxos estan coberts. Vull dir, hi ha una clara necessitat d'espais en aquest poble per les diferents entitats de tota mena que existeixen i aquest és el botó de mostra de que això no està funcionant. La pregunta és aquesta, aquest espai seguirà estar inutilitzat per un centre de dia inexistent des de fa 3 anys? Seguiran amb aquesta línia de voler que aquell espai sigui per unes 15-20 persones un centre de dia? Seguiran amb aquesta línia per saber-ho, per tenir-ho clar, no? Si hem de continuar amb això tancat durant 3 anys i utilitzant-lo potser, no, en uns altres llocs que potser tindrien. M'agradaria preguntar-los què faran en el local del carrer Juan de la Salle, què faran també al local que van comprar, a la plaça Balmes, què faran de la casa que tenen aquí al costat, a Sis Verdagí, amb la carretera. Tot plegat es mostra realment que durant 2 anys vostès no han tingut pressupost. Han buscat mil i una excusa. Al final, els problemes de personal, la intervenció, corresponien al final del 25, ho justificaven al final del 25, però ja al final del 24, ja al començament del 25, ja al juny del 25, no ho sabem. Sempre van acusar el mateix. Potser és que no s'han posat d'acord, no ho sé, ni tampoc crec que sigui aquest l'objecte, no? Vostès estan aquí per governar i per donar solucions a la població. I el que queda molt palès és que és impossible que, o sigui, que tinguem tanta degradació, només cal sortir al carrer per visualitzar com estan els carrers, i que ara vostès, com el ple que portarem d'aquí a la setmana que ve, que tot està enfocat a les modificacions d'aquest contracte de l'aigua, no? I tot és perquè, com que ja tenim pressupost, aquesta partida la podem col·locar aquí. O sigui, ara resulta que aquest pressupost que no hem tingut en 2 anys ens ho salvarà tot. Doncs aleshores els hi pregunto, què invertiran en tots aquests espais d'aquest meravellós pressupost? Crec que res, o no sé quina planificació tenen vostès. La realitat és que vostè haurien de deixar millor el poble que com el que teníem, és l'obligació que tenim tots, però evidentment probablement no serà així. I ens agradaria saber per què els motius. I després no cal dir que els pressupostos participatius són fantàstics i meravellosos, però que és una vergonya que guanyin propostes que vostès en un ple ens han dit que ens ho posaríem, com els elements aquests inclusius en els parcs infantils. No els ventin d'això, els pressupostos participatius són per dir anem a col·locar un altre element, anem a col·locar aquest altre, però quan ja en tenim uns quants. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Soler. Senyor Monsonis, endavant, sisplau.
7: Sí, gràcies, bon dia a tothom. Des de Junts per Cubelles creiem que Cubelles està abandonada. Carrers degradats, espais públics descuidats, serveis saturats durant l'estiu, comerços que tanquen, equipaments oblidats i barris que fa massa temps que esperen solucions. Per això plantegem un debat de fons sobre l'estat real del nostre municipi, de fer un diagnòstic sobre els problemes que té el poble, del que Cubelles necessita i acordar entre tots les solucions. Quan sortim al carrer i parlem amb els veïns i veïnes, no ens pregunten pas per l'adjudicació d'un contracte o per l'aprovació inicial d'un projecte, que no vol dir que no sigui important. Ens pregunten per què el carrer està tan brut o per què no es posen més contenidors. Sortir al carrer de Cubelles s'està convertint en una cursa d'obstacles. Si surts de casa, has de vigilar amb no ensopegar amb una llamborda que s'està aixecada. Si arribes a la cantonada, esquiva aquell tros de façana que fa mesos que s'ha caigut i encara hi ha la tanca i la cinta posada. Si gires al carrer, canvia de vorera perquè la quantitat de brossa que hi ha a la vorera no es pot passar. I si vas amb el cotxe, prepara't per passar per sobre de tots els clots que hi ha al llarg del carrer. Tot això mentre els cubellencs pateixen una saturació dels serveis públics durant l'estiu degut a l'increment estacional de la població. La neteja, però també la seguretat, l'atenció sanitària o la cobertura mòbil són clarament insuficients i el govern de Cubelles ho ignora. Això durant l'estiu, perquè durant l'hivern mantenen abandonats espais públics com els safareigs, Can Travé, la Casa Estapé, etc., on cada dia que passa més es degraden. I no només espais patrimonials. Cubelles va patir, desgraciadament, una dana terrible ara fa un any i molts dels desperfectes ocasionats continuen abandonats i sense haver-s'hi fet cap actuació per reparar-los. Els veïns i veïnes estan abandonats, especialment els d'aquells espais que pateixen també problemes de convivència. Cubelles està acostumant, malauradament, a patir dinàmiques violentes en esdeveniments multitudinaris o furts, robatoris i baralles a plena llum del dia. Per això, com els hem dit moltes vegades, cal unes directrius clares, unes polítiques clares, repensar el model policial amb més recursos, més agents i més proximitat. Patrullatge a peu, material, al dia i bones condicions laborals perquè els nostres policies es quedin a Cubelles. Justament aquest vespre hem rebut un preocupant comunicat del pare de la policia local de Cubelles, crec que tots els portaveus dels grups l'han rebut, explicant-nos que estan al límit i que no poden continuar així. I nosaltres diem que amb la seguretat no es pot jugar. Aquest comunicat, concretament, hi ha moltes reivindicacions, però el llegirem breument perquè tota la ciutadania pugui tenir coneixement. Els agents de policia local diuen que han arribat al límit. La inoperància per part del govern municipal ha fet que la situació hagi empitjorat en els darrers anys. Per part del departament policial s'ha proposat realitzar accions de tota mena per poder avançar i actualitzar els mitjans i condicions dels agents sense dur a terme cap acció des del consistori. Ens consta que hi ha hagut moltes reunions, que hi ha hagut molts intents per tractar molts dels temes que estan exposats avui i que no s'han donat sortida. Entre ells, l'actualització del conveni col·lectiu caducat, la gestió de places que han caducat per no haver-les publicat en 3 anys, l'aplicació de l'increment salarial d'acord amb les funcions, els riscos i les responsabilitats que assumeixen els agents acordats a l'octubre del 2025 sense haver-lo aplicat, l'increment del nombre d'agents, que són els mateixos des de fa més de 20 anys i la població ha augmentat en uns 10.000 habitants, obliga sovint a serveis mínims amb situacions de 2 agents patrullant per tot el municipi. Això ho diu la pròpia policia local en aquest comunicat. L'estabilització de la plantilla amb agents de carrera i rebaixar el nombre d'agents interins pràcticament al 50% de la plantilla local, que per manca d'oportunitats marxen a altres municipis i fa que sigui una policia de pas. La convocatòria per cobrir comandaments jubilats de fa més de 2 anys, la restitució i millores dels serveis als ciutadans de proximitat, l'oficina de denúncies, la necessitat del dipòsit de vehicles municipals, estem sense dipòsit des del 2022, la inoperància de la gestió del servei de la grua municipal, estem sense grua actualment també, més personal per dur a terme serveis administratius derivats d'altres departaments, retall considerable del pressupost destinat al Departament de Seguretat Ciutadana. Bé, realment és lamentable la situació, també lamenta la policia local i esperem que s'hi posin solucions perquè amb la seguretat no podem jugar. Des dels espais públics de Cubelles també estan abandonats. Imaginin-se també la gent que treballa per mantenir Cubelles activa. Comerciants, empresaris, emprenedors, persones que dediquen el seu temps lliure a tirar endavant una entitat i que sempre que demanen ajuda a l'Ajuntament reben un no com a resposta. Iniciatives culturals i socials que es perden per falta de suport de l'Ajuntament. Espais com l'Aliança, que podrien ser motor d'activitat cultural a Cubelles i que vostès mantenen tancada. I tot això mentre força gent de Cubelles veu com cada dia estan més a prop de ser expulsats del poble. Un govern que no genera oportunitats pel municipi. No podem estudiar el que voldríem perquè seguim sense tenir oferta de formació professional, més enllà del batxillerat. No podem quedar-nos a viure perquè l'habitatge continua sent la primera preocupació dels covellencs, ni podem treballar perquè la iniciativa empresarial i comercial del poble va tancant davant dels nostres ulls. I és tota aquesta llista de qüestions i problemàtiques les que hauríem d'estar abordant i debatent en aquests plens municipals. I com això, vostès no és possible, defensem un ple sobre l'estat del municipi, com tenen Vilanova i la Geltrú o Sitges, on podem abordar les qüestions de fons que ens preocupen els covellencs i covellenques. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Monsoni.

0: Referiré al punt d'acord que vosaltres hem presentat en aquest ple extraordinari i pel qual s'ha convocat, que és a convocar un ple extraordinari monogràfic sobre l'estat del municipi un cop l'any sobre el mes d'abril. Jo entenc que avui, doncs, el que vull fer és fer avui aquest ple de l'estat del municipi, però clar, jo em regiré pel que és ara mateix el punt d'acord que tenim en aquest ple, vale? Que és convocar aquest ple. Els recordo que fa pocs mesos vam fer un ple per fer el nou ROM que volem aplicar a partir de la legislatura següent, que aquesta és la funció. Aquest govern va aprovar aquesta modificació del ROM, està pendent de convocar la taula amb tots els partits del consistori per tal de tirar endavant aquest nou ROM. S'està treballant en un esborrany de ROM des de serveis jurídics, que la secretaria també ho pot verificar. Una vegada tinguem aquest esborrany, el que farem és convocar aquesta taula i crec que aquest punt, que és convocar un ple line, el que s'està demanant és modificar el ROM, que ara mateix no està incorporat, i això s'hauria d'incorporar al ROM. Jo els diria que aquest debat d'incorporar aquest ple extraordinari o no, el fem a la taula ciutadana, que a la taula que farem amb govern i oposició, per modificar aquest ROM. Per part del govern, només dir aquesta puntualització. Gràcies.
1: Alguna paraula més? Endavant, senyor Pérez.
2: Senyor Hogué, se li ha oblidat respondre'm a la pregunta que li he fet. Jo crec que si no la respon, em sembla que queda més que resposta. Per respondre al senyor Carrillo, perfecte. Sí, vull dir que la resposta que ens dona vostè és coherent. Recordar també que bueno, vostè ens ha dit que sí que s'està treballant i vam rebre una convocatòria. Vam rebre que designéssim un representant cada partit per aquesta taula de seguiment. No l'hem rebut, aquesta, no recordo haver rebut aquesta convocatòria per lo del codi ètic, que també s'ha aprovat bastant abans de lo del reglament del codi ètic per poder portar sobre la taula aquí investigacions internes de possibles trapelleries de diferents regidors. Això no s'està treballant. També es va aprovar una proposta d'auditoria obligatòria fa més d'un any i mig, i això tampoc s'està treballant, i no només no s'està treballant, sinó que no es contemplen els pressupostos. Que tinguem dubtes sobre els compliments d'aquest govern és normal. Que vostè ens diu que s'està treballant, sí, però potser hauríem d'accelerar una mica perquè són coses que ens beneficien a tots. No sé quin company de l'oposició ha dit que aquestes coses que s'aproven ara, doncs les poden fer servir vostès quan no estiguin al govern. O sí, no sé si seran sempre, esperem que no, perquè no sé si podem caure més baixos com a municipi, però que tinguem aquests dubtes perquè no s'estan complint molts compromisos que s'han optat per aquest govern, doncs és normal. I li agrairíem que vostè, a la mesura que pugui, doncs, tot això que ha dit de l'auditoria, del codi ètic i això que ja està treballant, doncs que intenti accelerar-ho el màxim possible i que pugui ser una realitat aquesta legislatura. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Pérez. Més paraules?
3: Nos parece perfecto que se vaya a celebrar una mesa donde vayamos a discutir el futuro ROM, pero yo creo que aprobar este punto del orden del día es un compromiso de todos los grupos municipales a poder tener en un futuro debates abiertos sobre el pleno estado del municipio. Por lo tanto, no creo que haga falta escurrir el bulto delegando esta responsabilidad a la futura mesa de negociación del ROM, y creo que aquí, ahora, delante de los cubellans, deberíamos adquirir este compromiso.
1: ¿Alguna pregunta más? Pues anem a passar a la votació. Vots a favor de la modificació del ROM? Vots en contra per l'exposició que ha fet el regidor? Com ha quedat, senyora secretària, la votació?
4: La proposta d'acord no prospera, amb els vots en contra dels grups municipals d'Unitat Covellenca, Partit Socialista i En Comú Podem, i els vots a favor dels grups municipals de Vox, Junts per Covelles, Esquerra Republicana, PP i CUP.
1: Moltes gràcies. Donem per acabat el ple. Queden recollides totes les seves propostes i ens veiem el dimarts que ve amb el ple ordinari. Moltes gràcies.
5: Doncs fins aquí la retransmissió d'aquest ple extraordinari, un ple extraordinari que ha acabat finalment rebutjant l'acord que proposava els grups de l'oposició. Un acord que simplement doncs, el que s'havia posat sobre la taula era establir un ple anual sobre l'estat del municipi que fos monogràfic i que se celebrés un cop l'any al mes d'abril. Era aquesta la petició concreta de Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, que finalment ha rebut el vot en contra d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú. El PSC és l'únic grup municipal del govern que ha exposat els motius del seu vot en contra. Unitat Covellenca i Cubelles en Comú no han intervingut en aquest ple municipal per exposar el motiu del seu vot en contra d'aquesta proposta. En tot cas, fins aquí el ple extraordinari d'avui. Podran tenir-ne un resum, com sempre, en els serveis informatius de Ràdio Cubelles. Els deixem ara, tot seguit, amb els continguts que teníem previstos entre doncs, aquesta hora, entre les 10 i les 11, i ens retrobem doncs, amb un resum d'aquest ple extraordinari a partir de 2:15 dins de l'informatiu mitjà. Gràcies per seguir-nos, que vagi bé, també podeu recuperar quan vulgueu. En recordem aquest ple sencer a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos, fins després.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, en Xavier. Bon dia a tothom. Avui arribem al darrer programa de la sèrie que hem dedicat a les cançons per fer l'amor. Hauran sigut prop d'una cinquantena de temes, exactament 49, que us haurem ofert com a suggeriments de la llista de reproducció.
0: Una llista que creiem que pot ajudar a crear un entorn favorable de cara al nostre objectiu, que, com hem dit i no ens n'amaguem, no és cap altre que fer l'amor. I a l'hora de fer l'amor hi ha clàssics eterns, com aquest que ara escoltarem.

0: Aquest clàssic de 1967 és probablement un dels temes per fer l'amor més coneguts per la nostra audiència. Ara bé, hi ha detalls d'aquesta cançó que potser us podrem descobrir.
1: Mira, per començar, simplement recordarem que el títol complet en francès és Je t'aime, moi non plus, que es tradueix com T'estimo, jo tampoc. I que la primera part d'aquesta frase a la cançó és interpretada per la Jane Birkin, mentre que la segona, el jo tampoc, la diu el cantant i compositor del tema, que era en Serge Gainsbourg.
0: Mm-hmm. Amb això, naturalment, tenim la descripció d'una situació d'encontre sexual que ella voldria romàntic, però que ell circumscriu únicament i purament en l'aspecte físic.
1: És també de destacar que, tot i que aquesta versió del tema amb la Jane Birkin és la més coneguda, en realitat la cançó va ser escrita per qui era la nòvia de Gainsbourg en aquella època.
0: Ah, sí?
1: Sí, ni més ni menys que la Brigitte Bardot.
0: Vaja, l'origen de la cançó l'hem de situar l'endemà d'una discussió de parella entre Gainsbourg i Bardot, que ella li va dir que en penitència li havia d'escriure la cançó d'amor més bella que fos capaç.
1: I no una, no, n'hi va fer dues.
0: Ah, carai.
1: Mira, aquesta, el Jetem, que escoltem, i una altra que es titula Bonnie and Clyde, que relata la relació de la parella de pistolers, que no és la molt més coneguda, la balada de Bonnie and Clyde.
0: Ah, no és aquella.
1: No.
0: Doncs bé, tenint en compte quin era l'encàrrec i les característiques de les dues cançons, no sembla que el Serge Gainsbourg el complís al peu de la lletra. Potser per això va trencar amb la Bardot i va acabar publicant la cançó i tenint una relació amb l'altra, amb la Jane Birkin.

0: Aquesta cançó de Donna Summer es titula Love to Love You Baby. I no és només pel fet que la paraula love aparegui 46 vegades al llarg de la lletra que parla obertament d'una relació sexual, sinó, i sobretot, perquè els gemecs i sons guturals que l'acompanyen són més explícits encara.
1: Mm-hmm. Potser Getem, que escoltàvem abans, té la fama, però sembla que aquesta cardi la llana. I diem això perquè quan la cançó, que inicialment havia sigut publicada a Europa, va arribar a mans d'un productor nord-americà, aquest la va trobar curta i li va demanar al compositor que l'allargués.
0: Sí, i ho va fer, i tant que ho va fer, fins als 16 minuts.
1: Carai.
0: I clar, els gemecs i altres expressions de plaer també es van haver d'allargar, fins a tal punt que, segons va determinar la BBC, s'hi poden comptar fins a 23 orgasmes.
1: Carai.
0: Simulats, naturalment, eh?
1: Ah, quin descans.

0: Trobem també temes similars interpretats per cantants masculins, com és el cas de Barry White, amb aquest tema titulat I'm Gonna Love You Just a Little More, Baby. Et faré l'amor una mica més, nena.
1: La major part de la lletra és recitada i la durada del tema és de més de 4 minuts, cosa que, com ja hem comentat en ocasions anteriors, pot ser que ajudi a mantenir un ritme constant.
0: Això sí, no és fins al cap d'un minut i mig que comença la tornada, que és l'única part cantada d'aquest tema. Per si de cas algú ho troba excessiu, podem provar-ho amb aquesta altra cançó. Escoltem-la.

0: Aquest és un tema molt poc conegut de Pink Floyd, que a diferència de l'anterior té molt poca part cantada i molt de taralejat.
1: En la nostra selecció hem incorporat alguns temes que, com aquest, són àmpliament considerats com cançons eròtiques i en aquest cas és segurament per aquest taralejat que podem escoltar al llarg de tota la cançó.
0: El fet, però, és que la poca lletra d'aquesta cançó parla de la por a la mort i que qualsevol moment és bo perquè ens arribi.
1: Caram.
0: Gens sexy, com podeu veure.
1: Gens ni mica.
0: Però tampoc cal estar sempre pendents de les lletres, no?
1: No, no.
0: La música, de vegades...
1: Que va.

0: La setmana passada escoltàvem a Chris Isaak amb un tema força relaxat, Wicked Game. I ara el mateix cantant ens proposa un enfocament molt més salvatge, amb aquesta Baby Did a Bad, Bad Thing.
1: Escoltant-la, potser us ve al cap algun anunci publicitari, i no és estrany, perquè efectivament surt un anunci de perfums. Escoltem la versió que en fan, a veure si encerteu de quin perfum es tracta.
0: A veure, a veure.

0: Good Girl, the new feminine fragrance by Carolina Herrera.
1: Ells mateixos ho han dit, no cal afegir res més.

0: També és força salvatge I Need You Tonight, Et Necessito Aquesta Nit, que és aquest tema del grup In Excess, sobretot gràcies a la repetició de la característica línia de la guitarra, consistent en tres acords iguals, seguits d'una baixada de també tres notes.
1: Sembla que això li dona un caràcter rítmic repetitiu que les fonts que hem consultat consideren molt adequat per acompanyar la repetició de gestos que formen part de la litúrgia de fer l'amor. Ho diuen els experts, eh? Qui som nosaltres per contradir-los?
0: Ningú, ningú. Ah. Right down to the broken handle of the third drawer down of the dressing table. Aquest és el tema també considerat pels experts com un bon acompanyament per a les activitats amoroses, que és l'objectiu de la nostra llista de reproducció, eh?
1: Sí, senyor, i tant. Es tracta del grup britànic Pulp, amb el tema Feeling Cold Love, que té una durada de 6 minuts, gairebé dos dels quals són la introducció recitada que estem escoltant, abans d'arribar a un punt que podríem anomenar d'explosió. Escoltem-lo.

dèiem, Pulp són un grup de pop britànic que es van formar l'any 1978 i que encara continuen actius, en una tercera època, això sí, després d'haver passat per dos períodes de separació. Una de les seves cançons més famoses es titula Razzmatazz, com la coneguda sala de concerts de Barcelona, on hi van fer un concert l'any 2001.

0: Amb aquest sensual tema de Janet Jackson titulat That's the way love goes, iniciarem la recta final del programa.
1: En aquest cas, la sensualitat ve sobretot de la mà del ritme i de la veu de la Janet Jackson. I els cors ens tornen a trobar amb la molt convenient durada de més de 4 minuts.
0: Amb aquest tema, la Janet Jackson es va situar per sisena vegada en el número 1 del Billboard 100 i tant en el vídeo promocional com en les seves aparicions en públic va presentar una imatge molt més sensual que en la primera època de la seva carrera en què es vestia amb uniformes d'aparença militar.
1: També a la lletra de la cançó mostra aquesta sensualitat quan diu: el meu amor és sec, no veus el meu desig? Així és com va l'amor, eh?

0: Doncs bé, seguim amb temes que acompanyen per la veu i el ritme, com aquest de Sierra, titulat Body Party, o sigui, festa del cos, en el qual la lletra ja ho deixa ben clar. El meu cos és la teva festa i només tu hi estàs convidat.
1: Sierra té també un altre tema titulat Love Sex Magic, o sigui, la màgia de l'amor sexual, que interpreta juntament amb en Justin Timberlake i que també podria ser una bona elecció.
0: I tant.

0: Ja ens acostem al final i això està a punt d'acabar. I en aquest moment és adient el títol i la tornada d'aquesta cançó que diuen «Noto que m'està venint».
1: Es tracta de «I Feel It Coming», de The Weeknd. Aquí ja vam escoltar en el primer programa d'aquesta sèrie, quan encara estàvem en els prolegòmens, i ara ens el tornem a trobar just en el moment d'acabar. Perquè, clarament, la cançó va d'això, d'acabar. Fixeu-vos, si no, en què diuen les últimes línies de la primera estrofa.
0: Sí, diuen: «Noto el tremolor del cos i l'escalfor entre les teves cames». Així doncs, sembla que tot plegat està sent un èxit i que aquesta haurà sigut una nit memorable. Precisament això és el que ens diu la següent cançó.

Una nit com aquesta és la traducció de A Night Like This, que és el títol d'aquesta cançó de Caro Emerald, una cantant holandesa que amb aquest tema recorda que mai havia somiat una nit com aquesta.

0: La Caro Emerald va estar en actiu fins l'any 2022, en què va desaparèixer per reinventar-se amb un estil totalment diferent i el nom de The Jordan.
1: Doncs aquí ho deixarem, acabant la sèrie de músiques per fer l'amor amb la sensació de feina ben feta i amb un cert èxit. Com us dèiem en el primer programa, hem escoltat gairebé una cinquantena de temes, dels quals en podeu treure la vostra pròpia llista de reproducció, eh? I que desitgem que també tingueu un gran èxit.
0: I tant. Us deixem, amics, doncs, aquí amb la Caro Emerald fins la setmana que ve, que repassarem els èxits del Billboard de 1976. Fins llavors, ja ho sabeu, cuideu-vos molt, amics, i sobretot, feu molt l'amor.
1: Això mateix, i cuideu-vos tots.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.
0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles. This one is for the people.
3: Molt bona tarda, tenim un nou programa de Pilars al Vent. Aquest és el desè episodi, fem ja dos dígits de programes. Ja estem, com no, amb els meus companys de sempre, el Nogui.
4: Buenas.
3: El Jordi, l'Hora.
5: Bona tarda.
3: I el Nil.
6: Buenas.
3: I avui, com a convidat especial, tenim, bueno, com a convidat, tenim l'Alejandro Carvajal.
5: No és especial.
7: Bona tarda.
3: Que ve com a... Bueno, Nogui, digue-ho tu de què ve.
4: Pues avui ve com a lateral.
3: Bona posició del castell aquesta,
4: Sí, sí. Estem seguint l'ordre que estem fent dels voltants del baix, no? Com començant des del centre. Avui he tocat el lateral i et donarem una miqueta d'ajuda, ja que el Nil també fa de lateral. En alguna pregunta que et vegis una mica apurat pots fer rotllo, Nil, tu què opines? Saps la típica?
8: Soy el comodín.
3: Sí.
4: I bueno, Pol, comencem amb les
3: comencem
4: preguntes.
3: Comencem com sempre, sí.
4: Vale, pues primeres, bones, benvingut.
7: Bones.
4: I no sé si has escoltat algun programa, saps una mica com va la dinàmica?
7: Sí.
4: Vale, pues començarem amb unes preguntes per conèixer-te una miqueta millor. I la primera de totes aquestes serà: de què treballes o de què volies treballar quan eres petit i si creus que això es pot incorporar dins del món dels castells.
7: Vale, pues jo sóc fotògraf, principalment de concerts i pues fotocalls i coses així. I de petit no sé si volia ser fotògraf, però de ben petit ja tenia una càmera a la mà i sempre que anàvem de viatge amb els meus pares o qualsevol cosa, pues sempre tirava fotos. I si crec que es pot incorporar al món dels castells, home, pues sí, perquè és una bona manera d'immortalitzar pues els castells, els moments, les llàgrimes, les alegries...
4: Tot el que és plasmar sensacions en una foto, no?
7: Diríem. Exacte.
4: El segon convidat que fa fotos, com s'ha parlat.
3: Sí, sí.
4: I passem a la següent pregunta, llavors. Primera diada o record casteller que tinguis. És a dir, no la primera vegada que vas veure un castell, sinó la primera vegada que vas dir... Ostres, jo vull formar part d'això. O si directament ja estaves formant part d'això i va ser el primer contacte.
7: Jo crec que va ser pues, a Terrassa, quan, o sigui, a la diada de festa major, que jo era, bueno, no petit, jo que sé, tindria 14 anys, sí. i els meus pares em van portar a veure els Minyons i els castellers de Terrassa, i pues, jo que sé, em va com sorprendre veure gent pujar i arriba com a l'alçada de l'Ajuntament i que l'enxaneta pues, posés amb una corda a que l'alcalde li donés la senyera.
4: Pregunta necessària. Minyons o castellers?
7: Jo simpatitzo més amb els Minyons de Terrassa.
4: Sí. Alguna cosa en concret? O...
7: No sé. Sí, vale. No, sin más.
4: Ok. Passem a següent pregunta, que és què et va com a tal endinsar dins del món dels castells?
7: No, o sigui, no sé, jo crec que com el voler formar part de, o poder ajudar a que les creacions com que es duin a terme, jo crec, una mica així, com sentir des de dins el que, pues, quan fa un castell, pues, com es viu, per exemple.
4: Vas entrar tu sol o et va entrar alguna persona?
7: No.
4: Et van enganyar, no?
7: Sí, em van enganyar.
4: Qui va ser?
7: La Paula em va dir... que anés a provar un dia assaig d'aquest de porta un amic i pues vaig anar i ara que estic com més estona aquí pues puc participar més.
4: Clar, perquè abans vivies a Terrassa i ara vius aquí a Cubelles.
7: Sí, o sigui, ara estic aquí perquè, bueno, estic aquí.
4: Cases de la vida, no? Vale, i ara passarem a les bones preguntes, a les que a tothom li agrada i a les que altres programes ja han respost la pregunta, sí. També, que és interessant parlar d'això. Començarem amb... És el moment exacte de començar la diada? i només tens un mocador. On te'l poses? Mà dreta, mà esquerra, faixa?
7: Jo crec que me'l posaria a la faixa, però perquè si no se'm cau.
4: Vale. Si fossis un gelat, de quin gust series i per què?
7: No sé, o sigui, no sé per què, però jo crec que seria estratachela. No, no hi ha un...
4: Per dir alguna cosa, no?
7: Perquè és el que més m'agrada.
4: Ah, perfecte. Vale. Em sembla perfecte. Dins de la fauna d'una colla castellera, posem que això és medio una sabana, tota la colla castellera, cadascú és un animal, quin animal series tu?
7: Buah, no sé, no tinc ni idea, eh? És que jo sóc una mica tímid, en veritat. O sigui que no sé, alguna, no sé què animal és tímid, però algun d'aquests.
4: Soricat o algun d'aquests que no surten i s'amaguen ràpid.
7: Sí, algo així.
4: Ok. I la meva pregunta a totes. Si fossis una pedra, quina pedra series?
7: Hòstia. No conec noms de pedres, però no sé. No, és que no ni existeix, no l'antracita o algo així.
4: Pues no lo inventamos, ¿no? Suposarem que existeix i ja està.
7: Aquesta.
2: Com és aquesta pedra?
7: No tinc ni idea.
3: Ja t'has inventat?
7: Sí, sí.
3: Pues invento una mica més.
5: Clar, te'n pots inventar com és i tot.
3: Descriu-la.
7: Jo sé que els meus pares de petit em donaven una pedra perquè no sé què vaina de les males energies o no sé què i era de color blava. Ja està.
4: Pues una antracita no era. Però existeix l'antracita i és de color negre.
7: Ah, mira. Oh,
4: pues mira. Deixa la dada, que acabo de buscar-la. I de fet és la que s'utilitza per aquest color que és tan negre, com a tal. No sé, és el que m'ha dit Google, confiarem en Google. Sempre. I ara et ve una bona pregunta. Cada programa, el convidat fa una pregunta pel següent. No sé si has arribat a escoltar la d'avui.
7: Sí.
4: Que va deixar la Martina.
7: Sí, sí.
4: I deixo aquí la pregunta que és, què consideres tu que és pitjor? Ser junta o ser tècnica?
7: Aviam. Sí, jo crec que les dues són pitjors en si, però jo diria que més la tècnica, perquè si surt alguna cosa, bueno, no sé, jo, per mi, si algú fica alguna posició que no és, el qui es rebotaran serà la tècnica. O sigui, no crec que vagin al president i diguin, saps? O mínim és el que crec jo, així que jo diria la tècnica.
4: Donem fe d'això, Nil. Ens passa o no ens passa?
5: Sí. Bueno, tornem a dels egos, tornem, que és tot sí, per no? Egos.
3: I aquí, ja per posar-te més en pressió, ha passat gent per junta i tècnica per programa, o sigui que sí, responguessis el que responguessis, la gent tenia crítica igual, o sigui que no passa res.
4: No, jo crec que la tècnica ho tenim clar, no? Que és una putada també.
3: Sí, no sé.
4: O sigui, és una cosa que escollim que ens putada. Agrada, però que comporta aquestes putades.
3: I abans d'això tenia cabell, abans d'entrar tècnica, o sigui, imagineu-vos.
4: Pol, no has tingut cabell ni quan...
3: Sí.
2: No tenies.
3: Sí, abans d'entrar tècnica tenia cabell.
4: Ara ja no. Fem moltes bromes d'aquestes i la gent de la ràdio només s'escolta, no ens veu. Jo vull que tingueu l'imatge del Woody de l'última pel·lícula de Toy Story,
3: que vira el programa de Quarts Amunt, que està allà l'imatge, no està Spotify.
4: No se't veu la calva, tio, aquest programa.
3: Però mica està d'esquenes, la càmera.
5: Sí que sí li veu.
3: Clar, està d'esquenes, la càmera.
5: Si hi ha calva, se li veu.
4: Si hi ha calva, se li veu. Però se li veu, llavors.
3: Ja.
2: Si no hi ha fotos de diades, que se li veu perfectament.
3: Sí, perfecte. No hi ha cap problema. No em treu la tècnica.
4: No, podem seguir, no?
3: No, sí.
7: La importància de la fotografia, veus?
3: Veus?
4: Clarament. Que no deslumbri la calva del Pol.
3: Doncs seguim una mica, ja que portem com a lateral, explico una mica la funció.
7: Aviam.
3: Utilitzes el comodín del Nil o...?
7: No. O sigui, jo encara no, o sigui, sé què fa el lateral, però com que no sé ben bé com cada part del que fa el castell. O sigui que jo crec que el lateral el que ha de fer és com aguantar com el segon, a que no es mogui. És el que entenc jo. I també com treu-li peix al baix. Algo així diria jo.
3: Ni el corrobores?
2: Sí, o sigui, al final el que explicarem ara que queda de pinya, la majoria de coses que són és això mateix. Treure-li tot el peix que puguis al baix i fer que no es mogui el segon. Cadascú des d'un costat, els laterals, com ho diu, el seu propi nom ja és des dels costats, des dels laterals, perquè no es mogui cap a les bandes. Però sí, ho ha explicat bastant bé.
3: Perfecte.
4: Una cosa graciosa que voldria aportar és que diria que a les diferents colles he escoltat també canvi de nom en aquesta posició.
3: Hòstia, de la Terrassa no ho sabia, igual sí.
4: L'altre dia vaig escoltar a Torraires de Montblanc, perquè em fa molta gràcia, perquè ells, per exemple, al vent li diuen Dau, al primera sí que li diuen primeres o li diuen mans, i als laterals li diuen entregirats. Per aportar la dada de qui diuen entregirats, també és la és una posició com entra el lateral, entra entregirat mirant cap a la cama del segon.
3: Hòstia, jo havia escoltat altres noms d'altres posicions.
5: Sí, del vent, però... mil i una, però sí. Del lateral.
3: I del contrafort amb el darrere, del baix...
4: Això et passa, Pol, perquè com no entres a algunes pinyes, pues no veus la fauna que hi ha dintre les pinyes.
3: Jo ja... Sí. doncs sí, no he escoltat jo mai aquest nom. I també s'ha de dir que la funció també lateral, les mans has de posar... Per exemple, la primera, és que vindrà segurament la setmana que ve, i ens explicarà com ha de posar les mans, però són més a... diguem, tocant el cul perquè el baix es pugui seure i tal, el segon es pugui seure i tal, tu com a lateral, on es recomanen posar les mans? Perquè jo he escoltat molt de, no, lateral has de posar la mà enrere de no sé què, que es queixa molt la gent. On creus tu que és recomanable posar les mans?
7: O sigui, jo les fico, per sobre de la cuixa. O sigui, a la cuixa.
3: El lateral de la cama, no?
7: Sí, exacte.
3: Perfecte.
2: Vaig a fer-li una pregunta, a veure si escolta. Vinga, normalment. I on mai s'han de ficar les mans?
7: On es doblega el genoll, no?
2: Molt bé.
3: Darrere el genoll, perfecte.
2: Aprovau.
4: M'encanta que ara mateix és com si fos un examen.
3: Sí, perquè el Nil
4: i jo, que som tècnic de pinyes, tenim el Carvajal. El Nil al costat i jo recte cap a ell, i cada vegada que respon mira com... Bueno, crec que ho estic dient.
7: Sí, sí.
3: Pues ja que sou els professors, una pregunta més que li vulgueu fer al vostre alumne o...
4: Una pregunta més que vulguem fer al nostre alumne.
3: Ja has dit que és un examen, això, anem a aprofitar si la gent també del... La gent que es pot dir a Spotify també pot... Hi ha comentaris que comenti també respostes, a veure si...
4: Jo crec que és una cosa que podríem parlar. No sé si ell ara serà conscient del que em refereixo, però a la resta de castells, menys si tenen agulla... Molt bé, Pol, fes més soroll, no passa res. Si estàs sentat al micro, aquí s'escolta igual.
5: Va, okay, seguim. Vinga, va.
4: Sí, que les diferents castells, amb agulla, sense agulla, tenen un moment d'entrar diferent. Podries dir-nos què canvia en un castell amb agulla i un castell sense agulla als laterals?
7: Pues, quan hi ha agulla entra primer el vent i quan és sense agulla entrem als laterals.
5: Uau, jo això no ho sabia. O sigui, sí, perquè ara estava pensant i estava dient, clar, quan entra el vent al pilar, piles el vent.
4: Exactament.
5: On van els laterals?
3: Sí.
4: Clar, el lateral es queda sol, venut, amb els segons, i el vent entra al pilar a aguantar. I una altra és a la torre, els laterals com entren? Diagonalment com entren de normal? Entre girats, com diuen a Montblanc, o entren rectes cap al segon?
7: O sigui, a la torre jo crec que entrem com així, o sigui, no sé com explicar-ho.
4: Recte.
7: Sí, sí. Sí.
4: Vale.
3: Sí. Jo crec que també és una posició bastant complicada perquè cada castell té... O sigui, els primeres van primeres, van igual a tots els castells. Baixos igual, segons igual... però els laterals és una posició que, com estan comentant el Nou i el Carvajal, aquí l'examen que l'he fet, és que cada castell va d'una manera diferent. Has d'anar escoltant el que moment canti el castell, perquè entres d'una posició diferent, entres d'una manera diferent, una temporització diferent. Jo crec que també és una posició, com la setmana passada deia la Martina, que els terços per ella és la posició més complicada del tronc. Jo crec que els laterals pot ser una de les més complicades també de pinya. Com creus tu, Carvajal?
7: O sigui, sí i no. O sigui, hi ha castells que, per exemple, jo sí que noto que, jo què sé, l'altre dia, el 3 de 6, sí que vaig notar com que a l'entrar jo, o sigui, després del vent, com que ja em quedo sol. O sigui, el que va darrere meu, com que jo estic entregirat, el que darrere meu com que no pot agafar-me bé. Llavors jo em quedo una mica així, raro, que no sé com fer la força ni el moviment. Però bueno.
5: I no creus que també una complicació és que sou dos i no podeu parlar un lateral de l'altre perquè teniu el segon entremig? I aleshores tu estàs fent una força però no saps si és la mateixa força que està fent l'altre.
7: Ja, això sí que ho he pensat, però clar, no sé, o sigui, jo... Si em parlen, sí que sé. Per exemple, l'altre dia no em van parlar i, clar, em van dir que estava com girat, però, clar, jo no em dono compte perquè, llavors...
3: Clar, s'ha tapat i no dones compte.
4: Sí, al final, crec que el pack de laterals i primeres són com una banda de música, i l'agulla és el director. Sí. A menys que sigui un castell amb agulla, que l'agulla està d'esquenes, en un castell bàsic, és l'agulla que va dient esquerra més, dreta més, primera s'apreta, afluixa, i l'agulla mateixa va emplutjant o no. I és un treball cooperatiu entre els quatre. Llavors, sí. Moltes vegades entre laterals no es parlen, però sí que l'agulla està dient. O jo, per exemple, alguna vegada de primeres també, si em fixo que no estan demanant de dalt i és alguna persona nova, que normal ja havia estat als assajos, que després quan baixa diu faltava una mica a dreta, però no volia dir que aquestes coses passen, també vaig dient a vegades apreta una mica més, no sé què, perquè al final el lateral només veu al seu costat, no sap com està la resta. Les primeres i les agulles sí que estem alineats amb ell i notem moltíssim si un lateral està apretant més o un altre està apretant més, perquè torça el castell, llavors les nostres mans ja no queden compensades, comença a anar de costat. I també jo crec que això és una cosa molt important que fan els laterals. Moltes vegades el pes i les sotragades van movent el baix una miqueta, van movent el segon, i hi ha castells que acaben de costat el segon moltes vegades. Aquesta també és una funció que tenen els laterals. Jo he vist laterals corregir aquesta posició que s'estava torçant o intentar frenar un peu que se'n va, un genoll que està doblegant de massa.
3: Sí, jo crec que és el que diuen, no? Jo crec que ja hem parlat molts programes amb els baixos i agulles, que jo crec que la comunicació és el més important. Tu dintre de la pinya, com et comuniques? Ets més d'esperar que et diguin o també demanes coses quan necessites?
7: O sigui, jo sí que a vegades he notat que com la gent de darrere sí que apretava molt i que jo no, o sigui, no estic acostumat a que com que em puxin. Llavors sí que a vegades he dit que no apretin tant. Però clar, jo també que sóc nou, no sé com demanar segons què coses. Llavors sí que el tema de fer de lateral i tal, espero que em diguin, oi, pues, bueno, afluixa o apreta.
3: I què parles més de comunicació amb el segon? Clar, tu en funció és més parlar amb el segon, parlar amb l'agulla?
7: O sigui, jo escolto més a l'agulla, en plan, sí que l'agulla és la que em sol dir, pues Carvajal, saps? Més o menys. Sí. Llavors.
3: Perfecte.
4: Això és una altra cosa que podem parlar, que és et té dificultat més o menys? Perquè hi ha moltes vegades que és Carvajal més o Carvajal menys, i en el moment del castell és com, no sé què m'ha dit, si que apreti o no apreti. A tu et passa això?
7: Ja, a vegades no, o sigui, no escolto en plan menys més, saps? Perquè fan en plan, no sé.
4: I què fas? Si tens la dubte, deixes d'apretar o apretes més?
7: No, jo crec que apreto més. O sea, no sé per què.
3: Jo crec que sempre demana més.
4: Sí. Jo crec que en general es passa, sí. I moltes vegades ens passa que empuixem i després és com, no, t'estava dient que menys, vale, deixa anar.
3: Ja, no sé si. També és, sempre parlem de la comunicació, però durant un castell és complicat. Entre les gralles, entre els nervis, entre els crits de fora, entre la plaça i tot, jo crec que és complicada la comunicació, i jo crec que de les coses més importants dintre de les pinyes, però no dintre del món del castell en general.
4: I ara volia fer una pregunta, perquè jo crec que, no sé si és només a la nostra colla o en general passa, nosaltres tenim uns laterals que són molt tiosos. Vull dir,
3: sí.
4: Molts dels nostres laterals també són segons, molts dels nostres laterals també són segones mans.
5: Jo vaig fer de lateral dissabte.
4: Efectivament, o sigui, vull dir, els laterals els tenim molt rotatius. Carvajal, tu quines posicions has passat?
7: Jo crec que vaig començar per vent, però després ens van donar compte tots que no arribo.

0: i estava ahí de primeres i ens van canviar perquè no arribava i va estar de vent. Per això dic, o sea, que aquí al millor sembla que han posat una persona molt baixa, però és que és el material que tenim.
1: No, sí, sí. És el, sempre el que reivindiquem, les coses petites fas el que pots amb el que tens. Si no, no hi ha més. I jo crec que també Pinya és molt complicat, el, estiguis on estiguis, però laterals més, bueno, laterals sí, laterals vens, que ja pot ser alt, però si tens els braços curts no arribes. Llavors és com el, vosaltres que sou tècnics de Pinya, heu de combinar molt amb aquests jocs. Perquè, la, per exemple, una cosa que només, una cosa que a vegades em queixo de l'app és que només mesura l'alçada.
2: Clar, no mesura.
1: I hi ha vegades que dius, hòsties, va molt bé pels troncs, però és que quan no estàs fent troncs, que estàs fent pinyes, dius pues, que l'alçada m'és igual.
0: Sí, nosaltres fem servir moltes vegades l'alçada per ubicar el lloc i, un moment, i el moment en què estan, si són més o menys semblants, sempre està la típica pregunta de posa't un moment acostat, sí, aixeca la mà i, ja està, i acabes veient qui arriba més a dalt.
3: Jo hi ha un moment que ja pel carrer tinc ja obsessió i és com, no fa falta que aixequin els braços. Jo ja sé, o sigui, t'aixeques i dic, vale, ja sé què ets.
0: Jo crec que és una cosa que arriba en un punt segons estàs a una colla, no sé si a tu el passa a Carvajal, però per exemple nosaltres ara, uns quants de colla que coincidim que estem al mateix campus treballant, veiem nens i és com, vale, acotxado, estos de dosos. A tu et passa? Tu veus algú i dius, quines bones primeres mans que seria.
4: Avui, just avui, en plan, he anat a un campus a fer fotos, mm, hi havia una monitora que seria perfecta de crossa, però perfecta. I, o sigui, ho estava pensant i no sé per què, perquè normalment no, o sigui, no ho penso en blanc. Però avui no sé per què m'ha donat. I digo,
0: pues ja saps què fer, no? Quan sí, li envies les fotos i dius, oi, perdona, vols el castell?
1: Sempre, sempre diem
0: amb aquesta pregunta comença tot. Però com va començar a tu? Va ser, vols fer castells o va ser vienes?
4: No ho sé.
2: Va ser bienes.
4: Ah, pues va ser bienes.
2: Va ser, jo va crec ser, que sí.
0: Va ser correazo. Podríem parlar d'això.
2: És que la Paula i jo insistint érem molt, som molt pesats. Anava a dir, érem... Som.
1: Insistiu més, a més gent, a més amics, a més persones. Mira, si el Carvajal s'ha quedat vivint a Terrassa...
4: Porta un amic.
1: Sí.
0: Podríem fer un dia, no?
2: Podríem recuperar si et porta un amic.
1: No tinc més amics.
0: Jo faria un porta un amic per a la plaça.
3: No, hem de començar a fer porta un estrany. Sí. Perquè no tenim més amics.
2: Porteu gent!
0: El primer que agafis pel carrer.
2: Porta. Troba algú pel carrer.
1: M'és igual si la portes amb una bossa de patates al cap. M'és igual.
2: Que vingui.
1: Porta'l.
2: Bé, no?
1: Sí.
2: Si està a l'assaig, ja està.
1: Sí.
3: Si li parla l'Àngel, ja està.
1: Sí, no, això és veritat.
3: L'altre dia vaig portar un amic i a final d'assaig ja estava dient, bueno, quant costa la camisa?
1: Sí, és veritat.
3: Perquè li va parlar l'Àngel i va dir, saps que tu et quedes? I ell, bueno, no ho sé. I al final d'assaig em va dir, on està?
0: Ara que has dit això, jo crec que és una pregunta important de fer, perquè nosaltres hem anat portant bastants amics. Dic nosaltres perquè el no s'enfadi, però he anat portant bastants amics i la gran majoria ara mateix no estan actiu amb nosaltres, però perquè treballen la gran majoria. A tu t'ha passat això de dir, merda, tinc una diada important i he d'anar a fer fotos perquè m'han contractat i és el que toca?
4: No sé si em va passar, no sé ara quan, però a una de Cubelles no vaig poder, no sé si va ser la primavera, perquè estava treballant, no sé on, però estava treballant. Però, o sigui, intento... Clar, és cert que els concerts i tal són els mateixos dies que les diades, perquè són, en fi, en plan...
1: Cap
4: de setmana, exacte. Llavors, pues, clar.
1: Bueno, jo l'altre dia, per això de la feina i tal, jo l'altre dia vaig estar veient una entrevista de la, diré malament el nom, de Marta, cap de colla de xicots de Vilafranca, no sé si és Marta, ara m'ha vingut el cap Marta Gama Extra, el programa del Toni, que deia això, que hi ha vegades que assaig, que nosaltres també ho estem fent últimament, però hi ha assaig, ara parlo de tronc perquè és el que parlava ella, no? Però assaig estan fent castells que jo crec que a plaça no són, és un projecte molt a futur, per exemple estan treballant molt al 7 de 8, però no per portar el 7 de 8 a plaça, sinó per poder rotar gent de... Hòstia, si aquest cap de setmana no pot venir i ha de fer el 4 de 8 i aquest terç no pot venir, hòstia, doncs estic fent el 7 de 8 assaig per poder provar això. I jo crec que sí, una colla com Xicots de Vilafranca fa això, també ho farà Pinya, llavors també pot rotar les mans a Pinya. Llavors jo crec que és molt l'importància de no treballar només els castells que vols portar a plaça, sinó en general per poder rotar la gent, perquè la gent, a part dels castells, sembla que no, però té vida.
0: Bueno, nosaltres també bastant ho estem fent, sí, últimament. Sobretot ara, ja no amb castells grans per rotar molta gent, sinó amb castells insignia, podríem dir, o els que més repetim, provar altres posicions, altra gent, altres rotacions.
1: Sí, sí. Bueno, per
0: exemple, l'últim assaig. Perquè és un problema gran que tenim. I tirar

0: per aquest camí, tu imagina't, Carvajal, que hi ha un dia que ens falta un segon, ens falta un terç.
1: No, jo faig jo aquesta pregunta, que farà ara i em maten.
0: I has de provar algun dia assaig.
2: Si tu dius, Carvajal, vols ser segon, et maten.
0: Què li diries
2: si al Pol? Diuen ells, no passa res.
1: No, no,
0: què li diries al Pol si et pregunta si vols pujar?
3: És que jo crec que no, o sigui, no serviria per pujar. Jo crec que no serviria, I no em veig com... O sigui, no pel tema del pes, perquè, per exemple, un pilar sí que m'agradaria fer-ho, però com estar a les segones així, com, jo crec que no, és que no aguanta, o sigui, no aguantaria, però perquè em ficaria nerviós o qualsevol cosa i al carrer, o sigui...
0: Un dia he fet la pregunta perquè sabia que ara m'ha dit que no.
1: No, un dia parlarem de... portarem els pilars de la colla, però la gent pensa sempre, hòstia, quan vols provar segon, sí, però vull provar un pilar. Ojo amb els pilars.
0: No sé qui t'haurà dit això últimament.
1: Tu també m'ho has dit algun cop. Que vols que alguna
2: sèrie vols fer un pilar? Segon.
0: Algun pilar vull provar alguna vegada.
1: Sí, però ojo amb els pilars.
0: Ha de ser una experiència.
2: Una experiència és.
0: Sí, però quina va ser la meva frase?
1: Sí, però
0: què t'hi vaig dir?
1: És que el Nogui tampoc compta perquè ha fet pilars borratxo de festa.
0: No, jo borratxo no vaig. El borratxo és el Carme Dalt, que és diferent.
1: No, mentira. Mentira, mentira.
0: Trec el vídeo del Vendrell.
1: Quin? Ah, va, ser el de la
0: fumiga.
1: Sí, sí. Bueno, no parlaré del que va passar aquell pilar perquè crec que no va ser cosa meva, però fins aquí ho diré. No diré res més.
0: Tancada la secció pilars, no?
1: Sí, no, tancada. I parlem de vents, no.
0: De vents properament.
1: Sí, no, sembla que segurament portarem els vents, però ara estem parlant amb el Carvajal.
2: Has dit primeres, o sigui, cada 5 minuts canvies de la setmana, del convidat de la setmana que ve.
1: Bé, primeres, no vents.
0: El problema és que és una persona que també fa vent,
1: clar.
0: Per això li ha creat guatara.
1: No va ser res, les colles multiusos no són les colles petites. Parlàvem de... Tu abans has dit que tenien els braços curts. Alguna vegada has vist fent... ja sigui de vent sí que ho has dit, però de... de lateral, t'has vist alguna vegada amb dificultats, dius, hòstia, m'ha posat un baix molt alt amb un segon molt alt, no arriba, el Nir m'ha dit que no posi les mans a darrere al genoll, però és que no arribo més. T'ha passat? I què has fet amb aquest cas si t'ha arribat a passar? O al revés, que els tens molt curts i t'han posat el baix més baixet amb el segon més baixet?
3: Jo crec que com la vegada que m'ha costat més és quan, jo crec, quan em posen el marfil. Jo crec que si posen a l'Azazo, per exemple, al marfil, sí que em costa més, però si posen em posen a l'Eric, per exemple, jo estic bé.
1: Però que estan parlant de Leo Messi amb Shaquille O'Neal al costat, no? Però una mica per la gent tingui les alçades.
0: Clar, no, perquè estem parlant del marfil, que és una persona molt alta.
1: Sí.
0: Llavors, sí que es complica arribar.
1: Jo, de fet, crec que és el segon més alt que tenim a la colla, si no m'equivoco.
0: A vegades, jo de primeres, segons com és la combinació en els pilars i aquestes coses, arribo apurat o no arribo, també. Sí, s'entén. Jo, una problemàtica que trobo de posar les mans més a dalt a la cama és, i no sé si t'has trobat o no, compartir espai amb el vent. És a dir, els dos agafeu del costat de la cama, una agafa de més a dalt que l'altra. T'ha passat que en alguna diada us estava estorbant més que ajudant al col·locar les mans?
3: Sí, dissabte.
0: Aquest dissabte?
3: Sí, aquest dissabte. Sí, perquè clar... No sé qui estava ben, crec que l'Adolf era... Bueno, no sé,
0: segueix explicant i jo t'ho confio.
3: Però bueno, sí, llavors, o sigui, clar, perquè jo no arribava més, i crec que ell també, o sigui, estava com de puntetes, i crec que tu em vas dir, intenta agafar una mica més a dalt i que ell agafi una mica més a dalt, llavors. Però a vegades sí que entre mans he acabat com amb un dit així.
0: Si tenies a l'Adolf.
3: Sí.
1: Jo crec que és complicat. Tot el que d'abans, jo crec que per mi, que he fet poques vegades, també faltava gent, hòstia, ens falta un port ràpid. I jo crec que és de les posicions més complicades.
2: Però de vent no has fet. Pues.
1: No, de vent, és impossible
0: que el port
1: és el mateix que fer de primeres. No. Puc fer de vent, si voleu, a la colla de parvularis, però poc més. I em costaria arribar, imagina't.
0: Si feu un castell de canalla, pot ser de vent perfectament.
1: I em costaria arribar, això també s'ha de dir. No, però crec que lateral, el que he dit abans, jo crec que és de les posicions més complicades. Perquè estàs diferent a la resta. Tots estan mirant el castell, tu estàs de lateral, de costat, com ha dit el Nogui, i
2: són dels que més de... O sigui, els segons sempre demanen dreta o esquerra.
1: Sí.
2: Sí, has d'estar molt atent al que demanen els segons.
1: I a vegades, per exemple, amb els pilars, més que demanar dreta o esquerra, jo, és un truco també, de nou, així, la gent, si voleu, és parlo més amb el baix. No tant amb els laterals, parlo més amb el baix. Si estic cap a una banda, m'estaven pujant més d'una banda, i a vegades que dic que sí que demano que em deixin d'apretar, o llavors que dic al baix que baixi l'ombro. Així també és una manera de no matxacar només la mateixa persona.
4: Sí, perquè bueno, al final, abans ho has dit, que també és difícil el que t'està ajudant darrere, quan ets primer lateral, és una posició molt incòmoda d'ajudar, perquè no saps com ficar els braços per no molestar el vent.
1: I a vegades que només pots entrar com un braç.
4: Exacte, o de vegades et fiques pràcticament de tapaforats perquè dius, estic ajudant el primer i el vent, perquè el lateral no puc.
1: Sí, sí. Bueno, doncs, és això. És una posició complicada. No sé si voleu fer alguna pregunta més de l'examen que estem fent aquí al Carvajal.
0: Jo faria ara una petita secció que portem diversos dies portant.
2: Sí, jo crec que al Carvajal li agradarà.
1: Sí,
0: vale. Format mundialista. Et diré quatre seleccions i la normal és escollir llocs. En aquest cas, te'l canviaré. Et posaré quatre cançons de l'àmbit casteller i m'hauràs de dir quina selecció serien. Vale.
3: Vale.
0: Les seleccions que tenim són Itàlia, la que tothom espera i acaba decepcionant, Alemanya, la que és capaç de fer-ho tot i acabar en res, Curaçao, la que apareix de tant en tant i dius pues anem tots amb ella, i Espanya. I aquí ho deixarem, vale? Vale. Ara vull que em diguis, per tu, d'aquestes quatre, quina seria la polca?
1: És de raça, eh? Així aquesta terrassa, que igual que
2: això també, sí que no sona tradicional, eh? Aquí es pot cantar la polca.
3: Fuà, jo crec que et diria, o sigui, per mi et diria Itàlia. O sigui, per mi està molt sobrevalorada la polca, o sigui, per mi.
0: Pues no t'està dient que no la vull, que està dient que està sobrevalorada.
1: No,
0: no,
1: no, jo no he fet res, no ho he escoltat.
0: Ok. Per tu, quina seria el Pilar caminant?
3: Sí, el Pilar caminant, eh? Que havia Espanya, Curaçao i
1: Alemanya.
3: Alemanya.
0: Jo la tinc molt clara.
3: Jo et diria Curaçao.
0: Curaçao.
3: O sigui, no sé, és que no he fet un Pilar caminant en mi vida, o sigui, no sé com és la música del Pilar caminant.
0: Bueno, molt bé. Jo per mi és Alemanya, eh? També t'ho diré. Perquè Alemanya és la que pot, de tot bé i de tot malament, i el Pilar caminant moltes vegades surt molt bé o és hòstia. No, no
1: sí, ha, jo, punt. Jo crec que estic amb el Carvajal, perquè com és una cosa que tampoc es veu tan sovint...
0: Que el Curaçao, no? Ok. La següent és Toc de vermut. La que es toca al final, que fem, Rullana. Ja
1: que posa la canalla a sobre.
3: Vale, vale. Està clar que era Espanya o Alemanya. Que és que no serà altre,
0: eh? A veure quina dius, perquè em queda una cançó per dir.
3: Ja.
1: Clar, és que tu sempre fem un per un i ara no sé.
2: La cançó que queda és bastant...
0: És bastant òbvia la que
2: és
0: quedarà.
2: És bastant òbvia el que
3: ja,
2: queda.
3: Ja. Pues jo et diré Alemanya.
0: Llavors, la cançó que ens queda és El toc de castells.
3: Clar, pues...
0: I la selecció que et queda és...
3: Pues Espanya.
0: Alguna cosa en concret o per
3: no,
0: perquè aquí,
3: no? Quedava aquí ja.
1: Clar, és que tu sempre fas un 1x1 i avui no ha sigut un 1x1, ha sigut un junta.
0: Ha sigut
1: agafa el workbook i junta. L'exercici que hi havia de juntar les paraules amb les frases, sí, pues, sí, has fet això. Sí.
2: Era, bueno, difícil, era difícil.
0: Era difícil. Era bastant òbvia que la que quedaria era tot de castells.
1: Sí.
0: Però clar, entre Alemanya i Espanya...
1: Clar.
0: A quina escull, saps?
1: Bueno, també era complicada aquesta, eh? Cada cop la va liant més el Novi.
0: Sí, perquè m'estic quedant sense recursos de com comparar aquestes seleccions.
2: El Pilar però... caminant sí que podia ser Alemanya perquè és molt tradicional, o sigui, molt típic, sí. I es veu molt poc.
0: També és veritat. Per què no escoltant més Pilars caminant? Posem el Pilar caminant a la nostra diada, si us plau. Entrem a la plaça de Vila amb el Pilar caminant.
2: Ja no hi ha més diades a la plaça
0: no,
2: de Vila.
0: No, l'any que ve.
1: No, jo crec que és una...
0: Són colles que de normal ho fan, les que venen aquí.
2: Sí, per la dia de la colla ho podem fer.
0: Sí, jo
4: o venia. A la sortida d'ofici. Podem anar des de la plaça de la Vila fins a l'església.
0: Ja, bé, és que tinc un problema amb això.
2: Que no estem.
0: No, la majoria o estan en pastorets o estan no sé què, jo estic a les altres.
1: Bueno, tampoc ara mateix.
0: Algú en el pobillatge?
3: No, jo a llegants.
0: Ah, bé, llegants,
1: sí. Verdad,
3: amb el Charlie. Amb el Charlie.
1: Hòstia, va venir el Pablo i va venir el Carvajal, i els dos estan a Castells i tenen altres coses.
0: Ha dit no? El Pablo ha vingut.
2: Ha dit la Paula.
1: La Paula.
0: Entres el Pablo, tio, ja va dir, no?
1: Ui, bé, no?
2: Sí.
1: M'anava a dir... estan també diferents coses,
2: el
1: no?
2: El Pablo també està diferents coses.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, també. És el que parlàvem, per exemple, la Colla Castells també, comentis tu també, que és molt teixit associatiu, és molt anem a fer poble, anem a fer ciutats, si en cas de les ciutats, anem a trobar-nos tots i anem a fer castells, anem a parlar una mica, anem a contar, a explicar-nos les nostres coses i tal, i pas això, tant el castells com a gegants, per exemple, que estàs tu, explica una mica això també. I una de les coses que et va incitar a entrar a la Colla de Castells o no vas entrar per fer castells?
3: No, o sigui, jo vaig entrar a la colla en plan als castellers perquè un dia vaig tenir diada, o sigui, diada sortida amb els gegants a Coma-ruga, crec que va ser, i després teníeu diada a un, o sigui, no sé com era un esplai, crec, o a un lloc que havia un esplai, no sé.
1: Les
3: no sé.
1: Peces, potser?
3: Potser les peces, no serà com un centre social o un bar.
1: Sí, les peces.
0: On el Nil es va quedar calvo.
2: Sí. La magnífica diada.
1: Sí, les peces.
0: La diada que no va existir mai, ¿vale?
2: No, oblidem-la.
3: Sí. Bueno. I el primer, o sigui, vaig arribar allà...
1: Dels errors s'aprèn?
2: Sí, sí.
0: Oblidem-la.
2: Vale. Però sí. S'aprèn, però oblidem.
3: Pues eso, vaig arribar allà i crec que em van ficar de lateral. Jo no tenia ni idea de què fer i...
0: És verdad, i vas venir amb un amic.
3: amb el meu germà.
0: Amb el teu germà vas venir. Sí, sí, per què no està el teu germà?
3: És que el meu germà fa moltes coses a Terrassa. Llavors no té temps. O sigui, bueno, és igual. S'anirà fora de gegants, ja ho dic aquí, perquè no ve mai.
0: No ve bueno. Vida.
1: També tenim gent a la colla que tampoc ve.
3: Hòstia, vaya palo.
0: I aquest pal?
1: No, jo parlo de... Te la diré ja, aquí... Vi el caballero. A ver si apareixes per la colla.
0: Va venir l'última diada.
2: Va venir
0: l'última que va poder i es va anar a treballar.
2: Va venir l'última diada.
1: Sí, sí, però jo pal, pal, tiro igual, a mi m'és igual.
0: O sigui, que estan treballant a dos treballs diferents, un pel matí i un per la nit.
1: És el que parlàvem dels treballs abans.
2: Però pel Vi el caballero i per tots els que no venen, que vingueu tots divendres.
1: I per la gent que no estigui a la colla.
2: Sí, també. Quin dia, Nogui?
0: Han de venir tots els divendres.
1: A un Carvajal. A un Carvajal.
3: A la sala sociocultural carrer 9, 69.
0: Yo, wow!
1: Yo.
0: Yo lo tenia estudiat,
1: S'ho ha pres abans de vindre, per a dir-ho. I a quina hora,
2: Nil? És hereu.
1: Ah, sí, i a quina hora, Nil?
4: A les 7:30. 8:30, assaig general.
1: Vale, aquí gastem, veniu a canalla, així ajudeu més a la
2: colla. Aquest divendres ja podríem venir.
1: Sí,
0: qualsevol podria venir ja, en qualsevol moment.
2: Ara mateix.
0: De fet,
1: i també recordem que estem als... Dijous al càmping a partir de les 8:45-9 estem fent allà una petita exhibició que la setmana passada algú, Carvajal o Jordi, ho van anar a vosaltres.
2: Sí.
1: Podeu comentar una mica com va anar perquè nosaltres tres no estàvem.
2: Doncs vam fer com un mini, o sigui una mini actuació amb pila de 4, 3 de 5 4 de 5, 3 de 5 amb l'agulla.
1: Castells nets allà, no?
2: Castells de nets.
1: Perfecte.
2: I vam acabar amb el Pilar a l'Eix.
1: Molt bé. És que nosaltres estàvem al programa de Quarts Amunt dels nostres companys.
2: Que com va anar? Fiqueu-nos.
1: Molt bé. Va, un show.
0: Jo et diré, show. Com a titular, Jaume Galofré va respondre que seria la Pedra Roseta.
1: Sí.
0: Jo aquí ho deixo.
2: Ens van robar les preguntes?
0: No. Vam preguntar nosaltres.
2: Ah, vau preguntar vosaltres.
1: Sí.
0: Va preguntar Radio Castell, no.
1: El Castells Estudio.
0: Castells Estudio. Va preguntar al Pol una pregunta i jo vaig soltar la de la Pedra.
2: Què vas preguntar, Pol?
1: No, jo li vaig preguntar una pregunta que...
0: Has de voler ficar amb el Jaume Galofré.
1: No, el Nogui em va...
2: És que ell és de la vella per
0: és
2: tot,
0: que...
2: eh?
0: Home, no. Tenim un vídeo, no. Digue.
4: Tinc un vídeo perquè portava tot el camí d'anada, estava dient, és que com parli mail i començaré a dir de tot, no sé què, i va venir a parlar amb nosaltres a l'acabar el programa, i un vídeo de Pol cagadíssim dient... Bueno, jo soc de la vella, soc de la vella.
1: Jo li vaig dir qual, que el dia de Santa Úrsula... No, jo per un dia no vaig dir això, jo vaig dir el dia de Santa Úrsula t'hagués matat. Et vaig veure, jo estava al balcó fent una retransmissió de ràdio i et vaig veure entrar tan tranquil, saludant a tothom el dia del 2 de 9 sense...
2: És que era el jefe aquell dia, era el prota.
0: De fet, ens va dir que ens escoltaria.
1: Sí.
0: I ens va començar a seguir, o sigui que segurament pot ser que els estigui
2: escoltant. Jaume Galofré, som molt fans.
0: Si els estàs escoltant, som molt fans, menys el poc que és retrasat i és de la vella.
1: No, jo sóc molt fan. L'únic que aquell dia l'hagués matat.
2: I de les joves, però tu de les joves no, nosaltres sí.
1: No, i de les joves ho sento, però no.
0: Ni joves ni vella, que si veies de Covella.
1: No, jo la pregunta li vaig fer al Jaume va ser de que si hagués arribat d'hora a la tirada, si hagués arribat puntual, haguessin descarregat el castell. I em va dir que sí.
2: Sí. Jo crec que
1: jo
2: sí.
1: No ho sé, no estic en aquest punt, però...
0: Aquest any ho veurem, no?
2: Sí.
1: Aquest any, a veure què passa, a veure si arriben.
2: Però jo crec que el hàndicap que tenen aquest any, que el concurs és un castell molt difícil.
1: I que encara no... Ah, sí, sí que han fet el 2 de 9, no? Aquest any ja?
2: Sí.
1: Ara no ho sé. No ho sé, no ho sé de memòria.
2: Però bueno, i si després comentem el que ha passat aquest cap de setmana...
1: Sí,
2: el que els hi ha passat aquest cap de setmana tampoc els hi dona resultats molt favorables.
1: No, però bueno, no... Poc més.
2: I el nou... Hem abandonat el Carvajal, pobre.
1: Sí, sí, no, no.
0: Hola, Carvajal.
3: Hola, hola.
1: I també va respondre una pregunta que no hagués, si vols obrir tu el malabar pel Carvajal.
2: Exacte.
0: Bueno.
1: Perquè la va respondre, això, i jo, no, si voleu, us dic... Que ha dit que igual un dia pot venir al programa.
0: No diguis la resposta que
1: jo li vaig dir que si ve, jo portaré a un de la vella al costat i els hi posaré una navalleta al costat per si es volen després del programa.
0: No, si es volen apunyalar.
1: Jo no els pararé.
2: A la porta.
1: Jo no els pararé.
0: El Jordi Zapatín, perquè hi hagi aquí sang, fora.
2: A la porta, perquè si no...
1: Fora, és broma, clar,
2: que
1: hi hagi una mica de mar entre les joves i la vella.
0: Vale. Bueno, i ara és el moment de fer-te la pregunta. No direm que va respondre, no va ser en micros, va ser després parlant amb ell, li van fer la pregunta, va tenir una molt bona resposta.
1: Molt bona.
0: O sigui que si ve algun dia espero que faci la mateixa
2: resposta. No va dir... Bueno,
0: Jordi,
2: callo, perquè si no, no va venir.
0: Jordi, deixa-ho.
1: No guanyes, Jordi.
0: No volem la resposta fins que vingui, no ens interessa.
1: No guanyes, no et preocupis.
2: Pues mejor me callo.
0: Bueno, efectivament. Carvajal. Vale. Sabem que els castells... tenen la vessant de cultura, de festa popular, de... ens identifiquem els catalans amb els castells, però aquí hi ha una petita vessant que jo el primer dia vaig tirar pensant que estaria sol i resulta que el Jordi estava al meu costat. De fet, pensava que el Nil estaria al meu costat també per unes converses aquell mateix dia, però es veu que no. Per tu,
2: està al nostre costat,
0: què té
2: no
0: més els castells?
3: Com?
0: Per tu, què té més els castells? De tradició o d'esport?
2: Ui.
0: Anava a respondre i s'ha frenat, eh?
4: Cada cop hi ha més tensió quan preguntes això.
1: Sí. Jo crec que els convidats no volen escoltar aquesta pregunta.
3: És que no ho sé, eh? O sigui... Buah.
2: Saps que estem empatats, no aquí?
3: Ja.
0: O sigui, aquí
3: ja,
0: som
3: ja.
0: Dos i dos.
1: Aquí, ja. Si donarà el problema, no. Ho deixo aquí.
3: Jo diria tradició. Jo diria tradició. O sigui, té la seva part d'esport, perquè al final, jo què sé, has de tenir... no sé, com no sé, estar fort, jo què sé, tenir un equilibri, però jo crec que tira més a tradició, crec jo.
0: Sí, no, és...
2: Opinions diverses.
3: Jordi diu esport, no?
1: Anem guanyant.
4: Li vols intentar canviar l'opinió?
0: No, perquè després ho faig sempre.
2: Ell és de Minyons de... O sigui, és fan de Minyons de Terrassa.
0: Ell té sentit...
2: Té sentit que digui que és
0: una... De les úniques colles que no volen anar al concurs i no volen competir, té sentit que
2: diguin que és una tradició.
0: Per això no li tocaré. També et diré una cosa, jo ja no vull canviar l'opinió de ningú. Vaig aconseguir canviar l'opinió del Pol i fer que el Pol digués en un programa que era d'un esport. Jo després d'això...
2: Que algú de la colla joves digui que és que no és un esport...
0: No, és de la vella el Pol.
1: Has
0: dit joves.
2: Sí, també, però no lo decía por el Pol, pero
0: ah,
2: sí.
0: Vale, ara entes.
1: Bueno.
2: Però convidadíssima que ens ho expliqui, eh?
0: Sí, i que ens expliqui com va ser l'odissea fent-nos arribar, perquè ens va explicar les coses que havíem valorat per poder arribar i va ser espectacular.
2: Que
1: per cert, també va arribar tard al programa de ràdio de quarts de punt.
0: Efectivament.
1: De fet, va venir al...
2: Però per Sant Joan el van entrevistar el primer perquè no es pensés ningú que no estava.
0: Sí.
1: No, això és veritat. No, jo crec que és un home molt gran.
0: Hem de parlar amb ell una estona i preguntar-li quina pedra és una altra vegada.
1: Ja vindrà aquí. Pedra Roseta, perquè van estar a Londres.
0: Pedra Roseta, perquè van estar a Londres. És la millor resposta, jo crec, que he rebut d'una pedra.
4: A mi m'agrada.
1: A mi m'agrada. La jove de Tarragona.
4: Jo he tingut pedres al ronyó.
1: Ah, no, jo no va dir l'altra. Un de la jove de Tarragona va dir que... La pedra Pómez.
2: Qui hi havia de la jove de Tarragona?
1: Estava la Gina.
2: I què va dir la Gina?
0: Ella va dir de volcànica. Perquè jo tenia el Xams al costat i ho vam celebrar moltíssim. Heu d'escoltar el programa de Quarts Amunt, que vam fer en directe, i cada vegada que escolteu que diuen Castellers de Cubelles, els tres ximpanzés que estan cridant i aplaudint som
1: nosaltres. I el Xams també.
0: I el Xams,
2: es va anomenar molts cops Castellers de Cubelles.
0: Va haver una vegada, el Xams es va dir heu fet vergonya, i la següent vegada que va ser el de jove que va dir que va fer una diada amb nosaltres, el Xams es va aixecar també a aplaudir.
1: Sí,
0: o sigui, vull dir... es va parlar una miqueta, es van comentar.
1: Sí, però també van parlar molt de... Són dues colles grans i del programa dels castells i van estar parlant molt de les colles petites també, que havien fet... Estaven apostant, per exemple, tot jove de Tarragona estava apostant molt també per les colles petites d'aquí de la zona, del Garraf, Tarragones i tal, i les joves també, que havia actuat... Ara no recordo amb quina colla van dir que havien actuat. Brivalls va ser? Ara no ho sé. Sí,
0: Mediona, potser?
1: Ara no me'n recordo, però
0: no sé. Jo
1: també apostàvem per les colles petites perquè és, li volien donar veu i és el que fa quarts amunt, donar veu a les colles petites.
0: Jo diria als oients que si us va agradar el nostre capítol amb quarts amunt, els dos capítols, que aneu a escoltar l'últim capítol que van fer ells allà en directe, perquè hi ha bastantes similituds. O sigui, hi ha bastants debats que vam obrir nosaltres que també es van obrir allà amb colles molt més grans,
1: sí,
0: i que són interessants. Sobretot les de Rebassa, es va parlar també d'aquest tema.
1: Sí, es va parlar des de la Deixar de fer castells.
0: Les noies de Deixar de fer castells.
2: Es va parlar, clar.
0: I va caure una pitada i no diré qui vam ser.
2: Perquè van respondre el mateix que les noies.
0: No, perquè quan van dir el que havia passat a les noies, es va sortir xular, no sé. Estàvem molt, molt ultra, si teníem els ultras de la villa davant també.
1: Vamos! A veure.
2: Quin sos tu?
0: Històric.
1: És que jo he tingut relliscades aquest programa, perquè acabes de dir que van estaven davant els ultras de la vella.
2: Sí,
1: és complicat.
2: Que...
0: Ai, de joves, perdó.
1: Vale, no va dir.
0: Perdó.
1: Nosaltres de joves, que també m'ha dit, el Gerard m'ha dit que si portem a gent de les joves, que portem a dos que estaven allà.
0: Els de... Vamos!
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: Isaac i... Isaïl, crec que em va dir alguna cosa així.
2: Pues sí, tots
1: Ismael, Ismael i Isaac, alguna cosa
2: així. Sí, tres convidats aquí.
1: Estan convidíssims.
2: Escriviu a piles al vent, jo.
1: Ara, si et sembla bé, Carvajal, anirem a...
0: Jo faria una pregunta abans.
1: Ah, val, ties.
0: Que és... Què li diries a una persona que tu et trobes a una plaça que està veient la nostra diada, els nostres castells, i que veus que està interessada en els castells, què li diries perquè entrés?
3: Home, jo crec que li diria que jo en ma vida hagués entrat a una colla castellera, però perquè em fa com molt de respecte veure com, jo que sé, saps com... que si falla qualsevol cosa, o sigui, no jo o una altra persona, que això, o sigui, està en joc la vida de persones, o sigui, no en joc, però saps que es poden fotre una bona hòstia. Llavors jo crec que quan estàs dins, com ho veus d'una altra manera, com que tens més respecte, com que et focalitzes en què surti bé, llavors jo crec que li dirà que provi.
0: A tu també et passa aquesta sensació de, si es cau el castell, que no sigui al meu costat? O sigui, per mi no caurà que li caigui un altre? Que algun dia no ho hem dit.
3: Sí, bueno, m'he fotut ja, o sigui, m'han caigut ja.
1: Tens experiències al cap, no?
3: Sí, sí, sí, sí, sí, unes quantes.
0: Nostres?
3: Ja. No.
2: Jo la Paula i jo li diem que sempre li cauen a sobre.
3: És que en una diada em van caure a sobre i el següent, crec, a sobre també. O sigui, una diada que van compartir amb Sabadell, jo no dic res.
0: Ah, amb Sabadell, sí. Sabadell. Ui,
3: però sí. No van ser ells, crec, però va ser una diada.
1: No, o sigui, va ser nens
0: i nosaltres. Posat per
1: tirar un
0: pal, no?
1: Va ser nens de Vendrell i nosaltres.
3: No, és que m'han recordat aquella diada. Estava a Sabadell, jo què sé, no em puc fer res.
0: Diada del Bebei, no?
1: Bebei, sí. Nens de Vendrell i nosaltres i Saballuts. Clar, és que, clar, Terrassa i Sabadell...
2: No es porten gaire bé.
0: Com
1: sí, s'estimen. En el fons s'estimen. És com Vilanova i Sitges. No, Vilanova i Sitges no ens estimem.
2: En el fons s'estimen.
0: Això no, no és... No. És més Vilanova Cubelles. Que hi ha un piquesà, no... Però,
1: sí.
0: Bueno. No, en veritat,
1: és un piquesà inventant els de Cubelles. Perdó.
0: No, no és de Castells, però per aportar... Què tal que el Terrassa estigui a primera o segona RFF i el Sabadell hagi pujat a segona? Que, com sent això? Bé, no?
3: Ja. La vida.
1: Bueno, et pots trobar amb el Huesca.
0: Sí, efectivament.
3: Sí,
0: està a primera RFF, el Terrassa.
3: No, el Terrassa està a segona.
0: No, ens trobem amb el Nàstic, amb el Sant Andreu i amb
3: l'Europa. Sí,
0: sí.
1: Bueno, també aquí, com veieu, també som molt de futbol. Bueno. Si et sembla, sí, per acabar la teva entrevista, si et vols quedar a la segona part, que seran uns 10 minuts, també et pots quedar, no hi ha cap problema. Començarem amb la bateria de preguntes. Tens un minut per respondre preguntes, el que dic sempre... I en 33 no et passis, no podré fer més. Tens 33 preguntes, vale?
3: Hòstia, vale.
1: Comencem amb 3, 2, 1... Quants anys portes fent castells?
3: Un.
1: Posició actual?
3: Lateral.
1: Colla preferida que no sigui la teva?
3: Minyons de Terrassa.
1: Plaça que on t'agradaria actuar?
3: Al Raval de Montserrat.
1: Dida preferida?
3: La de Minyons.
1: Dida castellera que castell que t'agradaria fer i no has fet?
3: La de la clàssica de set.
1: Posició que mai faries?
3: No pujaria mai.
1: Les teves tres colles preferides?
3: Minyons de Terrassa, Sant Cugat també m'agrada molt i Castellet del Foix.
1: Colla vella o colla joves de baix?
3: Jove.
1: Primer castell que recordes haver carregat?
3: 3 de 7 diria.
1: Castell que més t'ha emocionat?
3: El 3 de 7.
1: Moment castellà que mai oblidaràs.
3: El 3 de 7.
1: Pinya, tronc o canalla?
3: Pinya.
1: Castell preferit per veure a plaça?
3: El 2 de 9.
1: Castell que més respecte et fa?
3: El 3 de 10 amb forra. Manilla. El
2: 3 de 10 amb forra. Sí, sí, pot ser. No s'ha provat mai, però...
3: Ah, no ho sé, no ho sé.
2: No s'ha provat mai, però la puntuació al concurs està.
1: Sí, de fet, l'altre dia van estar parlant... El programa va estar parlant les colles.
2: 3 de 10 sense manilles.
3: I com va ser? No sé, jo recordo el de Minyons. No sé què va ser.
1: 3 de 10 amb forra amb manilles. Però van estar parlant de què colles volen provar-lo. I... Tant les joves com la...
2: De treure-li les manilles al 3.
1: Sí.
2: Però no és més fàcil. Jo aquí no, o sigui, no ho entenc. No és més fàcil treure-li les manilles al 4.
1: Sí, no, m'estava parlant del 4.
2: Ah, del 4.
1: Sí, sí. Jo vaig treure manilles i m'ha vingut al cap.
0: La veritat és que no me'n recordo de què parlava.
1: De fet, has fet...
2: Ja tu només cridaves...
0: No, jo en aquell moment estava parlant amb el Xams. El Xams sabrà de què estàvem parlant. Bueno, cosites.
1: Sí, no,
0: estàvem fent un repàs de les colles castelleres.
1: Sí, veritat, veritat. Has fet un total de... L'última pregunta era el castell que més respecte et fa, no?
3: Sí.
1: 15 preguntes respostes. Bastant bé, bastant bé. Estàs dins de la campana.
0: Segueix sense estar l'últim.
1: Sí, sí.
2: Últim, qui està? Per curiositat.
0: Crec que hi ha un triple empat a 14 punts, però no estic...
1: Hi ha una que té 12, crec.
0: Algú té 12?
1: Sí. Si no m'equivoco,
2: si algú vol venir...
0: No, té... Núria i Marfil tenen 13... Zazu, Paula i la meva germana 14.
1: Pues sí, a 13. Bueno, ha superat la Paula.
3: Ja està.
1: Ja pots dir.
2: Ja
1: pots dir, ja està. Bueno, doncs fins aquí l'entrevista amb el Carvajal, de lateral i de tota una mica del món d'aquí de la cultura i de Cubelles. Moltes gràcies per haver vingut i fins la propera.
3: Gràcies a vosaltres.

0: Doncs comentem una mica les novetats d'aquesta setmana en el món casteller. Jo, si voleu, us tiraré una aquí un titular. Jo crec que ha sigut el dia, a part de la cap de setmana d'estrenes, perquè hi ha hagut bastantes estrenes, m'ha deixat de donar a funcionar el baròmetre casteller.
1: Estrenes i sorpresives, a més.
2: No, sí, funciona.
0: Sí, molt sorpresives. Jo diré que és la diada dels castells, el cap de setmana dels castells per sota.
1: Sí, he vist com s'ha de sortir per Instagram.
0: Esplugues, 3 de 7 per sota, 4 de 7 per sota.
2: Lo
0: i Jove de Sitges.
2: Per sota.
0: Sí, sí. I Jove de Sitges, 3 de 7 per sota.
1: És una bogeria, eh?
0: No, sí, sí. Molt bons castells. Jo, a mi m'agraden molt els castells per sota. Però, de fet, mira, entro el baròmetre castell, la primera que em surt és... Bueno, és un altre tema que treurem ara. El segon és...
2: És que...
0: Els castells per sota. No, de fet, el primer és... Jove de Sitges amb el 3 de 7 per sota, de fet. Com o no.
2: Ells sempre primers.
0: Ui, perdoneu. I així una mica més, és que m'ha vingut aquí la tos ara. I així una mica més d'estrenes a les games altes, tenim...
2: 7 de 8 de capgrossos.
0: No, espera't, primer anava Xiquets de Tarragona, que va fer el 4 de 9 al Forra, dia de les cultures d'Altafulla.
2: Que feia des de concurs del 2024, que no el descarregaven. Mm.
0: També tenim, com ha dit el Jordi, el 7 de 8 de Capgrossos de Mataró. Després ja anant a la gamma de... No, sí, a la gamma de 8 tenim els Segats d'Osona mestrant el 4 de 8. Xiquets del Serrallo fent clàssica. A la diada. Va fer clàssica o el 5 de 7? El 5 de 7 va fer.
2: Sí.
0: Va fer 3 i 4 de 8, estrena el 3 de 8. Castellers de Lleida, que no ho ha vist això i m'ha sorprès, Pilar 6 carregat. Després del que hem dit abans, l'estrena ha sigut el 4 de 7 de per sota de Castells d'Esplugues i el 3 de 7 de la Jove de Sitges. Ja el 3 de 7 ja l'havien fet, però el Castells d'Esplugues van juntar les dues peces per sota. Després, un altre, Nois de la Torre, va fer el 2 de 7, que també no el feia... també
2: és
0: era
2: el segon de la seva història. El van descarregar per Santa Rosalia l'any passat.
0: Sí.
1: Fet la torre a la torre.
0: Santa Rosalia va ser el... 4-8, si no m'equivoco.
2: 4-8, 2-7,
0: sí?
2: Els dos.
0: Perfecte. I també una no és estrena, però també a la plaça de la Verdura, on va ser la diada del 4 de Santa Rosalia, de Nois de la Torre, van es veure les primeres manilles de... No sé si de Torre d'en Barra, però sí de la plaça de la Verdura, que va ser el 2 de 9 amb folre i manilles de la Jove de Tarragona. Contornant una mica també, això és el que veia, el 3-7 per sota de Castellers d'Esparreguera, un altre castell per sota, que me l'havia deixat, 7 de 7 de Castells d'Esparreguera, 4 de 7 amb Agulla de Poble Sec, 4 de 7 amb Agulla carregat de Castells d'Altafulla, se'ls va caure el Pilar, baixant la baixada de l'Enxaneta, que estava també la dia de les cultures, i poc més.
2: I Pilar de baixem... 5 de Torraires de Montblanc.
0: Matussers de Rei amb el 2 de 6.
1: I la Torre de Torraires de Montblanc.
0: I
2: Torre de... Ah, és veritat, Torre sí. I Pilar de 5 de Torraires de Montblanc.
0: 5 de 6 de Droc, i no sé si hi ha algú més, perquè m'ha deixat de funcionar la telebaròmetre casteller.
2: Matussers de Molins de Rei, 2 de 6.
0: Els 2 de 6, sí, ja l'he dit.
2: Ah. Aquí, ara, no, ja no hi ha... Ah, sí. Salons de Súria, 3 de 6 amb l'Agulla, 3 de 6, 4 de 6, estrenes.
0: Sí, estrenes tot, perfecte. Pues ha sigut un cap de setmana bastant intens d'estrenes. Parlem una mica per sota de la nostra diada, que tampoc va haver...
1: T'anava a dir, pel que fa estrenes, la una nostra diada,
0: les
1: nostres enxanetes, vam
0: sí.
1: Rotar les enxanetes, diria, en cada castell.
0: Menys la torre.
1: Em sona.
0: Sí, sí. I bueno, també vam, sí, bueno, vam veure l'estrena de...
1: Va haver a pastar el Roc a la torre.
0: Sí, la Jana.
1: La Jana i va estar...
0: La Jana.
1: Segur.
2: El Nil, no?
1: Crec que va estar el Nil.
0: El Nil, sí, perdó.
1: Crec que van fer tres
0: sí, enxanetes diferents. Sí, enxanetes diferents.
1: I després al Pilar es va pujar també Elena Enxaneta.
0: El Biel. I el Biel.
1: I el Biel. O sigui, vam fer sí, totes sí. Les enxanetes que tenim.
0: Sí, de fet,
2: no hi ha
0: sí.
2: Més. Si alguna enxaneta vol venir, no ens queixem.
0: No hi ha més. I també vam veure l'estrena que hem dit.
1: És molt important, si ve alguna enxaneta.
0: Que vinguin els
1: pares ja es quedin, perquè aniria
2: molt bé. Això seria... Vamos.
0: Sí, també vam veure l'estrena al Castellers de Torrelles de Montblanc, que vam fer el 2 de 6, com dient, vam fer la nostra diada, que vam tindre la diada de Cunit. Fem un repart ràpid.
2: Vam fer tots una diada bastant tranquil·leta.
1: Comencem amb nosaltres.
2: Més o menys igual.
0: Sí.
1: Pues, amb què van començar nosaltres, Jordi?
2: Amb el 2 de 6. O sigui, si no comencem amb el 3, comencem amb el 2. Sí. Així, per no canviar gaire.
1: Sí, nosaltres som dels que tirem sempre el castell més gran, no? De primeres. Mm. Almenys és la nostra idea. I el nostre 3 de 7, pues, el més gran era la torre de 6. Mm. Pel que fa... després vam tirar el 3 de 6 i 3 de 6 Agulla.
0: Sí.
2: I vam acabar amb dos pilars de 4.
1: I després, no? Després de 4.
0: Després Esparreguera va fer...
1: Esparreguera no estava amb nosaltres.
0: Ai, Esparreguera, perdó, Mediona.
1: Vale.
0: Mediona va fer 3 de 6, 4 de 6, Torre de 6. I, el... I Torralles va fer el mateix, no?
2: Sí.
0: 3,
2: sí.
0: 4 i Torre. Que jo crec que venien, ens van dir que clar, eren, venia molt poca gent i tal, que la dia del diumenge sí que van fer altres castells, però la nostra diada venia poca gent i van dir no, vindrem a fer un castell si podem i tal, no sé sí, què, sí. Van sortir amb tres castells amb una torre.
2: O sigui, i la torre estrena.
0: Sí, sí.
1: 3 de 6 hem de dir que va haver un intent d'esmuntat, sí. Però ho van fer.
0: Sí, perquè i... també he de dir molt, molt bueno per ells, perquè les dues enxanetes que van pujar es van estrenar, no havien sí. fet mai d'enxaneta ni assajos, o sigui que moltes felicitats per
1: i una,
0: ells.
1: I una torre molt treballada.
0: Sí.
1: Jo et diré més, una torre que tu la veus al principi i dius, no, te, no anirà enlloc.
2: No, no.
1: O sigui, les mesures que tenien,
2: era,
1: deies,
2: era...
1: no anirà enlloc.
2: Des de
1: però
2: fora era...
1: es nota que la tenen treballada i que estan acostumats a que estigui a unes alçades molt diferents. Perquè, de sí, fet, sí. L'últim comentari abans de començar el castell com a tal va ser el segon dient, quedo baix, ho teníem clar. O sigui, és com ha de ser.
0: Sí, sí.
1: I prou bé. També crec que vam poder fer molts castells perquè les altres colles vam ajudar molt i entre nosaltres en general les tres colles sí. es van ajudar molt a les sí, pinyes. Sí. Una diada que al final som colles que podem fer castells més grans, teníem pocs efectius en general les tres colles, però entre tots vam fer una molt bona diada. I recordar que vam dir moltes vegades la broma de diada a l'esprint.
0: Sí, sí, i va ser així.
1: No sé per què serà, si Ajuntament de Cuní, no sé, aquestes coses jo no em
0: fijaré. Ens van escoltar.
1: Però va ser una diada sprint. Teníem una hora per fer la diada. Amb tres colles, no sé quants castells, perquè començava una activitat itinerant. I des d'aquí...
2: vam trigar una mica més, però bueno.
1: Sí, jo diré una cosa. No sé, Ajuntament de Cuní, com penseu que són les diades castelleres. I si teniu clar que són les diades castelleres. Perquè pot ser... aquesta diada sí que hauríem d'haver començat a les 12 com demana sempre el Pol, si teníeu pensat 200 actes. I és un detall que si hi ha una diada castellera que venen els castellers del Foix i altres colles, depèn de pel cul, les poseu a l'horari de que sortim, a la planificació, perquè vam estar mirant i no sortíem. Jo només ho deixo aquí, o sigui, portem cultura a la ciutat, també s'ha de valorar una miqueta.
0: I també perquè...
1: o sigui, l'Ajuntament de Cunit... jo no és per tirar pals a l'Ajuntament de Cunit com a tal, però he tingut experiències no només amb castells, amb l'Ajuntament de Cunit, i hi ha coses que fa molt bé i hi ha coses que no tan bé. I la cultura és una cosa que s'ha de cuidar. No es pot demanar que vinguin a fer una diada i posar una hora i no sortir al programa, i no es pot demanar a una colla de batucada, per exemple, el mateix dia d'abans que tinguin prioritat per anar a la Diada de Reis. Perquè a vegades aquestes coses s'han de cuidar. No, per dir només, de Cunit. Moltes gràcies, eh?
0: No, ja està. I a part d'aquesta speech motivacional del Novi cap a l'Ajuntament de Cunit, acabaria el programa comentant que aquest cap de setmana tenim diada el dissabte 18 de juliol a Masquefa, a la plaça Josep Maria Vila de Masquefa, amb nosaltres i xicots de Vilafranca, perdó. A les 6 comença la diada, si no m'equivoco. 6, 5 i mitja, posa aquí l'app. Serà a les 6.
2: Què busquen? Què van fer l'altre dia 4-8?
0: Sí, xicots, que és el que he dit abans. Jo crec que tenen unes ambicions molt grans aquesta temporada. Eren rotar molt els castells de 8 i ho estan fent. O sigui, han fet el més matiner des de fa molts anys, el 4-8 matiner, que va ser fa unes setmanes, i jo crec que poc més, que volen seguir rotant els castells i que ens veurem amb ells i farem molt bona idea de les dues colles. Fins aquí el programa, moltes gràcies per haver vingut i ens escoltem la... ens escoltem la setmana que ve, un altre cop.
3: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Un incendi ha afectat entre 3 i 4 hectàrees de vegetació entre Cubelles i Cunit aquest dimarts cap a quarts de 8 del vespre. Els bombers hi han enviat de seguida 7 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que han estabilitzat el foc cap a 3 quarts de 9 del vespre, aproximadament quan portaven una hora ja treballant sobre el terreny. Des de Protecció Civil, en un primer moment, han enviat alertes als mòbils per demanar el confinament dels veïns de les urbanitzacions més pròximes a l'incendi. La majoria, dues urbanitzacions de Cunit i una de Castellet. Unes ordres, però, que s'han aixecat al cap d'una hora, més o menys, quan els bombers han donat el foc per estabilitzat. Aquest mateix dimecres al matí, els bombers han confirmat

0: estat organitzada amb la col·laboració del grup d'estudis covellencs Amics del Castell. Un acte que ha de servir per posar context històric a la relació del municipi amb la pirateria i el seu passat marítim, tal com ha comentat Núria Planes, regidora de Dinamització Econòmica.
1: Els pirates estan molt vinculats al tema de Covelles pel tema de tenir el mar, i doncs hi ha un expert en història medieval, que és el Roger Benito, que gràcies a la col·laboració del grup d'estudis de Covelles i Amics del Castell, doncs ens farà una conferència sobre el privilegi de tenir port aquí a Covelles.
0: Serà a partir de divendres quan els pirates abordaran el passeig marítim de Covelles. El transformaran en un espai temàtic amb un mercat, amb campaments, cercaviles o espectacles itinerants. Entre les activitats incloses a la programació hi haurà tallers infantils, exhibicions d'esgrima, proves de punteria pirata, construccions de xarxes de pesca o xerrades divulgatives i escenificacions relacionades amb el món dels pirates. La música també tindrà un paper destacat per animar durant tot el cap de setmana, en què hi haurà actuacions de DJs, ja fora de l'època dels pirates, i especialment dissabte a la nit, quan hi haurà una cantada d'havaneres acompanyada de rom cremat. Segons Núria Planes, l'objectiu és convertir la festa pirata en una celebració cada cop més pròpia de Covelles, que permeti combinar el patrimoni, la cultura i la dinamització econòmica.
1: Hem fet una festa pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic, perquè bueno, estava molt enfocada en el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la festa pirata. Això seria com la novetat més de un festiu i mediterrani. Amb havaneres, amb música tradicional d'aquí, i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta fira pirata.
0: La regidora de Dinamització, Núria Planes, també ha confiat que aquest esdeveniment contribueixi a omplir el passeig marítim durant aquestes nits d'estiu, aquest cap de setmana que ve, i d'aquesta manera afavoreixi l'activitat dels establiments de restauració que hi ha en aquesta zona.
2: Ràdio Covelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: amb menta?
1: Faves!
2: Quina beneitura, no?

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Una xerrada sobre els ports en altres èpoques obrirà la programació de la Festa Pirata. Serà aquest dijous, dia 16 de juliol, quan la rectoria acollirà aquesta conferència sobre el privilegi històric de tenir port a Cubelles, que anirà a càrrec de l'historiador Roger Benito i que ha estat organitzada amb la col·laboració del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Un acte que ha de servir per posar context històric a la relació del municipi amb la pirateria i el seu passat marítim, tal com ha comentat Núria Planes, regidora de Dinamització Econòmica.
3: Els pirates estan molt vinculats al tema de Cubelles, pel tema de tenir el mar, i doncs hi ha un expert en història medieval, que és el Roger Benito, que gràcies a la col·laboració del grup d'estudis de Cubelles i Amics del Castell, doncs ens farà una conferència sobre el privilegi de tenir port aquí a Cubelles.
2: Serà a partir de divendres quan els pirates abordaran el passeig marítim de Cubelles. El transformaran en un espai temàtic, amb un mercat, amb campaments, cercaviles o espectacles itinerants. Entre les activitats incloses a la programació hi haurà tallers infantils, exhibicions d'esgrima, proves de punteria pirata, construccions de xarxes de pesca o

0: novetat, amb l'sentit d'aproximar també a més públic, perquè bueno, estava molt enfocada amb el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la festa pirata. Això seria com la novetat més de un festiu i mediterrani. Amb habaneres, amb bueno, música tradicional d'aquí, i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta fira pirata.
1: La regidora de Dinamització, Núria Planes, també ha confiat que aquest esdeveniment contribueixi a omplir el passeig marítim durant aquestes nits d'estiu, aquest cap de setmana que ve, i d'aquesta manera afavoreixi l'activitat dels establiments de restauració que hi ha en aquesta zona. Narcís Pineda serà candidat a l'alcaldia de Cubelles per quarta vegada consecutiva. Cubelles en Comú l'ha escollit aquest cap de setmana passat com a cap de llista per les eleccions municipals del 2027. La decisió l'ha pres una assemblea celebrada aquest diumenge al casal d'avis municipal amb les persones inscrites als comuns a Cubelles. El mateix Narcís Pineda ha anunciat la decisió com a cap de llista el 2027 amb unes declaracions que han penjat a les xarxes socials del partit.
2: Hem celebrat l'assemblea per decidir el nou candidat a les eleccions municipals del 2027. Hem fet un procés des de Cubelles en Comú de primàries i jo, Narcís Pineda, he tornat a presentar candidatura per ser el candidat a les properes eleccions municipals. Els meus companys han refrendat amb la seva votació que jo torni a ser candidat al 2027, el qual ho vull comunicar a la ciutadania de Cubelles perquè ara començarem ja en rondes i començarem a buscar informació per poder fer el nostre programa electoral de cara a la millora del nostre poble, de Cubelles, que és un programa que ha de ser d'ara i de futur per la nostra població.
1: A la reunió d'aquest cap de setmana hi ha participat Claudio Carmona Vargas, membre de la Direcció Executiva Nacional i responsable de l'àrea de municipalisme de Catalunya en Comú, qui també s'ha expressat així en un vídeo a les xarxes socials del partit.
3: Des de Catalunya en Comú celebrem l'elecció del Narcís Pineda com a pròxim candidat a les eleccions municipals aquí a Cubelles. Hem seguit de prop el procés d'elecció del candidat, aprovat per l'Assemblea avui dissabte, i hem de celebrar aquesta elecció perquè el Narcís és molt bona opció per donar confiança i seguretat als electors d'esquerres progressistes preocupats per la millora de Cubelles i per, sobretot, protegir la convivència i la cohesió social en aquest municipi. Per tant, molta força als companys i companyes de Cubelles, molt encerts i felicitats per l'elecció d'aquest excel·lent candidat.
1: La trajectòria política amb representació a l'Ajuntament de Narcís Pineda i Oliva va començar la legislatura 2007-2011, quan va entrar com a regidor del grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, que aleshores formava part de l'oposició. L'any 2011, la candidatura del seu partit, encapçalada per Mònica Miquel, va guanyar les eleccions i va formar govern amb diferents pactes fins al 2015. En les eleccions del 2015, Pineda va passar a ser el cap de llista d'Iniciativa per Catalunya Verds i va obtenir representació. Després del procés de transformació de tot aquest espai polític i ja sota la denominació de Cubelles en Comú, Narcís Pineda va repetir com a alcaldable en les eleccions del 2019 i també les del 2023, obtenint representació també en totes dues ocasions. Així doncs, després de la decisió d'aquest cap de setmana, serà la quarta vegada consecutiva que en Narcís Pineda es presenta com a candidat a l'alcaldia de Cubelles.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Tant si plou com si fa sol, faré el que em doni la gana. Soc la crema catalana, no vesteixo mai de dol. Reparteixo per tothom, va pels gossos i les gates. Duc caviar a la safata i això...

0: vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta en conjunt estable, dominat pel sol, tot i que amb intervals de núvols baixos que seran més abundants que en dies passats, tant sobretot fins a mig matí, a migdia, i amb una miqueta més de sol i menys núvols al centre de la jornada, amb unes temperatures que han tornat a estar altes i avui sí que han tornat a tenir una nit tòrrida amb una mínima per sobre dels 25 graus. Hem d'esperar que avui la màxima també pugi unes dècimes i estigui entre 31 i 32. Però avui el que notarem més que no una calor extrema és una extrema sensació de xafogor amb humitats molt altes i temperatures de xafogor altíssimes, amb un ambient doncs, molt incòmode, amb humitat alta i amb vents en conjunt febles en domini del xaloc al centre del dia i la mar moguda amb marejol o alguna breu àrea de maror.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Un incendi ha afectat entre 3 i 4 hectàrees de vegetació entre Cubelles i Cunit aquest dimarts cap a quarts de 8 del vespre. Els bombers hi han enviat de seguida 7 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que han estabilitzat el foc cap a 3 quarts de 9 del vespre, aproximadament quan portaven una hora ja treballant sobre el terreny. Des de Protecció Civil, en un primer moment, han enviat alertes als mòbils per demanar el confinament dels veïns de les urbanitzacions més pròximes a l'incendi. La majoria, dues urbanitzacions de Cunit i una de Castellet. Unes ordres, però, que s'han aixecat al cap d'una hora, més o menys, quan els bombers han donat el foc per estabilitzat. Aquest mateix dimecres al matí, els bombers han confirmat a Ràdio Cubelles que han continuat treballant sobre el terreny amb 5 dotacions i uns 18 efectius per anar vigilant que el foc no revifés i poder donar-lo per controlat. El govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú ha rebutjat establir cap ple sobre l'estat del municipi. L'oposició ha aprofitat la sessió extraordinària en què s'ha presentat aquest acord per expressar també múltiples crítiques al mandat, reclamar més debat i transparència sobre la gestió municipal. El conjunt de l'oposició, formada per Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, ha presentat aquest dimecres en un ple extraordinari una proposta per establir un ple cada any per debatre sobre l'estat del municipi. La iniciativa ha rebut els 10 vots en contra de la majoria formada per l'executiu local d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú. Tot i aquest rebuig, l'executiu local ha obert la porta a parlar d'aquesta qüestió, d'aquests plens sobre l'estat del municipi, dins de la modificació del reglament orgànic municipal, el ROM, una modificació que ja estaria en marxa. El regidor de Transparència, Arturo Carrillo, és qui ha exposat el punt de vista del govern municipal i ha justificat així el seu vot en contra.
4: Els recordo que fa pocs mesos vam fer un ple per fer el nou ROM que volem aplicar a partir de la legislatura següent, que aquesta és la funció. Aquest govern va aprovar aquesta modificació del ROM. Està pendent de convocar la taula amb tots els partits del consistori per tal de tirar endavant aquest nou ROM. S'està treballant en un esborrany de ROM des de serveis jurídics, que la secretaria també ho pot verificar. Una vegada tinguem aquest esborrany, el que farem és convocar aquesta taula i crec que aquest punt, que és convocar un ple line, el que s'està demanant és modificar el ROM, que ara mateix no està incorporat, i això s'hauria d'incorporar al ROM. Jo els diria que aquest debat d'incorporar aquest ple extraordinari o no el fem a la taula ciutadana, que a la taula que farem amb govern i oposició per modificar aquest ROM.
0: Per la seva banda, els grups de l'oposició han defensat un ple d'aquestes característiques com el que han proposat aquest dimecres. El regidor de Vox, Jorge Mena, considera que un ple sobre l'estat del municipi també seria una oportunitat pel mateix govern local per explicar-se.
5: Queremos defender este tipo de plenos de estado del municipio porque creemos que son sanos y positivos para toda la población de Cubellas, por una cuestión ya no solo de transparencia, sino porque al final nosotros, todos los grupos municipales, estamos representando los puntos de vista de todos los cubellens, incluido el propio gobierno. Entonces, esto ya no es simplemente una cuestión de fiscalización o intercambio de ideas que podamos tener entre oposición y gobierno, sino que también debería ser una oportunidad precisamente del gobierno de poder defender su gestión. Entonces, no se tomen esto como un ataque y les pedimos que voten a favor para que una vez al año podamos simplemente intercambiar ideas sobre cómo está yendo la gestión del gobierno.
0: Des de Junts per Cubelles, Robert Monzonis ha aprofitat la seva intervenció per enumerar unes quantes qüestions que considera que no s'estan tractant en prou profunditat en els plens municipals i que, per tant, es podrien debatre en sessions com la que han proposat des de l'oposició.
6: I és tota aquesta llista de qüestions i problemàtiques les que hauríem d'estar abordant i debatent en aquests plens municipals. I com això, vostès no és possible, defensem un ple sobre l'estat del municipi, com tenen Vilanova i la Geltrú o Sitges, on podem abordar les qüestions de fons que ens preocupen els cubellencs i cubellenques.
0: En el mateix sentit, Dani Pérez, regidor de la CUP, ha reclamat un esforç al govern local per donar més explicacions sobre les seves accions, sobretot les més dubtoses.
7: És molt trist que davant d'una proposta destinada a fomentar la transparència i la rendició de comptes, alguns prefereixin desacreditar-la parlant de dietes en lloc de parlar del contingut del debat. Si algú creu que la preocupació dels grups municipals és una assistència econòmica, aleshores potser està demostrant quina és la seva manera d'entendre la política. Nosaltres hem demanat aquest ple perquè volem respostes, perquè volem informació, perquè volem que la ciutadania conegui la realitat del municipi i perquè creiem que els veïns i veïnes mereixen molt més que propaganda i titulars.
0: Els portaveus dels grups de l'oposició, més enllà de defensar aquest acord d'establir un ple anual sobre l'estat del municipi, també han aprofitat aquesta mateixa sessió extraordinària per oferir la seva visió crítica d'aquest mandat 2023-2027, tal com han fet, per exemple, en tota la seva intervenció Esther Soler d'Esquerra Republicana i Juana Navarrete del Partit Popular. Sentim uns fragments de les seves intervencions.
8: Es mostra realment que durant 2 anys vostès no han tingut pressupost. Han buscat mil i una excusa. Al final, els problemes de personal, la intervenció, corresponien al final del 25 i ho justificaven al final del 25. Però ja al final del 24, ja al començament del 25, ja al juny del 25, no ho sabem. Sempre van acusar el mateix. Potser és que no s'han posat d'acord, no ho sé, ni tampoc crec que sigui aquest l'objecte. No? Vostès estan aquí per governar i per donar solucions a la població. I el que queda molt palès és que és impossible que tinguem tanta degradació.
9: I també me sorprende que este año pues, un municipio como el nuestro, costero, que no tengamos chiringuitos, ¿qué ha pasado con las concesiones de los chiringuitos? Porque todos los vecinos de al lado, todos los Vilanova, Cuní, todos los municipios playeros tienen y nosotros no tenemos. Entonces son un montón de temas que afectan al ciudadano en su día a día y que entre todos hemos de intentar solucionarlo. Y insisto, los problemas están para solucionarlos, no para encallarse en tal, y esto ya se ha hecho. No, vamos a ver, estamos viendo que no está funcionando. Pues señores, intentemos buscar soluciones.
0: El ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, ha tingut una durada aproximada d'uns 3/4 d'hora i es pot recuperar en qualsevol moment al portal radiocubelles.cat. El ple es tornarà a reunir previsiblement aquest dimarts que ve, dia 21 de juliol, quan, en teoria, s'ha de convocar una sessió ordinària a partir de les 7 del vespre. Tanmateix, encara no s'ha fet aquesta convocatòria oficial i manca també la publicació de l'ordre del dia. Un comunicat signat pel Sindicat Independent de la Policia Local de Cubelles diu que la inoperància del govern local ha empitjorat el servei, segons paraules textuals. Aquest sindicat, que no té representació al comitè de l'Ajuntament, ha publicat tot un llistat de peticions que consideren incomplertes i responsabilitzen la manca de voluntat, diuen, del consistori. En el comunicat publicat aquest dimecres al matí, Aquesta secció de Cubelles del Sindicat Independent de la Policia Local, el CIP-FEPOL, diu que els agents han arribat al límit i apunten que la inoperància per part del govern municipal ha fet que la situació hagi empitjorat en els darrers anys, segons paraules textuals. Concretament, el sindicat llista 8 reivindicacions, com l'actualització d'un conveni col·lectiu caducat, cosa que afecta tots els treballadors de l'Ajuntament, la gestió de places que han caducat per no haver-les publicat en 3 anys o l'aplicació de l'increment salarial d'acord amb les funcions i riscos. A més, reclamen un increment del nombre d'agents, que diuen que són els mateixos des de fa més de 20 anys i que la població ha augmentat en uns 10.000 habitants, cosa que, segons publiquen, creen situacions de 2 agents patrullant tot el municipi. Consideren aquest grup sindical necessària l'estabilització de la plantilla per evitar que sigui una policia de pas. També denuncien que no s'ha fet la convocatòria per cobrir comandaments jubilats fa més de 2 anys i la necessitat d'habilitar un dipòsit de vehicles municipal tancat des del 2022. També parlen de la inoperància en la gestió del servei de grua municipal. Finalment, denuncien una retallada pressupostària i la manca de personal per fer tasques administratives. Tot això en un comunicat, repetim, signat pel sindicat CIP-FEPOL, que no té representació en el comitè de l'Ajuntament. Per la seva banda, el govern local, ara per ara, no ha fet encara cap declaració ni comentari sobre aquest comunicat. Una xerrada sobre els ports en altres èpoques obrirà la programació de la Festa Pirata. Serà aquest dijous, dia 16 de juliol, quan la rectoria acollirà aquesta conferència sobre el privilegi històric de tenir port a Cubelles, que anirà a càrrec de l'historiador Roger Benito i que ha estat organitzada amb la col·laboració del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Un acte que ha de servir per posar context històric a la relació del municipi amb la pirateria i el seu passat marítim, tal com ha comentat Núria Planes, regidora de Dinamització Econòmica.
10: Els pirates estan molt vinculats al tema de Cubelles, pel tema de tenir el mar, i doncs hi ha un expert en història medieval, que és el Roger Benito, que gràcies a la col·laboració del grup d'estudis de Cubelles i Amics del Castell, doncs ens farà una conferència sobre el privilegi de tenir port aquí a Cubelles.
0: Serà a partir de divendres quan els pirates abordaran el passeig marítim de Cubelles. El transformaran en un espai temàtic, amb un mercat, amb campaments, cercaviles o espectacles itinerants. Entre les activitats incloses a la programació hi haurà tallers infantils, exhibicions d'esgrima, proves de punteria pirata, construccions de xarxes de pesca o xerrades divulgatives i escenificacions relacionades amb el món dels pirates. La música també tindrà un paper destacat per animar durant tot el cap de setmana, en què hi haurà actuacions de DJs, ja fora de l'època dels pirates, i especialment dissabte a la nit, quan hi haurà una cantada d'havaneres acompanyada de rom cremat. Segons Núria Planes, l'objectiu és convertir la Festa Pirata en una celebració cada cop més pròpia de Cubelles, que permeti combinar el patrimoni, la cultura i la dinamització econòmica.
10: Hem fet una Festa Pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic, perquè bueno, estava molt enfocada en el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la Festa Pirata. Això seria com la novetat més de festiu i mediterrani. Amb havaneres, amb música tradicional d'aquí, i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta Fira Pirata.
0: La regidora de Dinamització, Núria Planes, també ha confiat que aquest esdeveniment contribueixi a omplir el passeig marítim durant aquestes nits d'estiu, aquest cap de setmana que ve, i d'aquesta manera afavoreixi l'activitat dels establiments de restauració que hi ha en aquesta zona.
11: Cubelles ha viscut un cap de setmana intens amb la celebració de la Festa Jove, una iniciativa que enguany ha ofert tres propostes molt diferenciades sorgides de les mateixes demandes dels mateixos joves i adolescents del municipi. Des de l'Espai Jove s'ha fet un balanç molt positiu d'unes jornades que han combinat estratègia, activitat física i la tecnologia. Per començar, el dijous va ser la primera de les activitats, un Among Us en la vida real, una proposta molt esperada, una partida real d'aquest videojoc al pati de l'escola Charlie Rivel, una ubicació que en un principi era secreta i només coneixien els participants. Una vintena de joves van prendre part d'aquesta activitat de rol i cooperació on havien de completar diverses missions fent servir diferents elements i per aconseguir un objectiu definit, que era eliminar els impostors i els infiltrats. Després, divendres, va ser el dia de la diversió aquàtica, un dia per lluitar contra la calor. La festa es va traslladar també a l'Espai Jove, al pati de l'escola i als carrers del voltant de l'Espai Jove, amb una tarda d'inflables aquàtics per combatre les altes temperatures. L'esdeveniment va comptar amb tres atraccions: l'Splash, on calia encertar una diana per fer caure un company a l'aigua, la pista americana d'obstacles que estava instal·lada al pati de l'escola Charlie Rivel i també era apta, a més, per una competició amistosa, i després un gran tobogan aquàtic que estava instal·lat al carrer aprofitant també la pendent. Txell Sastre, dinamitzador de l'Espai Jove, va valorar molt positivament l'afluència en aquesta activitat aquest divendres d'aigua a l'Espai Jove.
12: I ens va fer una bona tarda perquè hi havia núvols, no? De sobte inclús va fer quatre gotes i la veritat que va funcionar molt bé, no hi van haver grans cues, no va ser multitudinari, tot i que va estar ple i que va haver molta gent, molta afluència, però ens va agradar per això, no? Perquè hi havia 5-10 minuts de cua com a molt, però que la gent podia repetir diverses vegades totes les atraccions i al final això és el que agrada, no? Que no s'aturi tampoc l'activitat. Bé. És veritat que hi havia molt al nostre públic, que hi havia molt aquests de l'ESO, no? Aquests de sortida de sisè, sortida de primària, fins a inclús, van veure joves, no? Fins a quart d'ESO, però també, evidentment, és una activitat molt popular, que ja sabíem, i hi havia doncs gent de primària més petita i acompanyants i familiars doncs, que també s'animaven i també estiraven, també jugaven i també s'ho passaven bé.
11: La darrera jornada es va celebrar dissabte i va estar dedicada al públic gamer. L'espai va acollir des de dispositius de realitat virtual fins a consoles retro, tauletes i fins i tot jocs de taula. Els joves van competir en la sala sociocultural en diversos tornejos, Mario Kart, Rocket League i, com no, un torneig esperat per al videojoc del futbol del moment, l'FC 26, on es van recrear competicions entre els participants. I també es van poder provar simuladors de vol, tant en avioneta com en helicòpter, que permetien sobrevolar punts emblemàtics de Cubelles, com l'església o la línia de la costa. En definitiva, una jornada diferent al que s'havia fet fins ara i que va tenir una gran acollida. Així ho explicava la mateixa Txell Sastre.
12: Sí, la veritat que ens ha agradat perquè nosaltres tendim molt ara, no? Últimament, ja, bueno, sempre hem, no, l'oci saludable, a una altra manera de fer oci, no? Que no tot l'oci és sortir de festa i tot el que això implica o pot implicar, i creiem que és important també, no, donar valor a, doncs això, a què puc fer amb els amics, no? Una tarda, pues puc muntar-me un joc i jugar pel carrer en places o tal, o puc doncs això, no? Activitats d'aigua, com també hem fet, no? A vegades volei platja, futbol platja, doncs aquest oci més saludable que ha sortit així i que creiem que la veritat ha sigut una festa jove que ha agradat a molta gent, molt encertada per les calors que estem vivint també, un dia refrescant i un altre dia en una sala amb aire condicionat, que també doncs s'agraïa a la gent.
11: Amb el tancament ja de la Festa Jove i de les activitats de la programació del PAC Antiavorriment, l'Espai Jove ja es prepara per la celebració de la Teens League durant les properes dues setmanes de juliol, les activitats que posaran punt i final, ara ja sí, al curs de l'Espai Jove, que tancarà el mes d'agost per preparar-se per iniciar el setembre amb una nova aventura, en aquest cas amb un nou curs escolar.
12: I a la gent...
11: El Club Patinatge Artístic Cubelles ja ho té tot a punt per al seu esperat festival anual, que tindrà lloc aquest dissabte 18 de juliol al Pavelló Poliesportiu de Cubelles. Sota el títol El Bosc Encantat en les quatre estacions, l'esdeveniment d'enguany promet sorprendre els espectadors amb una combinació de llums, música i acurades coreografies que serviran per tancar de manera lluïda la temporada esportiva. Per evitar les altes temperatures d'aquesta època de l'any i per treure el màxim profit dels efectes d'il·luminació, l'activitat començarà a darrera hora de la tarda. A partir de 8:45 del vespre s'iniciaran les activitats d'animació a l'exterior del pavelló per entretenir el públic que ja hi fa cua. Les portes del recintre s'obriran a les 9 i l'espectacle principal presentat per el cubellenc Pep Callau arrencarà oficialment a 9:45 de la nit. L'accés és totalment gratuït i obert a tothom. Així ho explicava la presidenta del Club Patinatge Artístic Cubelles, Alexandra Pérez.
13: Seguim amb aquesta... amb aquesta dinàmica, ja no en si pel tema només de les llums, sinó pel tema del calor,
11: també.
13: Només amb l'onada de calor que acabem de passar, també. Llavors, en si, comença l'espectacle fora del pavelló sobre les 8:30, s'obren portes al pavelló a les 9 i l'espectacle començarà a les 9:30.
11: El festival comptarà amb una gran participació de patinadores i patinadors de diferents edats i de nivells. 57 formaran part del Club Patinatge Artístic Cubelles amb edat entre els 4 i els 17 anys. I després hi participaran també diversos clubs convidats de la zona que portaran les seves pròpies coreografies que surten d'altres festivals propis. En total, prop de 115 esportistes entre nois i noies que actuaran al llarg de la nit.
13: Bueno, aquest cop canviarem una mica el fil conductor i ens endinsarem a dintre d'un bosc encantat. A veure, en aquest cas, per part del club són 57 patinadores i després tenim clubs convidats i en total seran unes 115 entre nois i noies, que hi ha de tot.
11: Com dèiem, aquest serà el festival que tancarà la temporada esportiva per al Club Patinatge Artístic Cubelles, després que l'edició de l'any passat es veiés greument afectada per la Dana i s'hagués d'ajornar fins al mes d'octubre. El Club Patinatge Artístic Cubelles espera viure una jornada més tranquil·la i festiva aquesta vegada. El festival posa el punt i final al curs intens d'entrenaments i competicions individuals on el club ha obtingut grans resultats, com ara l'excel·lent sisena posició d'una de les seves patinadores cadets en el prestigiós Trofeu Catalunya d'aquest any. Així doncs, tothom convidat per assistir a aquest festival de el Bosc Encantat en les quatre estacions, que arrencarà a 9:45 del vespre al Pavelló Poliesportiu de Cubelles aquest proper dissabte.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
14: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
15: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
16: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
17: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
15: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: el món de veritat.
1: Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap.

ったところ。

Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Apaga la llum que està motivada.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta en conjunt estable, dominat pel sol, tot i que amb intervals de núvols baixos que seran més abundants que en dies passats, tant sobretot fins a mig matí a migdia i amb una miqueta més de sol i menys núvols al centre de la jornada, amb unes temperatures que han tornat a estar altes i avui sí que han tornat a tenir una nit tòrrida amb una mínima per sobre dels 25 graus. Hem d'esperar que avui la màxima també pugi unes dècimes i estigui entre 31 i 32. Però avui el que notarem més que no una calor extrema és una extrema sensació d'aixafogor amb humitats molt altes i temperatures d'aixafogor altíssimes, amb un ambient doncs, molt incòmode, amb humitat alta i amb vents en conjunt febles en domini del xaloc al centre del dia i la mar moguda amb marejol o alguna breu àrea de maró.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Un incendi ha afectat entre 3 i 4 hectàrees de vegetació entre Cubelles i Cunit aquest dimarts cap a quarts de 8 del vespre. Els bombers hi han enviat de seguida 7 dotacions i 3 mitjans aeris que han estabilitzat el foc cap a 3 quarts de 9 del vespre, aproximadament quan portaven una hora ja treballant sobre el terreny. Des de Protecció Civil, en un primer moment, han enviat alertes als mòbils per demanar el confinament dels veïns de les urbanitzacions més pròximes a l'incendi. La majoria, dues urbanitzacions de Cunit i una de Castellet. Unes ordres, però, que s'han aixecat al cap d'una hora, més o menys, quan els bombers han donat el foc per estabilitzat. Aquest mateix dimecres al matí, els bombers han confirmat a Ràdio Cubelles que han continuat treballant sobre el terreny amb 5 dotacions i uns 18 efectius per anar vigilant que el foc no revifés i poder donar-lo per controlat. El govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú ha rebutjat establir cap ple sobre l'estat del municipi. L'oposició ha aprofitat la sessió extraordinària en què s'ha presentat aquest acord per expressar també múltiples crítiques al mandat, reclamar més debat i transparència sobre la gestió municipal. El conjunt de l'oposició, formada per Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, ha presentat aquest dimecres en un ple extraordinari una proposta per establir un ple cada any per debatre sobre l'estat

0: A partir de la legislatura següent, que aquesta era la funció, aquest govern va aprovar aquesta modificació del ROM, està pendent de convocar la taula amb tots els partits de consistori per tal de tirar endavant aquest nou ROM. S'està treballant en un esborrany de ROM des de serveis jurídics, que la secretaria també ho pot verificar. Una vegada tinguem aquest esborrany, el que farem és convocar aquesta taula, i crec que aquest punt, que és convocar un ple line, el que s'està demanant és modificar el ROM, que ara mateix no està incorporat, i això s'hauria d'incorporar al ROM. Jo els diria que aquest debat d'incorporar aquest ple extraordinari o no, el fem a la taula ciutadana, que a la taula que farem amb govern i oposició per modificar aquest ROM.
1: Per la seva banda, els grups de l'oposició han defensat un ple d'aquestes característiques com el que han proposat aquest dimecres. El regidor de Vox, Jorge Mena, considera que un ple sobre l'estat del municipi també seria una oportunitat pel mateix govern local per explicar-se.
2: Queremos defender este tipo de plenos de estado del municipio porque creemos que son sanos y positivos para toda la población de Cubellas, por una cuestión ya no solo de transparencia, sino porque al final nosotros, todos los grupos municipales, estamos representando los puntos de vista de todos los cubellenses, incluido el propio gobierno. Entonces, esto ya no es simplemente una cuestión de fiscalización o intercambio de ideas que podamos tener entre oposición y gobierno, sino que también debería ser una oportunidad precisamente del gobierno de poder defender su gestión. Entonces, no se tomen esto como un ataque y les pedimos que voten a favor para que una vez al año podamos simplemente intercambiar ideas sobre cómo está yendo la gestión del gobierno.
1: Des de Junts per Cubelles, Robert Monzonis ha aprofitat la seva intervenció per enumerar unes quantes qüestions que considera que no s'estan tractant en prou profunditat en els plens municipals i que, per tant, es podrien debatre en sessions com la que han proposat des de l'oposició.
3: I és tota aquesta llista de qüestions i problemàtiques les que hauríem d'estar abordant i debatent en aquests plens municipals. I com això, vostès no és possible, defensem un ple sobre l'estat del municipi, com tenen Vilanova i la Geltrú o Sitges, on podem abordar les qüestions de fons que ens preocupen els cubellencs i cubellenques.
1: En el mateix sentit, Dani Pérez, regidor de la CUP, ha reclamat un esforç al govern local per donar més explicacions sobre les seves accions, sobretot les més dubtoses.
4: És molt trist que davant d'una proposta destinada a fomentar la transparència i la rendició de comptes, alguns prefereixin desacreditar-la parlant de dietes en lloc de parlar del contingut del debat. Si algú creu que la preocupació dels grups municipals és una assistència econòmica, aleshores potser està demostrant quina és la seva manera d'entendre la política. Nosaltres hem demanat aquest ple perquè volem respostes, perquè volem informació, perquè volem que la ciutadania conegui la realitat del municipi i perquè creiem que els veïns i veïnes mereixen molt més que propaganda i titulars.
1: Els portaveus dels grups de l'oposició, més enllà de defensar aquest acord d'establir un ple anual sobre l'estat del municipi, també han aprofitat aquesta mateixa sessió extraordinària per oferir la seva visió crítica d'aquest mandat 2023-2027. Tal com han fet, per exemple, en tota la seva intervenció, Esther Soler, d'Esquerra Republicana, i Juana Navarrete, del Partit Popular. Sentim uns fragments de les seves intervencions.
5: Es mostra realment que durant 2 anys vostès no han tingut pressupost. Han buscat mil i una excusa. Al final, els problemes de personal, la intervenció, corresponien al final del 25 i ho justificaven al final del 25. Però ja al final del 24, ja al començament del 25, ja al juny del 25, no ho sabem. Sempre van acusar el mateix. Potser és que no s'han posat d'acord, no ho sé, ni tampoc crec que sigui aquest l'objecte. No? Vostès estan aquí per governar i per donar solucions a la població. I el que queda molt palès és que és impossible que tinguem tanta degradació.
6: I també me sorprende que este año pues, un municipio como el nuestro, costero, que no tengamos chiringuitos. ¿Qué ha pasado con las concesiones de los chiringuitos? Porque todos los vecinos de al lado, todos los Vilanova, Cuní, todos los municipios playeros tienen y nosotros no tenemos. Entonces son un montón de temas que afectan al ciudadano en su día a día y que entre todos hemos de intentar solucionarlo. Y insisto, los problemas están para solucionarlos, no para encallarse en tal, y esto ya se ha hecho. No, vamos a ver, estamos viendo que no está funcionando. Pues señores, intentemos buscar soluciones.
1: El ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, ha tingut una durada aproximada d'uns 3 quarts d'hora i es pot recuperar en qualsevol moment.

0: al portal radiocubelles.cat. El ple es tornarà a reunir previsiblement aquest dimarts que ve, dia 21 de juliol, quan, en teoria, s'ha de convocar una sessió ordinària a partir de les 7 del vespre. Tanmateix, encara no s'ha fet aquesta convocatòria oficial i manca també la publicació de l'ordre del dia. Un comunicat signat pel Sindicat Independent de la Policia Local de Cubelles diu que la inoperància del govern local ha empitjorat el servei, segons paraules textuals. Aquest sindicat, que no té representació al comitè de l'Ajuntament, ha publicat tot un llistat de peticions que consideren incomplertes i responsabilitzen la manca de voluntat, diuen, del consistori. En el comunicat, publicat aquest dimecres al matí, aquesta secció de Cubelles del Sindicat Independent de la Policia Local, el CIP-FEPOL, diu que els agents han arribat al límit i apunten que la inoperància per part del govern municipal ha fet que la situació hagi empitjorat en els darrers anys, segons paraules textuals. Concretament, el sindicat llista 8 reivindicacions, com l'actualització d'un conveni col·lectiu caducat, cosa que afecta tots els treballadors de l'Ajuntament, la gestió de places que han caducat per no haver-les publicat en 3 anys o l'aplicació de l'increment salarial d'acord amb les funcions i riscos. A més, reclamen un increment del nombre d'agents, que diuen que són els mateixos des de fa més de 20 anys i que la població ha augmentat en uns 10.000 habitants, cosa que, segons publiquen, creen situacions de 2 agents patrullant tot el municipi. Consideren aquest grup sindical necessària l'estabilització de la plantilla per evitar que sigui una policia de pas. També denuncien que no s'ha fet la convocatòria per cobrir comandaments jubilats fa més de 2 anys i la necessitat d'habilitar un dipòsit de vehicles municipal tancat des del 2022. També parlen de la inoperància en la gestió del servei de grua municipal. Finalment, denuncien una retallada pressupostària i la manca de personal per fer tasques administratives. Tot això en un comunicat, repetim, signat pel sindicat CIP-FEPOL, que no té representació en el comitè de l'Ajuntament. Per la seva banda, el govern local, ara per ara, no ha fet encara cap declaració ni comentari sobre aquest comunicat. Una xerrada sobre els ports en altres èpoques obrirà la programació de la Festa Pirata. Serà aquest dijous, dia 16 de juliol, quan la rectoria acollirà aquesta conferència sobre el privilegi històric de tenir port a Cubelles, que anirà a càrrec de l'historiador Roger Benito i que ha estat organitzada amb la col·laboració del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Un acte que ha de servir per posar context històric a la relació del municipi amb la pirateria i el seu passat marítim, tal com ha comentat Núria Planes, regidora de Dinamització Econòmica.
1: Els pirates estan molt vinculats al tema de Cubelles, pel tema de tenir el mar, i doncs hi ha un expert en història medieval, que és el Roger Benito, que gràcies a la col·laboració del grup d'estudis de Cubelles i Amics del Castell, doncs ens farà una conferència sobre el privilegi de tenir port aquí a Cubelles.
0: Serà a partir de divendres quan els pirates abordaran el passeig marítim de Cubelles. El transformaran en un espai temàtic amb un mercat, amb campaments, cercaviles o espectacles itinerants. Entre les activitats incloses a la programació hi haurà tallers infantils, exhibicions d'esgrima, proves de punteria pirata, construccions de xarxes de pesca o xerrades divulgatives i escenificacions relacionades amb el món dels pirates. La música també tindrà un paper destacat per animar durant tot el cap de setmana, en què hi haurà actuacions de DJs, ja fora de l'època dels pirates, i especialment dissabte a la nit, quan hi haurà una cantada d'havaneres acompanyada de rom cremat. Segons Núria Planes, l'objectiu és convertir la Festa Pirata en una celebració cada cop més pròpia de Cubelles, que permeti combinar el patrimoni, la cultura i la dinamització econòmica.
1: Hem fet una Festa Pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic, perquè bueno, estava molt enfocada en el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris, i donarem un caire més festiu a la festa pirata. Això seria com la novetat més de un festiu i mediterrani. Amb habaneres, amb música tradicional d'aquí i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta fira pirata.
0: La regidora de Dinamització, Núria Planes, també ha confiat que aquest esdeveniment contribueixi a omplir el passeig marítim durant aquestes nits d'estiu, aquest cap de setmana que ve, i d'aquesta manera afavoreixi l'activitat dels establiments de restauració que hi ha en aquesta zona.
2: Cubelles ha viscut un cap de setmana intens amb la celebració de la Festa Jove, una iniciativa que enguany ha ofert tres propostes molt diferenciades sorgides de les mateixes demandes dels mateixos joves i adolescents del municipi. Des de l'Espai Jove s'ha fet un balanç molt positiu d'unes jornades que han combinat estratègia, activitat física i la tecnologia. Per començar, el dijous va ser la primera de les activitats, un Among Us, en la vida real, una proposta molt esperada, una partida real d'aquest videojoc al pati de l'escola Charlie Rivel, una ubicació que en un principi era secreta i només coneixien els participants. Una vintena de joves van prendre part d'aquesta activitat de rol i cooperació on havien de completar diverses missions fent servir diferents elements i per aconseguir un objectiu definit, que era eliminar els impostors i els infiltrats. Després, divendres, va ser el dia de la diversió aquàtica, un dia per lluitar contra la calor. La festa es va traslladar també a l'Espai Jove, al pati de l'escola i als carrers del voltant de l'Espai Jove, amb una tarda d'inflables aquàtics per combatre les altes temperatures. L'esdeveniment va comptar amb tres atraccions: l'Splash, on calia encertar una diana per fer caure un company a l'aigua, la pista americana d'obstacles que estava instal·lada al pati de l'escola Charlie Rivel i també era apta, a més, per una competició amistosa, i després un gran tobogan aquàtic que estava instal·lat al carrer, aprofitant també la pendent. Txell Sastre, dinamitzador de l'Espai Jove, va valorar molt positivament l'afluència en aquesta activitat aquest divendres d'aigua a l'Espai Jove.
3: I ens va fer una bona tarda perquè hi havia núvols, no? De sobte inclús va fer quatre gotes i la veritat que va funcionar molt bé, no hi van haver grans cues, no va ser multitudinari, tot i que va estar ple i que va haver molta gent, molta afluència, però ens va agradar per això, no? Perquè hi havia 5-10 minuts de cua com a molt, però que la gent podia repetir diverses vegades totes les atraccions i al final això és el que agrada, no? Que no s'aturi tampoc l'activitat. Yes. És veritat que hi havia molt al nostre públic, que hi havia molt aquests de l'ESO, no? Aquests de sortida de sisè, sortida de primària, fins a inclús, vam veure joves, no? Fins a quart d'ESO, però també, evidentment, és una activitat molt popular, que ja sabíem, i hi havia doncs gent de primària més petita i acompanyants i familiars doncs, que també s'animaven i també estiraven, també jugaven i també s'ho passaven bé.
2: La darrera jornada es va celebrar dissabte i va estar dedicada al públic gamer. L'espai va acollir des de dispositius de realitat virtual fins a consoles retro, tauletes i fins i tot jocs de taula. Els joves van competir en la sala sociocultural en diversos tornejos, Mario Kart, Rocket League i, com no, un torneig esperat per al videojoc del futbol del moment, a l'FC 26, on es van recrear competicions entre els participants. I també es van poder provar simuladors de vol, tant en avioneta com en helicòpter, que permetien sobrevolar punts emblemàtics de Cubelles, com l'església o la línia de la costa. En definitiva, una jornada diferent al que s'havia fet fins ara i que va tenir una gran acollida. Així ho explicava la mateixa Txell Sastre.
3: Sí, la veritat que ens ha agradat perquè nosaltres tendim molt ara, no? Últimament, ja, bueno, sempre hem, no, l'oci saludable, a una altra manera de fer oci, no? Que no tot l'oci és sortir de festa i tot el que això implica o pot implicar, i creiem que és important també, no, donar valor a, doncs això, a què puc fer amb els amics, no? Una tarda, pues puc muntar-me un joc i jugar pel carrer en places o tal, o puc, doncs, això, no? Activitats d'aigua, com també hem fet, no? A vegades, voleibol platja, futbol platja, doncs aquest oci més saludable que ha sortit així i que creiem que la veritat ha sigut una festa jove que ha agradat a molta gent, molt encertada per les calors que estem vivint també, un dia refrescant i un altre dia en una sala amb aire condicionat, que també doncs s'agraïa a la gent.
2: Amb el tancament ja de la festa jove i de les activitats de la programació del PAC Antiavorriment, l'Espai Jove ja es prepara per la celebració de la Teens League durant les properes dues setmanes de juliol, les activitats que posaran punt i final, ara ja sí, al curs de l'Espai Jove, que tancarà el mes d'agost per preparar-se per iniciar el setembre amb una nova aventura, en aquest cas amb un nou curs escolar.
3: I a la gent...
2: El Club Patinatge Artístic Cubelles ja ho té tot a punt per al seu esperat festival anual, que tindrà lloc aquest dissabte 18 de juliol al Pavelló Poliesportiu de Cubelles. Sota el títol El Bosc Encantat en les quatre estacions, l'esdeveniment d'enguany promet sorprendre els espectadors amb una combinació de llums, música i acurades coreografies que serviran per tancar de manera lluïda la temporada esportiva. Per evitar les altes temperatures d'aquesta època de l'any i per treure el màxim profit dels efectes d'il·luminació, l'activitat començarà a darrera hora de la tarda. A partir de 8:45 del vespre s'iniciaran les activitats d'animació a l'exterior del pavelló per entretenir el públic que ja hi fa cua. Les portes del recinte s'obriran a les 9 i l'espectacle principal presentat per el cubellenc Pep Callau arrencarà oficialment a 9:45 de la nit. L'accés és totalment gratuït i obert a tothom. Així ho explicava la presidenta del Club Patinatge Artístic Cubelles, Alexandra Pérez.
4: Seguim amb aquesta... amb aquesta dinàmica, ja no en si pel tema només de les llums, sinó pel tema del calor,
2: també.
4: Només amb l'onada de calor que acabem de passar, també. Llavors, en si, comença l'espectacle fora del pavelló sobre les 8:30, s'obren portes al pavelló a les 9 i l'espectacle començarà a les 9:30.
2: El festival comptarà amb una gran participació de patinadores i patinadors de diferents edats i de nivells. 57 formaran part del Club Patinatge Artístic Cubelles amb edat entre els 4 i els 17 anys. I després hi participaran també diversos clubs convidats de la zona que portaran les seves pròpies coreografies que surten d'altres festivals propis. En total, prop de 115 esportistes entre nois i noies que actuaran al llarg de la nit.
4: Bueno, aquest cop canviarem una mica el fil conductor i ens endinsarem a dintre d'un bosc encantat. A veure, en aquest cas, per part del club són 57 patinadores i després tenim clubs convidats i en total seran unes 115 entre nois i noies, que hi ha de tot.
2: Com dèiem, aquest serà el festival que tancarà la temporada esportiva per al Club Patinatge Artístic Cubelles, després que l'edició de l'any passat es veiés greument afectada per la dana i s'hagués d'ajornar fins al mes d'octubre. El Club Patinatge Artístic Cubelles espera viure una jornada més tranquil·la i festiva aquesta vegada. El festival posa el punt i final al curs intens d'entrenaments i competicions individuals on el club ha obtingut grans resultats, com ara l'excel·lent sisena posició d'una de les seves patinadores cadets en el prestigiós Trofeu Catalunya d'aquest any. Així doncs, tothom convidat per assistir a aquest festival de El Bosc Encantat en les quatre estacions, que arrencarà a 9:45 del vespre al Pavelló Poliesportiu de Cubelles aquest proper dissabte.
5: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
6: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
7: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
7: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
6: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
5: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
2: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
4: Les festes d'estiu als barris de Cubelles són una cita cada any habitual i un d'aquests casos és el del Corral d'Ancona, que aquest cap de setmana que ve, 17 i 18, té a punt també una programació doncs que va dirigida tant als seus veïns com qualsevol del municipi que s'hi vulgui acostar aquest divendres i aquest dissabte. Per tenir més detalls de què han preparat aquest any al Corral d'Ancona i també doncs, fer una mica de repàs de l'actualitat del barri, avui ens visita el president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, en Guillem Frías. Benvingut a Ràdio Cubelles, gràcies per atendre'ns.
5: Què tal, moltes gràcies.
4: I bé, això, teniu a tocar ja les festes d'estiu. Què heu preparat aquest any? Què tindreu divendres?
5: Pues mira, aquest any les festes són el divendres 17 i dissabte 18, no? I el que continuem fent pues, és una mica la trajectòria que portem fent molts anys a l'associació, no? L'associació tenim aquest hàndicap, que és una associació que està dividida com en dos persones, en dos edats, vale? El divendres el que fem és una festa més orientada a la gent més gran i el dissabte el que fem és una festa pues, més orientada al que és la gent més jove, una mica més lúdica, no? Divendres tenim pues, el típic concurs a truita, que és molt tradicional i a la gent li agrada molt. Després continuem amb un grup musical, el Zenic, que porta, jo em sembla que portarà potser 15 o 20 anys venint aquí a Corral d'Ancona, i el volem continuar tenint, perquè ens agrada molt, i a mi principalment també.
4: Mm-hmm. I després, el Zenit, eh?
5: El Zenit, sí. I després tenim colorem la festa amb el que és un ron cremat. És molt tradicional i penso que agrupa molta gent. I bueno, pues per dissabte el que tenim fet, si he pensat, són els inflables d'aigua, que ens el porta al Medir, mm-hmm. al Medir Flash, i després a les 22 hores tenim un concert del Salvador Beltrán. L'any passat va ser el primer cop que el vam contactar amb ell, ens va agradar, a la gent també li va agradar molt, i aquest any pues, continuarem amb aquest noi, que sota el nostre punt de vista ens agrada molt i agrada. I després a les 12 pues, el que farem aquest any també igual que l'any passat és la música amb el DJ Eric Bo. Mm-hmm. És un DJ d'aquí del poble, ens agradaria seguir mantenint-lo perquè ens agrada molt i la música que fa pues, és molt, molt per tothom i acaba agradant a la gent. Mm-hmm.
4: Tot plegat a la zona de la pista, no? Allà de Corral d'Ancona, on hi ha bé el local, que no sé si el podeu obrir aquests dies o com el teniu, ara m'ho explicaràs. Però vaja, a la zona on sempre es fan les festes, no?
5: Ah, exacte. Allà la zona sempre és la mateixa, és la pista de futbol. Allà tenim dos mòduls, que són el local de l'associació, que, bueno, mica en mica pues, anem treballant amb ell. I, bueno, aquest any el que sí que tenim com és la calor. El mm-hmm. pla alfa és una mica el que ens dirà si podem fer la barbacoa o no. Mm-hmm. En el cas de que no podem fer la barbacoa, sí que tenim un plan B per poder substituir la barbacoa amb platges. Uh-huh. I, bueno, de moment esperarem a veure què diu el pla alfa, però creiem que tot anirà prou bé. Uh-huh.
4: Clar, depenent del nivell de risc d'incendi, doncs podreu fer brasa o no, haurà de ser platja.
5: Ah, exacte.
4: No? En tot cas, menjar per qui s'hi acosti n'hi haurà, no?
5: I beure també.
4: I beure també. Molt bé, des de l'Associació de Veïns, com munteu però aquestes festes? Suposo que teniu un suport de l'Ajuntament, no? I vaja, com les munteu? Però explica'ns.
5: En un primer moment l'Ajuntament ens dona tot el suport que necessitem, vale? Sí que és veritat que bueno, ara aquest any la forma de tramitar la subvenció és molt diferent. L'any passat ja vam començar amb... Bueno, l'any passat continuàvem amb el que era el que l'Ajuntament es feia càrrec de dues factures, Vale? Aquest any, per un tema d'intervenció, un tema de legalitat, no ho sé ben bé, el que hem fet és tramitar una subvenció. Mm. Amb aquesta subvenció el que fem és preparem el que és la festa en un format de paper, primer, presentem aquest model a l'Ajuntament i amb això l'Ajuntament doncs, ens dona una petita subvenció suficient per poder donar compliment a les nostres festes que, bueno, que sempre hem volgut mantenir, no? També, bueno, aquest any estarem una mica així amb la subvenció perquè com els pressupostos han tingut una miqueta més o perquè a mi, pel que m'han comentat a mi, doncs, bueno, és el que estarem una mica supeditats a aquesta subvenció que finalment sí que serà aprovada. Mm. A mi m'han comentat els responsables polítics que sí que es portarà a cau.
4: Mm. Molt bé, i després doncs, allà en el dia a dia, a l'hora de muntar les coses i tot, doncs us ho feu una mica entre els socis, la junta...
5: Aquí és lo guai. Tenim una junta directiva, que és una junta molt dinàmica, a mi m'agrada molt, és una junta que el que demana és estar allà. Tenim, pues mira, el Robert, que és el tresorer, és la càrrega de la barbacoa i del menjar, i el que ell necessiti ho té també de la meva part, és un home que s'ho curra molt. Després tenim a la Íria, de la peluqueria Íria, que també que és molt dinàmica, és molt ditxeratxera, li agrada fer aquestes coses, té don de gentes i també ens agrada molt. Tenim amb la vicepresidenta, que és la Isabel, que ja porta molts anys a l'associació i bueno, és també una mica pues, l'alma de la junta. Aquesta, la vicepresidenta, la Isabel, porta gent de les seves associacions també, del Ball Popular que té d'aquí del Ball de Saló, i bueno, pues per una part també tenim a la Tània, que és una vocal que també ens ajuda molt a tot el tema de l'organització, de comprar coses per internet, les fregidores, ens ajuda molt. I bueno, pues la meva part jurídica, que és tramitar la documentació a la Generalitat, a l'Ajuntament, les subvencions, tot. Mm-hmm. I bueno, de moment aquí pues estem molt bé. A mi la junta que tenim m'agrada molt i és molt dinàmica.
4: I ara mateix l'associació de veïns, en quina situació es troba? Quants socis sou? I bé,
5: Ara més o menys el que tenim al llibre de socis són uns 100 i pico socis, no sé ara molt bé el número. Actualment són 86 d'alta i la resta fins al 100 i algo estarien de baixa. És una associació que, bueno, que costa una mica d'aconseguir socis perquè, bueno, pues Corral d'Ancona té una característica que és una zona estival. No tothom està... No és com el poble, no?, que estem allà al 100% dels dies. Corral d'Ancona sí que és veritat que té pues, aquesta dinàmica. Que
4: és no... molt de segona residència.
5: Ah, exacte. Mm. I, bueno, pues una mica a mica, cada any fem algun soci, 3-4 socis, però, bueno, mica en mica anirem pujant.
4: Mm. Sí que amb els anys, però, cada vegada també hi ha hagut més primera residència, oi?
5: Sí, clar, segur... en un principi Cubelles era un poble que era molt estival de segona residència. Ara crec que ja després del Covid el que Cubelles s'ha convertit en un municipi on ja no és del 100% de segona residència, sinó ja comença a ser una primera residència habitual per tothom. I això doncs, ens agrada i ens ajuda a poder dinamitzar el municipi i l'organització.
4: Mm. I el barri ara mateix, doncs, també, quina lectura en feu? Quines necessitats teniu o veieu que us fan arribar doncs, els veïns mitjançant l'associació?
5: Pues mira, d'entrada, les necessitats que tenim, aquí jo m'he de treure el barret cap a l'alcaldessa, perquè amb la Rosa, perquè sempre que tenim una necessitat, Rosa, passa això. No pateixis, al moment ja està, no tenim llum, escolta Rosa, que no hi ha llum, que no pateixis, que als 20 minuts estan els tècnics de llum per allà. Tenim una fuga d'aigua, un forat al carrer, un tal, Rosa, què passa això? Doncs no hi ha cap problema. Actualment sí que és veritat que l'associació, bueno, el que és l'organització sí que té dos problemes, no? L'alta velocitat dels vehicles que circulen per allà i, bueno, el que és el local, no? En primera part, el que és el... l'alta velocitat dels vehicles van poder sol·licitar uns vedents, però bueno, mica en mica els podrem, penso que sí que arribaran, perquè tenim un problema i no voldríem que aquest problema sigués un problema de seguretat al carrer. L'alta velocitat comporta un perill a la via i penso que d'això l'Ajuntament i nosaltres hem de convidar que això es solucioni. Mm. I hem de portar la nostra part també per poder fer consciència a la gent de que allà no pot circular com si fos allò una autopista. Mm-hmm. I bueno, de la segona part, el que tenim és el problema del local. És un local que va comprar l'associació i penso que des de l'any 1988 aquesta associació es va crear aquest any i s'han fet petites reformes. Sí que és veritat que l'Ajuntament sempre ens ha ajudat a fer les reformes, a fer un sostre, a fer un cercat de valla metàl·lica, però clar, ja el temps, la calor, el vent, l'aigua, ja ha deteriorat més el local del que la nostra economia pot reparar. Mm-hmm. L'Ajuntament ens ajuda molt, però crec que la necessitat que té actualment l'associació principalment és un local nou. Mm-hmm. A més que en aquest local l'Ajuntament fa activitats, i molt agraït que les faci, per la gent gran de la pròpia associació, que nosaltres amb fons propis no podríem fer, però l'Ajuntament s'involucra en aquest sentit i estem molt agraïts també. Mm.
4: Per tant, reformar una mica el local seria una de les vostres prioritats. Sí que vam veure que els pressupostos participatius es va presentar, no, aquesta opció, que no ha sigut de les guanyadores, però vaja, no sé si us han dit des de l'Ajuntament que es podria mirar més endavant o de...
5: El que em va agradar molt a mi és que els pressupostos participatius ens van acceptar aquesta proposta i, bueno, sí que és veritat que a ulls de la resta del poble no va ser molt acceptada perquè, bueno, el que deien les bases dels pressupostos, pues bueno, que havien d'afectar un col·lectiu indeterminat o determinat de persones. Clar, aquesta coletilla, jurídicament, pues sembla que és un concepte jurídic indeterminat. I això, pues bueno, d'alguna manera ens camufla o ens permet obrir una via a aquesta proposta, no? Però bueno, cap a la meva part sí que no va tenir l'acceptació que jo voldria perquè va tenir molt poca participació, penso que de la nostra associació. La nostra associació és una associació, bueno, que la majoria de gent és gran, no té tantes facilitats amb les xarxes socials, amb els mòbils, per poder fer aquest tràmit, no? Sí que és veritat que l'Ajuntament va estar un dia per posar una taula i poder votar els pressupostos a la plaça del mercat, però bueno, penso que no va tenir el calatge per part de la nostra associació i dels veïns. Mm. A més, sumant-li que això és una, bueno, és una associació de gent gran i de segona residència.
4: Bé, en entrevistes anteriors, doncs, amb companys o persones que havien passat per la Junta, també sempre n'havien parlat. Una de les preguntes obligades era també la del quinto recibo, no? que tants anys va marcar l'Associació de Veïns del Corral d'Ancona. Això, en principi, estaria resolt? No sé això si encara us queda alguna rèmora de...
5: Ja va quedar resolt, ja per les actes i per tot l'històric que hi ha del llibre d'actes, jo ja no veig el quinto recibo per ningú lau, però bueno, ja no, això es va solucionar, ja no hi ha problemes. Va anar fins i tot, em sembla que a judici o alguna cosa així, si no recordo malament.
4: Sí, no, va ser una cosa que va durar anys, no? Exacte. Però finalment doncs es va acabar resolent.
5: A mi no em va agafar perquè jo des de que vaig entrar a la... Jo em vaig venir a viure aquí el 2000... Jo sempre he sigut aquí a Cubelles com a segona residència, els meus avis vivien aquí, jo vivia a Gavà, però bueno, una vegada els meus avis es van fer gran, doncs ens fa falta ajuda, van venir cap aquí, no va haver-hi cap problema, no? I en aquest moment sí que vaig accedir a la Junta com a secretari primer, per tota la part jurídica, i després va haver una dimissió de la presidenta, i bueno, vaig haver d'agafar el càrrec perquè si no, no...
4: No hi havia relleu.
5: No, hi havia relleu per ser president. Pel que sí, per la resta de càrrecs sí, però per president va costar molt. I dic, bueno, pues, em toca a mi. No... Mm. I clar, en aquest sentit, això del quinto recibo, no, a mi no em va agafar, no em va agafar res. I a l'anterior president em sembla que tampoc. Mm-hmm. Així que de moment ho donem per finalitzat, i que sigui així.
4: I bé, sí que a l'estiu, doncs, una preocupació, suposo que dels barris més de muntanya també és el dels incendis, no? Ho hem comentat per la festa, però suposo que en el vostre cas, no, en el dia a dia també de vegades es pateix una mica més. No sé si teniu al dia les franges perimetrals, Com veieu aquesta qüestió i no sé si us preocupa.
5: Sí, és una cosa que preocupa, i més quan a Corral d'Ancona ja es va calar un incendi, no? I jo mateix vaig ser un dels ADFs que va estar allà fent l'extinció de l'incendi amb la resta de companys de bombers i de les ADFs. Sí, és veritat que l'Ajuntament va fer un desbrossament allà a les parcel·les, però penso que encara es podrien fer alguna miqueta més de franges perimetrals. Sí que és veritat que la zona que envolta Corral d'Ancona són parcel·les, em sembla, privades, no ho sé molt bé, no és una cosa que jo domini molt, però...
4: És més rústic, potser que forestal, no?
5: Exacte. Llavors aquí l'actuació de fer les franges perimetrals sí que potser es veu una mica més limitada per aquesta tipologia del sòl. És diferent a Mastader, que sí que és un sòl forestal, em sembla, però aquí a Corral d'Ancona és una cosa que ens preocupa. Jo l'he vist i l'he viscut de primera mà, el que són els incendis forestals, no gaires, però els he viscut, i és una cosa que sí que preocupa. Per sort, de moment la gent a Corral d'Ancona i les persones fem un ús raonable del que és el bosc.
4: També de l'estiu passat aquest hi ha hagut un canvi, no? que tots els veïns de qualsevol lloc de la vila han notat, que és el canvi del sistema de recollida de residus. Com ho porteu a Corral d'Ancona i també doncs, com, no sé si doncs, heu demanat algun canvi en aquest sentit o esteu satisfets com està funcionant fins ara?
5: El model de residus que radicarà mateix a Cubelles, pensem que és un model de residus que compleix amb un estàndard europeu, em sembla a mi. És un model que de primera entrada està ben pensat, però a lo millor l'execució d'aquest model no ha tingut l'acceptació del poble, no? A Corral d'Ancona, vista les necessitats que tenim, l'amplada dels carrers, la llargada dels carrers, és una situació que vam portar a l'Ajuntament. Ens vam reunir amb l'alcaldessa, amb la Rosa, i també amb el regidor, amb el Josep Maria Huguet. Els hi vam traslladar la nostra necessitat i aquesta necessitat de moment ha sigut resolta. De moment el regidor, mira, em va trucar la setmana passada per les necessitats que teníem i ens col·locaran, em sembla que una illa més de contenidors, perquè tenim una cruïlla de carrers on conflueixen tres carrers, que és a Corral de... no, a carrer Valdiris amb Castellet. Allà hi havia una illa abans i amb aquest nou model es va poder retirar i ara clar que ja les persones que viuen allà no tenien accés a poder llançar la brossa, havien d'agafar el cotxe i comportava una mobilització d'un vehicle per poder anar a llançar la brossa. Això ho vam poder resoldre i penso que en aquesta setmana, aquest mes, es quedarà ja resolta aquesta illa. El tema de la brutícia al costat dels contenidors ja és més un problema d'incivisme que un problema de brosses, del model de residus. Sí que és cert que perquè es veu en les xarxes socials, per la gent que parlo i tal, pues no ha sigut un model que hi ha estat, perquè em diuen, perquè hi ha estat acceptat al municipi. Però penso que mica en mica es farà la solució per exercir aquesta competència municipal al 100%.
4: Perfecte. No sé si hi ha cap altra qüestió, no, del vostre dia a dia de Corral d'Ancona que ens vulguis fer arribar doncs com a president de l'Associació de Veïns.
5: No, en un principi no. El que sí que voldria és donar visió a Corral d'Ancona. És una organització molt tranquil·la, és molt, molt lúdica a l'estiu per la seva festa, i és una organització que compta amb els serveis de llum, aigua, gas, voreres, zones lúdiques pels infants, un parc accessible, o sigui, penso que és una zona que s'ha de promocionar.
4: Molt bé, doncs avui amb en Guillem Frías, president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, hem parlat sobretot doncs, de les festes, que seran aquest cap de setmana, divendres 17 i dissabte 18, amb tota mena d'activitats, i també doncs, hem repassat una mica el dia a dia del barri. Moltíssimes gràcies, Guillem Frías.
5: A vosaltres.
4: I benvingut a Ràdio Cubelles. Fins la pròxima, que vagi molt bé.
5: Gràcies.
4: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
7: Hola,
6: de
7: amics,
6: Ràdio
7: què
6: Cubelles.
7: Tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
6: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú ha rebutjat establir cap ple sobre l'estat del municipi. L'oposició ha aprofitat la sessió extraordinària en què s'ha presentat aquest acord per expressar també múltiples crítiques al mandat, reclamar més debat i transparència sobre la gestió municipal. El conjunt de l'oposició, formada per Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, ha presentat aquest dimecres en un ple extraordinari una proposta per establir un ple cada any per debatre sobre l'estat del municipi. La iniciativa ha rebut els 10 vots en contra de la majoria formada per l'executiu local d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú. Tot i aquest rebuig, l'executiu local ha obert la porta a parlar d'aquesta qüestió, d'aquests plens sobre l'estat del municipi, dins de la modificació del reglament orgànic municipal, el ROM, una modificació que ja estaria en marxa. El regidor de Transparència, Arturo Carrillo, és qui ha exposat el punt de vista del govern municipal i ha justificat així el seu vot en contra.
3: Els recordo que fa pocs mesos vam fer un ple per fer el nou ROM que volem aplicar a partir de la legislatura següent, que aquesta és la funció. Aquest govern va aprovar aquesta modificació del ROM. Està pendent de convocar la taula amb tots els partits del consistori per tal de tirar endavant aquest nou ROM. S'està treballant en un esborrany de ROM des de serveis jurídics, que la secretaria també ho pot verificar. Una vegada tinguem aquest esborrany, el que farem és convocar aquesta taula i crec que aquest punt, que és convocar un ple line, el que s'està demanant és modificar el ROM, que ara mateix no està incorporat, i això s'hauria d'incorporar al ROM. Jo els diria que aquest debat d'incorporar aquest ple extraordinari o no el fem a la taula ciutadana, a la taula que farem amb govern i oposició per modificar aquest ROM.
2: Per la seva banda, els grups de l'oposició han defensat un ple d'aquestes característiques com el que han proposat aquest dimecres. El regidor de Vox, Jorge Mena, considera que un ple sobre l'estat del municipi també seria una oportunitat pel mateix govern local per explicar-se.
4: Queremos defender este tipo de plenos de estado del municipio porque creemos que son sanos y positivos para toda la población de Cubellas, por una cuestión ya no solo de transparencia, sino porque al final nosotros, todos los grupos municipales, estamos representando los puntos de vista de todos los cubellenses, incluido el propio gobierno. Entonces, esto ya no es simplemente una cuestión de fiscalización o intercambio de ideas que podamos tener entre oposición y gobierno, sino que también debería ser una oportunidad precisamente del gobierno de poder defender su gestión. Entonces, no se tomen esto como un ataque y les pedimos que voten a favor para que una vez al año podamos simplemente intercambiar ideas sobre cómo está yendo la gestión del gobierno.
2: Des de Junts per Cubelles, Robert Monzonis ha aprofitat la seva intervenció per enumerar unes quantes qüestions que considera que no s'estan tractant en prou profunditat en els plens municipals i que, per tant, es podrien debatre en sessions com la que han proposat des de l'oposició.
5: I és tota aquesta llista de qüestions i problemàtiques les que hauríem d'estar abordant i debatent en aquests plens municipals. I com això, vostès no és possible, defensem un ple sobre l'estat del municipi, com tenen Vilanova i la Geltrú o Sitges, on podem abordar les qüestions de fons que ens preocupen els cubellencs i cubellenques.
2: En el mateix sentit, Dani Pérez, regidor de la CUP, ha reclamat un esforç al govern local per donar més explicacions sobre les seves accions, sobretot les més dubtoses.
6: És molt

0: establir un ple anual sobre l'estat del municipi, també han aprofitat aquesta mateixa sessió extraordinària per oferir la seva visió crítica d'aquest mandat 2023-2027, tal com han fet, per exemple, en tota la seva intervenció Esther Soler d'Esquerra Republicana i Juana Navarrete del Partit Popular. Sentim uns fragments de les seves intervencions.
1: Es mostra realment que durant 2 anys vostès no han tingut pressupost. Han buscat mil i una excusa. Al final, els problemes de personal, la intervenció, corresponien al final del 25, i ho justificaven al final del 25. Però hi ha al final del 24, hi ha al començament del 25, hi ha al juny del 25. No ho sabem. Sempre van acusar el mateix. Potser és que no s'han posat d'acord. No ho sé. Ni tampoc crec que sigui aquest l'objecte, no? Vostès estan aquí per governar i per donar solucions a la població. I el que queda molt palès és que és impossible que, o sigui, que tinguem tanta degradació.
2: I també me sorprende que este año, pues, un municipio como el nuestro, costero, que no tengamos chiringuitos. ¿Qué ha pasado con las concesiones de los chiringuitos? Porque todos los vecinos de al lado, todos los Vilanova, Cuní, todos los municipios playeros tienen y nosotros no tenemos. Entonces son un montón de temas que afectan al ciudadano en su día a día y que entre todos hemos de intentar solucionarlo. Y insisto, los problemas están para solucionarlos, no para encallarse en tal, y esto ya se ha hecho. No, vamos a ver, estamos viendo que no está funcionando. Pues señores, intentemos buscar soluciones.
0: El ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, ha tingut una durada aproximada d'uns 3/4 d'hora i es pot recuperar en qualsevol moment al portal radiocubelles.cat. El ple es tornarà a reunir previsiblement aquest dimarts que ve, dia 21 de juliol, quan, en teoria, s'ha de convocar una sessió ordinària a partir de les 7 del vespre. Tanmateix, encara no s'ha fet aquesta convocatòria oficial i manca també la publicació de l'ordre del dia.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Perquè les cicatrius que lluïm ja són medalles, perquè som gent de pau, però sí que el plantarem cara, perquè compartir-ho amb tu és la millor part del viatge.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Un incendi ha afectat entre 3 i 4 hectàrees de vegetació entre Cubelles i Cunit aquest dimarts cap a quarts de 8 del vespre. Els bombers hi han enviat de seguida 7 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que han estabilitzat el foc cap a 3 quarts de 9 del vespre, aproximadament quan portaven una hora ja treballant sobre el terreny. Des de Protecció Civil, en un primer moment, han enviat alertes als mòbils per demanar el confinament dels veïns de les urbanitzacions més pròximes a l'incendi. La majoria, dues urbanitzacions de Cunit i una de Castellet. Unes ordres, però, que s'han aixecat al cap d'una hora, més o menys, quan els bombers han donat el foc per estabilitzat. Aquest mateix dimecres al matí, els bombers han confirmat a Ràdio Cubelles que han continuat treballant sobre el terreny amb 5 dotacions i uns 18 efectius per anar vigilant que el foc no revifés i poder donar-lo per controlat.
3: El Club Patinatge Artístic Cubelles ja ho té tot a punt per al seu esperat festival anual, que tindrà lloc aquest dissabte 18 de juliol al Pavelló Poliesportiu de Cubelles. Sota el títol El Bosc Encantat en les quatre estacions, l'esdeveniment d'enguany promet sorprendre els espectadors amb una combinació de llums, música i acurades coreografies que serviran per tancar de manera lluïda la temporada esportiva. Per evitar les altes temperatures d'aquesta època de l'any i per treure el màxim profit dels efectes d'il·luminació, l'activitat començarà a darrera hora de la tarda. A partir de 8:45 del vespre s'iniciaran les activitats d'animació a l'exterior del pavelló per entretenir el públic que ja hi fa cua. Les portes del recintre s'obriran a les 9 i l'espectacle principal presentat per el cubellenc Pep Callau arrencarà oficialment a 9:45 de la nit. L'accés és totalment gratuït i obert a tothom. Així ho explicava la presidenta del Club Patinatge Artístic Cubelles, Alexandra Pérez.
4: Seguim amb aquesta dinàmica, ja no en si pel tema només de les llums, sinó pel tema del calor.
3: També.
4: Només amb l'onada de calor que acabem de passar, també. Llavors, en si, comença l'espectacle fora del pavelló sobre les 8:30, s'obren portes al pavelló a les 9 i l'espectacle començarà a les 9:30.
3: El festival comptarà amb una gran participació de patinadores i patinadors de diferents edats i de nivells. 57 formaran part del Club Patinatge Artístic Cubelles amb edat entre els 4 i els 17 anys. I després hi participaran també diversos clubs convidats de la zona que portaran les seves pròpies coreografies que surten d'altres festivals propis. En total, prop de 115 esportistes entre nois i noies que actuaran al llarg de la nit.
4: Bueno, aquest cop canviarem una mica el fil conductor i ens endinsarem a dintre d'un bosc encantat. A veure, en aquest cas, per part del club són 57 patinadores i després tenim clubs convidats i en total seran unes 115 entre nois i noies, que hi ha de tot.
3: Com dèiem, aquest serà el festival que tancarà la temporada esportiva per al Club Patinatge Artístic Cubelles, després que l'edició de l'any passat es veiés greument afectada per la dana i s'hagués d'ajornar fins al mes d'octubre. El Club Patinatge Artístic Cubelles espera viure una jornada més tranquil·la i festiva aquesta vegada. El festival posa el punt i final al curs intens d'entrenaments i competicions individuals on el club ha obtingut grans resultats, com ara l'excel·lent sisena posició d'una de les seves patinadores cadets en el prestigiós Trofeu Catalunya d'aquest any. Així doncs, tothom convidat per assistir a aquest festival de el Bosc Encantat en les quatre estacions, que arrencarà a 9:45 del vespre al Pavelló Poliesportiu de Cubelles aquest proper dissabte.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

És impossible la fuga per l'escala. I has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà, però

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, bon dia i bona hora, amics i amigues. Benvinguts una altra vegada a Can 60 i, com sempre, salutacions cordials a les persones que fem aquest programa, al Cintobel, a la part tècnica i qui us parla. Avui tocarem tres temes. El primer és els 250 anys de la independència dels Estats Units, un fet històric doncs, que li hem volgut donar ressò. També les vegades que el Tour de França ha passat per Catalunya, aprofitant doncs, que fa uns dies vam tenir la sort que el Tour passés per Cubelles. I també continuarem amb la sèrie El comerç i els oficis. Tot això amanit, com diu la sintonia, amb música de totes les èpoques i estils. Comencem, doncs, parlant de la independència, dels 250 anys de la independència dels Estats Units, que és el procés pel qual les 13 colònies britàniques a l'Amèrica del Nord es van separar del Regne Unit i van formar una nova nació sobirana el 1776. Durant els segles XVII i XVIII, les 13 colònies britàniques a la costa est d'Amèrica del Nord van desenvolupar tradicions d'autogovern i una societat pròspera i diversa amb població britànica, alemanya, escocesa, francesa, irlandesa i jueva, que va créixer de 250.000 persones a 2,5 milions d'habitants entre 1700 i el 1760. Després de la Guerra dels Set Anys, del 1763, la Gran Bretanya va intentar augmentar els impostos sobre els colons per finançar el seu imperi, la qual cosa va generar el descontentament i protestes com el Tea Party de 1773. Va ser el 4 de juliol de 1776 quan els representants de les 13 colònies van aprovar la Declaració d'Independència, redactada per Thomas Jefferson, proclamant que els colons eren estats lliures i independents, amb dret a la vida, la llibertat i la recerca de la felicitat, i que podien establir governs basats en el consentiment dels governants. Va ser a Filadèlfia, fins llavors colònia britànica de Pennsilvània, quan un grup de 57 representants de les 13 colònies britàniques d'Amèrica del Nord feien públic el document que declarava el trencament de la relació amb la metròpoli, o sigui, la Gran Bretanya. Això va ser consensuat l'11 de juny del 1776, i proclamaven la independència. Així doncs, el 4 de juliol ha fet 250 anys d'això, i va ser a Filadèlfia, com dèiem, quan aquests representants van fer públic aquest document del qual he parlat. Bé, també dic que aquest document de què he parlat va ser el primer que registraria el nom d'Estats Units d'Amèrica, una denominació creada pel revolucionari Thomas Paine, autor de l'argumentari independentista Common Sense, sentit comú, publicat poc abans i que havia estat un èxit de vendes. S'havien comercialitzat més de 150.000 exemplars entre una societat de 2,5 milions d'habitants amb una taxa elevada d'illetrats,

Acabem d'escoltar el boss Bruce Springsteen amb el tema Born in the USA i seguim doncs amb aquests 250 anys de la independència dels Estats Units. L'interval de temps que va entre el 4 de juliol, que va ser la proclamació de la independència, i l'11, o al revés, l'interval de temps entre l'11 de juny, que va ser la data de consens de la declaració d'independència, i el 4 de juliol, que va ser quan es va proclamar aquesta independència, es devia al fet que, un cop redactada, va haver de ser aprovat per l'assemblea de cada una de les colònies que havien participat en la seva redacció. Així, el 14 de juny va votar a favor la més matinera, Connecticut. El dia 15 de juny ho van fer New Hampshire, Massachusetts, Delaware i New Jersey. El 18 de juny, després de diverses sessions extremament tenses, ho va fer Pensilvània, la colònia que havia acollit la redacció de la declaració. I durant els darrers dies de juny d'aquell 1776, van votar a favor les assemblees de Nova York, Maryland, Virgínia, Carolina del Nord, Carolina del Sud, Rhode Island i Georgia. El primer president del Congrés dels Estats Units va ser el comerciant i polític John Hancock, de la ciutat de Braintree, Massachusetts, que va néixer el 1737 i va morir el 1793, i un dels 5 representants de la seva assemblea colonial. I aquella primera cambra representativa quedaria formada pel president i 56 representants. La declaració d'independència va marcar l'inici, com era d'esperar, d'una guerra oberta contra Gran Bretanya. La guerra va durar fins

Fins al 1783 hi va implicar aliances amb altres potències europees, com França i Espanya, que van ajudar els colons a derrotar l'exèrcit britànic en batalles clau com Saratoga, el 1777, i Yorktown, el 1781. Finalment, el Tractat de París de 1783 va reconèixer oficialment la independència dels Estats Units. I quines conseqüències va portar això? Doncs que la independència va permetre la creació dels Estats Units d'Amèrica com una república democràtica amb un president i un congrés elegits, establint un règim basat en la llibertat i la igualtat i sent un precedent històric per a altres moviments de sobirania i drets humans a nivell mundial. Tot i això, el que va ser l'experiment democràtic més avançat del seu món, encara, a l'actualitat, no ha resolt el que ha sigut sempre la seva assignatura pendent, la igualtat real de tots els éssers humans, independentment de la seva raça, gènere o religió. Ara, 250 anys després d'aquella proclamació de la independència, tenim el discurs triomfalista de Trump i la seva defensa de l'excepcionalitat americana. L'excepcionalitat americana no era això, tal com ja van denunciar en el seu dia Martin Luther King i altres lluitadors pels drets civils. El somni d'un país, i ara obro parèntesi, on tots els homes són creats iguals, tanco parèntesi, tal com proclama la Declaració d'Independència del 1776, encara està lluny d'aconseguir-se.

Ha estat un dels grans del blues de totes les èpoques, John Lee Hooker, amb el tema Get Back Home in the USA. Deixem ja doncs aquest tema dels 250 anys de la proclamació de la independència dels Estats Units i passam a l'altre tema que he comentat, que és les vegades que el Tour de França ha passat per Catalunya o ha recorregut una part de Catalunya. I agafo un article publicat al diari avui, precisament la vigília del dia que van passar per aquí a Cubelles, o sigui, del 3 de juliol, el dia, en tot cas, el dia que es va començar el Tour de França a Barcelona. El títol d'aquest article és Idili Tour Catalunya i ens parla de les 8 vegades que el Tour doncs, ha passat per Catalunya. L'article està signat per Albert Camps, he dit el diari avui, bueno, és el diari El Punt avui. Diu l'article que el gran depart de la 113 edició del Tour de França que surt de Barcelona és la 8a vegada que la gran ronda francesa té la sortida o arribada d'una etapa a Catalunya. És el primer cop, però, que el Tour s'inicia i disputa les primeres etapes a casa nostra. La sortida de la primera etapa del Tour des de Barcelona serà la 27 ocasió que la gran cursa francesa arrenca fora de França. I la quarta vegada en els darrers 5 anys, després de Copenhagen l'any 2022, Bilbao el 2023 i Florència el 2024, i la propera, la del 2027, està previst que tingui la sortida a Edimburg. En total, 10 països diferents han estat escollits com a sortida del Tour de França. Barcelona serà, o és ja perquè ha passat, o ha sigut, la tercera vegada que la ronda francesa surt de l'estat espanyol i abans ho va fer des de Sant Sebastià l'any 1992 i des de Bilbao l'any 2023. La primera vegada que el Tour va tenir una arribada i una sortida en una ciutat catalana va ser en l'edició de l'any 1957. En aquella ocasió, fins i tot Barcelona va acollir el pilot en la segona jornada de descans. L'any 1965, Barcelona va tornar a ser seu de l'arribada d'una etapa, de la jornada de descans i de la sortida de l'etapa següent. Aquesta etapa no ho diu l'article, però sí que recordo que la va guanyar l'extraordinari corredor càntabre, José Pérez Francés, afincat a Barcelona, que va fer una sensacional escapada en solitari. L'etapa era Andorra-Barcelona i va arribar en solitari allà, aquí a la ciutat condal. Les dues següents edicions que el Tour va arribar a sortir de Catalunya van ser els anys 1968 i 1974 i el centre d'atenció va ser la Seu d'Urgell. La ronda francesa no va tenir etapes per Catalunya fins l'any 2006, que va arribar al Pla de Bret. Continuarem parlant d'aquest article, o acabarem de llegir aquest article, però abans posem una miqueta de música perquè no, el rotllo no sigui tan pesat. I escoltem els Catarres amb el tema Fins que arribi l'alba.

Bé, havíem acabat l'apartat on ens explicava l'autor d'aquest article del pas del Tour per Catalunya l'any 2006 i continuo dient que l'edició més recordada del Tour amb sortides i arribades a ciutats de Catalunya va ser l'any 2009. Girona va ser la sortida de l'etapa sisena de la 96 edició del Tour, el 9 de juliol, que va tenir la seva arribada a Barcelona. L'endemà el pilot va sortir de Barcelona en direcció cap a Andorra en la primera etapa de muntanya d'aquella edició. I aquí faig un parèntesi per dir que un grup de covellencs ens vam desplaçar a un port que hi havia més amunt de Solsona i vam veure doncs, com passaven els ciclistes en direcció Andorra. Torno amb l'article que diu que a l'edició de l'any 2016 només hi va haver una etapa catalana que va sortir de Viella o Biella i que va arribar a Andorra Arcalís. En aquesta edició, l'actual del Tour del 2026, Catalunya parla en futur, però ja, això ja, evidentment ja ha passat, serà l'escenari de les tres primeres etapes, el 4, el 5 i el 6 de juliol. La gran sortida serà, ha sigut una contrarellotge per equips pels carrers de Barcelona de 19,6 quilòmetres, mentre que la segona serà en línia de recorregut amb pla, amb sortida de Tarragona, arribada a Barcelona després de 168,5 quilòmetres, entre els quals doncs, el pas per Cubelles. Un tema històric, igual que tots els municipis que van tenir la sort de veure el pas de la Gran Ronda Francesa. I la tercera etapa va sortir de Granollers i va finalitzar als Angles, a la comarca del Capcir, de la Catalunya del Nord. Serà la primera etapa de muntanya del Tour i constava de 195,5 quilòmetres de recorregut. En resum, d'aquestes 8 vegades que el Tour doncs, recorre per Catalunya són el 1957, 3 etapes, el 1965, 3 etapes més, el 1968, 2 etapes, el 1974, 2 etapes, el 2006, 1 etapa, el 2009, 2 etapes, el 2016, 1 etapa i el 2026, 3 etapes.

En aquesta ocasió, el tema que acabem d'escoltar, L'amour és bleu, ha anat a càrrec de Vicky Leandre, un tema que va participar al Festival d'Eurovisió de l'any 1967. I aquest article que acabo de llegir, aparegut el dia 3 de juliol al Punt Avui, amb el títol d'Idili Tour Catalunya i signat per l'Albert Camps, es complementa amb un requadre que diu el llegendari Jacques Anquetil i Eddy Merckx van guanyar una etapa a Catalunya. I diu aquest requadre que els 5 vegades guanyadors del Tour, el francès Jacques Anquetil i el belga Eddy Merckx, van aconseguir la victòria en una de les etapes que es va disputar per Catalunya. Les dues grans estrelles del ciclisme internacional ho van fer en una edició en la qual van guanyar la general de la ronda francesa. El llegendari Jacques Anquetil va guanyar la contrarellotge individual al circuit de Montjuïc l'any 1957, en la segona part de la doble 11a etapa que va arribar a Barcelona. El gran corredor francès ja era líder de la general des de feia 5 etapes i es va mantenir en el primer lloc fins al final de París. Aquell any, Jacques Anquetil va guanyar el primer dels seus 5 tours, 1957, 1961, 1962, 1963 i 1964. Va ser el primer ciclista en guanyar 5 tours. El mític Eddy Merckx també va aixecar els braços en la línia de meta d'una etapa amb arribada a Catalunya. El belga es va imposar en la 15a etapa de l'edició de l'any 1974, que va arribar a la Seu d'Urgell. Eddy Merckx portava el mallot groc de líder de la general de manera consecutiva des de la 7a etapa i no se'l va treure fins a l'arribada de la darrera etapa al velòdrom de la Cipal de París. El belga va guanyar per més de 8 minuts la general aquell any i va ser el seu 5è i darrer triomf en el Tour, 1969, 1970, 1971, 1972 i 1974. El guanyador del Tour de l'any 1968, el neerlandès Jan Janssen, no es va imposar en cap etapa amb arribada a Catalunya. Aquí hauríem de dir el Principat de Catalunya i ara diré per què. Diu, però es van portar la victòria en dues que van sortir de ciutats catalanes. El 1965, en la 12a etapa entre Barcelona i Perpinyà, i aquí ve, doncs, l'error. Ens parla de Catalunya, diu sortir de Catalunya però arribar d'un altre lloc com a Perpinyà és Catalunya, és Catalunya del Nord però és Catalunya, per tant error aquí en aquest article, noi. I el 1968 també el Jan Janssen a la 14a etapa entre la Seu d'Urgell i Perpinyà una altra vegada, o sigui una vegada més un altre error. El ciclista càntabre establert a Catalunya des de jove, José Pérez Francés, del qual he parlat abans, tercer del Tour l'any 1963, va guanyar l'11a etapa de l'edició del Tour de l'any 1965, que va arribar a Barcelona després de 240,5 quilòmetres i que va sortir de Dax. Bé, doncs fins aquí aquest tema o aquest recordatori o aquest idili entre Catalunya i el Tour de França, doncs amb motiu del pas de la ronda francesa pel nostre país fa pocs dies. I ara, abans de passar a un altre tema, ara ja anirem de cara al comerç i als oficis, escoltem abans, perdó, l'Espingari amb el tema de Roquetes Vinc.

Vinga, i ara agafem l'anuari 2004 del grup d'estudis covellencs Amics del Castell i anem seguint doncs, amb el comerç i els oficis, un treball que van realitzar el Xavier Martínez i l'Antoni Pineda. La setmana passada vam acabar amb el carter i avui doncs, comencem o continuem amb el nunci o pregoner. I diuen que el nunci o pregoner era el treballador municipal encarregat de fer les lectures en veu alta des dels bancs de l'Ajuntament. En el nostre poble, el nunci anunciava corneta en mà les resolucions del consistori covellenc i transmetia comunicats del plenari municipal adreçats a particulars. Els nuncis que recorden a Covelles en el període analitzat, és a dir, entre el 1890 i el 1940, van ser Baldiri, Ferrer i Tort, que va fer de pregoner fins a finals dels anys 20. En Baldiri Ferrer va passar a la història local com un pregoner que tenia un domini notable de la corneta, però que no disposava d'una bona veu. Josep Ivern i Escardó. Conegut com el Manyo, en Josep Ivern va fer de pregoner des de finals dels anys 20 fins més enllà del període analitzat, com es llegeix en els expedients de depuració de funcionaris duts a terme per la dictadura feixista al nostre Ajuntament l'any 1939. Al contrari d'en Baldiri Ferrer, en Josep Ivern era un xic maldestre amb la corneta, però gaudia d'una veu prodigiosa. Sereno. Els serenos eren els encarregats de vetllar per la pau i la tranquil·litat en les nits dels pobles i ciutats. El 28 de novembre de 1844 es va crear l'estat del cos de vigilants nocturns. Ràpidament passaren a anomenar-se serenos perquè durant les nits s'informaven de l'hora i el temps que feia i donades les tranquil·les condicions meteorològiques del nostre país, la major part dels dies deien les hores i després afegien temps sereno. Les tasques assignades als serenos, a banda de dir les hores i el temps, eren vigilar contra els robatoris al poble, ajudar les persones malaltes anant-hi a cercar el metge o portant les medicines o obrir les cases als que havien descuidat les claus. El cos dels serenos va desaparèixer oficialment l'any 1974. Els serenos que va tenir Covelles entre el 1890 i el 1940 van ser Ramon, Rovirosa i Robert. Nat l'any 1871, la seva professió li reportà el sobrenom familiar de Ramon Sereno. El van nomenar el 16 de setembre de 1905 amb el càrrec de Sereno, agutzil i encarregat del rellotge i l'enllumenat. Joan Fontanals i Navarro. La professió d'en Joan Fontanals era pagès. Així s'acredita l'any 1894 en el bateig del seu fill Joan Fontanals i Sans. Un cop es retirà de Guàrdia Rural, passà a fer de sereno i s'hi està fins al final del període aquí estudiat. S'hi va estar, doncs, va estar de sereno entre 1927 i 1940. Diuen que quan abans de la Guerra del 36 es canvia l'hora respecte a la indicada pel sol, el rellotge s'avançà una hora per primera cop el 15 d'abril de 1918 i ho va fer també el maig del 36, la gent del poble li preguntaven constantment, amb sornegueria, en sentir les campanes de l'església, «Joanet, quines hores són? Les que toquen o les d'abans?» I ell responia, «Però si no en toquen d'altres».

Ha estat el grup Lone Star interpretant Nuestra Generación, una cançó original de The Who. I ara parlem de passem al mestre d'escola. Diuen el Xavier Martínez i l'Antoni Pineda que una de les activitats més importants en la història de la nostra vila va ser la del mestre d'escola. Segons ens recorda en Joan Amades, abans la feina de mestre la desenvolupaven els servidors de Déu. Els deixebles compartien l'aprenentatge amb les funcions religioses, fet d'on deriva el mot escolar, qui ajuda en les tasques litúrgiques en el seu aprenentatge escolar. La relació entre l'escola i la nostra església ens ha deixat una altra frase feta. Atès que els nens que faltaven a classe eren obligats a anar a tocar les campanes, l'absència de classe ha arribat als nostres dies com fer campana. Els mestres d'escola veneren Sant Cassià el 13 d'agost, Sant Tomàs d'Aquino el 28 de gener i Sant Josep de Calassanç el 26 d'agost. Molts sants per a carregar-se de paciència amb la mainada i per poder formar-los com a persones de profit. La gran majoria de la canalla covellenca passà per l'escola municipal entre 1890 i 1940. Des de l'any 1900, l'escolarització era obligatòria fins als 12 anys. Els nins i les nines estaven separats per motius de gènere, tret del període de la guerra, pel que sempre tenim un mestre i una mestra en el col·legi de la nostra vila. L'escola de nens de Cubelles es va ubicar al carrer del Raval, cantonada amb el carrer de la Pau, fins al 1898. Aquell any es traslladaria fins al carrer de Sant Antoni, a tocar de Can Travé, on els nens rebrien classe fins a la guerra del 36. Les nenes, d'altra banda, tenien l'escola al carrer Joan Pedro i Roig, al costat d'on avui hi ha el jutjat de Pau. Bé, el jutjat de Pau ja no està allà ara. Amb l'arribada de la guerra, Can Travé fou robat als seus legítims propietaris i d'ençà de 1937 serví de centre d'ensenyament tant per als nens com per a les nenes, després que la Generalitat Republicana decretés de forma innovadora que no es devien separar els alumnes per qüestions de sexe. Acabada la guerra i fins al 1960, els nens van continuar rebent classe separadament als llocs que ocupaven abans de l'esclat de la contesa bèl·lica. Malgrat la feina del mestre, Cubelles, l'any 1910, tenia encara un elevat índex d'analfabetisme. Segons el cens d'aquell any, dels 810 habitants de Cubelles, amb 424 homes i 394 dones, no en sabien llegir ni escriure 181 homes, el 43% del total, i 214 dones, el 54% del total.

Ha estat el rei del sud, Otis Redding, amb el tema Sitting on the Dock of the Bay. I ara anem a veure quins eren aquests mestres i mestres que van tenir cubelles entre el 1890 i el 1940. Comencem pels mestres dels nins. Joan Arnau i Robert, que va exercir entre 1896 i 1930. Nascut al poble empordanès de Cistella, a banda de ser el mestre de l'escola de cubelles, va figurar com a cafeter de la Sala Vella en les darreries del segle XIX. Semblaria que ho feu en nom de la seva senyora, Naventura Armengol i Castany, per la minoria d'edat dels germans d'ella, Antoni i Isidre Armengol i Castany. Un cop a jubilar, va continuar residint a la nostra vila. Senyors Espinós i Cueto, entre 1930 i 1934. Aquests dos mestres exerciren a Cubelles durant els primers anys de la República. Ignorem els seus noms i segons cognoms. Remigi Juncà i Calvet, va exercir el 1931. El metge del poble va haver de fer durant dos mesos de mestre per manca de professor, on va fer un ensenyament catalanista i de reafirmació nacional. Josep Sánchez i Forns, des del 1932 al 1934. Josep Martín i Joanola, entre 1934 i més enllà de 1940. Es va mantenir com a mestre de Cubelles durant un total de 32 anys, concretament fins al 1966. L'any 1939 va ser jutge de pau per 8 mesos. Mestres de les nines. Carme Calbó, entre 1890 i després hi ha un interrogant. La primera mestra de nines que tenim documentada és la senyora Carme Calbó. El 9 de novembre de 1890 envia una queixa a l'Ajuntament de la Vila per l'estat de l'escola que, entre cometes, es troba tan deteriorada que amenaça algun conflicte. Mercè Andreu de Mir, que va exercir entre 1893 i 1899. La primera notícia la tenim l'any 1893, possiblement substituint la Carme Calbó. Per últim, apareix com a mestre de nines el 22 de juliol de 1899 a les actes de l'Ajuntament. Cecília Ribó, entre 1899 i 1907. Leonor Font i Graells, entre 1907 i 1934. Es va convertir en la mestra que més anys va impartir la docència dins el període analitzat, un total de 27. L'any en què s'acomiadà va rebre un vot de gràcies per la seva tasca. I finalment, Àngels Ibáñez i Busquets, 1934 i més enllà de 1940.

Han estat els Beatles amb el tema Things We Said Today. I per tancar ja doncs, aquest programa d'avui, escoltarem ara un tema del Carl Perkins, acompanyat de tota una colla de músics, entre els quals George Harrison, Ringo Starr i Bob Dylan, o Eric Clapton, millor dit.

0: Oh my goodness. We'll see our buddy Ringo again in a little while.
1: Doncs molt bé, això és tot per avui. Gràcies per acompanyar-nos una vegada més i fins la propera ocasió. Adéu-siau.
2: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Hàbits per estalviar energia. Fes servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Sessions.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ei, va, què passa? Que, aquella cosa que et vaig explicar, no. Crec que se m'ha parat la olla, tio.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta en conjunt estable, dominat pel sol, tot i que amb intervals de núvols baixos que seran més abundants que en dies passats, tant sobretot fins a mig matí, a migdia, i amb una miqueta més de sol i menys núvols al centre de la jornada, amb unes temperatures que han tornat a estar altes i avui sí que han tornat a tenir una nit tòrrida amb una mínima per sobre dels 25 graus. Hem d'esperar que avui la màxima també pugi unes dècimes i estiguin de 31 i 32. Però avui el que notarem més que no una calor extrema és una extrema sensació de xafogor amb humitats molt altes i temperatures de xafogor altíssimes, amb un ambient doncs, molt incòmode, amb humitat alta i amb vents en conjunt febles en domini del xaloc al centre del dia i la mar moguda amb marejol o alguna breu àrea de maror.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Un incendi ha afectat entre 3 i 4 hectàrees de vegetació entre Cubelles i Cunit aquest dimarts cap a quarts de 8 del vespre. Els bombers hi han enviat de seguida 7 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que han estabilitzat el foc cap a 3 quarts de 9 del vespre, aproximadament quan portaven una hora ja treballant sobre el terreny. Des de Protecció Civil, en un primer moment, han enviat alertes als mòbils per demanar el confinament dels veïns de les urbanitzacions més pròximes a l'incendi. La majoria, dues urbanitzacions de Cunit i una de Castellet. Unes ordres, però, que s'han aixecat al cap d'una hora, més o menys, quan els bombers han donat el foc per estabilitzat. Aquest mateix dimecres al matí, els bombers han confirmat a Ràdio Cubelles que han continuat treballant sobre el terreny amb 5 dotacions i uns 18 efectius per anar vigilant que el foc no revifés i poder donar-lo per controlat. El govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú ha rebutjat establir cap ple sobre l'estat del municipi. L'oposició ha aprofitat la sessió extraordinària en què s'ha presentat aquest acord per expressar també múltiples crítiques al mandat, reclamar més debat i transparència sobre la gestió municipal. El conjunt de l'oposició, formada per Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, ha presentat aquest dimecres en un ple extraordinari una proposta per establir un ple cada any per debatre sobre l'estat del municipi. La iniciativa ha rebut els 10 vots en contra de la majoria formada per l'executiu local d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú. Tot i aquest rebuig, l'executiu local ha obert la porta a parlar d'aquesta qüestió, d'aquests plens sobre l'estat del municipi, dins de la modificació del reglament orgànic municipal, el ROM, una modificació que ja estaria en marxa. El regidor de Transparència, Arturo Carrillo, és qui ha exposat el punt de vista del govern municipal i ha justificat així el seu vot en contra.
4: Els recordo que fa pocs mesos vam fer un ple per fer el nou ROM que volem aplicar a partir de la legislatura següent, que aquesta és la funció. Aquest govern va aprovar aquesta modificació del ROM. Està pendent de convocar la taula amb tots els partits del consistori per tal de tirar endavant aquest nou ROM. S'està treballant en un esborrany de ROM des de serveis jurídics, que la secretaria també ho pot verificar. Una vegada tinguem aquest esborrany, el que farem és convocar aquesta taula i crec que aquest punt, que és convocar un ple line, el que s'està demanant és modificar el ROM, que ara mateix no està incorporat, i això s'hauria d'incorporar al ROM. Jo els diria que aquest debat d'incorporar aquest ple extraordinari o no el fem a la taula ciutadana, a la taula que farem amb govern i oposició per modificar aquest ROM.
0: Per la seva banda, els grups de l'oposició han defensat un ple d'aquestes característiques com el que han proposat aquest dimecres. El regidor de Vox, Jorge Mena, considera que un ple sobre l'estat del municipi també seria una oportunitat pel mateix govern local per explicar-se.
5: Queremos defender este tipo de plenos de estado del municipio porque creemos que son sanos y positivos para toda la población de Cubellas, por una cuestión ya no solo de transparencia, sino porque al final nosotros, todos los grupos municipales, estamos representando los puntos de vista de todos los cubellens, incluido el propio gobierno. Entonces, esto ya no es simplemente una cuestión de fiscalización o intercambio de ideas que podamos tener entre oposición y gobierno, sino que también debería ser una oportunidad precisamente del gobierno de poder defender su gestión. Entonces, no se tomen esto como un ataque y les pedimos que voten a favor para que una vez al año podamos simplemente intercambiar ideas sobre cómo está yendo la gestión del gobierno.
0: Des de Junts per Cubelles, Robert Monzonis ha aprofitat la seva intervenció

0: sobretot les més dubtoses.
1: És molt trist que davant d'una proposta destinada a fomentar la transparència i la rendició de comptes, alguns prefereixin desacreditar-la parlant de dietes en lloc de parlar del contingut del debat. Si algú creu que la preocupació dels grups municipals és una assistència econòmica, aleshores potser està demostrant quina és la seva manera d'entendre la política. Nosaltres hem demanat aquest ple perquè volem respostes, perquè volem informació, perquè volem que la ciutadania conegui la realitat del municipi i perquè creiem que els veïns i veïnes mereixen molt més que propaganda i titulars.
0: Els portaveus dels grups de l'oposició, més enllà de defensar aquest acord d'establir un ple anual sobre l'estat del municipi, també han aprofitat aquesta mateixa sessió extraordinària per oferir la seva visió crítica d'aquest mandat 2023-2027. Tal com han fet, per exemple, en tota la seva intervenció, Esther Soler d'Esquerra Republicana i Juana Navarrete del Partit Popular. Sentim uns fragments de les seves intervencions.
2: Es mostra realment que durant 2 anys vostès no han tingut pressupost. Han buscat mil i una excusa. Al final, els problemes de personal, la intervenció, corresponien al final del 25 i ho justificaven al final del 25. Però ja al final del 24, ja al començament del 25, ja al juny del 25, no ho sabem. Sempre van acusar el mateix. Potser és que no s'han posat d'acord, no ho sé, ni tampoc crec que sigui aquest l'objecte, no? Vostès estan aquí per governar i per donar solucions a la població. I el que queda molt palès és que és impossible que, o sigui, que tinguem tanta degradació.
3: Y también me sorprende que este año, pues, un municipio como el nuestro, costero, que no tengamos chiringuitos. ¿Qué ha pasado con las concesiones de los chiringuitos? Porque todos los vecinos de al lado, todos Vilanova, Cuní, todos los municipios playeros tienen y nosotros no tenemos. Entonces son un montón de temas que afectan al ciudadano en su día a día y que entre todos hemos de intentar solucionarlo. Y insisto, los problemas están para solucionarlos, no para encallarse en tal, y esto ya se ha hecho. No, vamos a ver, estamos viendo que no está funcionando. Pues señores, intentemos buscar soluciones.
0: El ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, ha tingut una durada aproximada d'uns 3/4 d'hora i es pot recuperar en qualsevol moment al portal radiocubelles.cat. El ple es tornarà a reunir previsiblement aquest dimarts que ve, dia 21 de juliol, quan, en teoria, s'ha de convocar una sessió ordinària a partir de les 7 del vespre. Tanmateix, encara no s'ha fet aquesta convocatòria oficial i manca també la publicació de l'ordre del dia. Un comunicat signat pel Sindicat Independent de la Policia Local de Cubelles diu que la inoperància del govern local ha empitjorat el servei, segons paraules textuals. Aquest sindicat, que no té representació al comitè de l'Ajuntament, ha publicat tot un llistat de peticions que consideren incomplertes i responsabilitzen la manca de voluntat, diuen, del consistori. En el comunicat, publicat aquest dimecres al matí, aquesta secció de Cubelles del Sindicat Independent de la Policia Local, el CIP-FEPOL, diu que els agents han arribat al límit i apunten que la inoperància per part del govern municipal ha fet que la situació hagi empitjorat en els darrers anys, segons paraules textuals. Concretament, el sindicat llista 8 reivindicacions, com l'actualització d'un conveni col·lectiu caducat, cosa que afecta tots els treballadors de l'Ajuntament, la gestió de places que han caducat per no haver-les publicat en 3 anys o l'aplicació de l'increment salarial d'acord amb les funcions i riscos. A més, reclamen un increment del nombre d'agents, que diuen que són els mateixos des de fa més de 20 anys i que la població ha augmentat en uns 10.000 habitants, cosa que, segons publiquen, creen situacions de 2 agents patrullant tot el municipi. Consideren aquest grup sindical necessària l'estabilització de la plantilla per evitar que sigui una policia de pas. També denuncien que no s'ha fet la convocatòria per cobrir comandaments jubilats fa més de 2 anys i la necessitat d'habilitar un dipòsit de vehicles municipal tancat des del 2022. També parlen de la inoperància en la gestió del servei de grua municipal. Finalment, denuncien una retallada pressupostària i la manca de personal per fer tasques administratives. Comunicat, repetim, signat pel sindicat CIP-FEPOL, que no té representació.

0: gestiona el comitè de l'Ajuntament. Per la seva banda, el govern local, ara per ara, no ha fet encara cap declaració ni comentari sobre aquest comunicat. Una xerrada sobre els ports en altres èpoques serà la programació de la Festa Pirata. Serà aquest dijous, dia 16 de juliol, quan la rectoria acollirà aquesta conferència sobre el privilegi històric de tenir port a Cubelles, que anirà a càrrec de l'historiador Roger Benito i que ha estat organitzada amb la col·laboració del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Un acte que ha de servir per posar context històric a la relació del municipi amb la pirateria i el seu passat marítim, tal com ha comentat Núria Planas, regidora de Dinamització Econòmica.
1: Els pirates estan molt vinculats al tema de Cubelles, pel tema de tenir el mar, i doncs hi ha un expert en història medieval, que és el Roger Benito, que gràcies a la col·laboració del grup d'estudis de Cubelles i Amics del Castell, doncs ens farà una conferència sobre el privilegi de tenir port aquí a Cubelles.
0: Serà a partir de divendres quan els pirates abordaran el passeig marítim de Cubelles. El transformaran en un espai temàtic, amb un mercat, amb campaments, cercaviles o espectacles itinerants. Entre les activitats incloses a la programació hi haurà tallers infantils, exhibicions d'esgrima, proves de punteria pirata, construccions de xarxes de pesca o xerrades divulgatives i escenificacions relacionades amb el món dels pirates. La música també tindrà un paper destacat per animar durant tot el cap de setmana, en què hi haurà actuacions de DJs, ja fora de l'època dels pirates, i especialment dissabte a la nit, quan hi haurà una cantada d'havaneres acompanyada de rom cremat. Segons Núria Planas, l'objectiu és convertir la Festa Pirata en una celebració cada cop més pròpia de Cubelles, que permeti combinar el patrimoni, la cultura i la dinamització econòmica.
1: Hem fet una Festa Pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic, perquè bueno, estava molt enfocada en el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la Festa Pirata. Això seria com la novetat més de festiu i mediterrani. Amb havaneres, amb música tradicional d'aquí, i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta Fira Pirata.
0: La regidora de Dinamització, Núria Planas, també ha confiat que aquest esdeveniment contribueixi a omplir el passeig marítim durant aquestes nits d'estiu, aquest cap de setmana que ve, i d'aquesta manera afavoreixi l'activitat dels establiments de restauració que hi ha en aquesta zona.
2: Cubelles ha viscut un cap de setmana intens amb la celebració de la Festa Jove, una iniciativa que enguany ha ofert tres propostes molt diferenciades sorgides de les mateixes demandes dels mateixos joves i adolescents del municipi. Des de l'Espai Jove s'ha fet un balanç molt positiu d'unes jornades que han combinat estratègia, activitat física i la tecnologia. Per començar, el dijous va ser la primera de les activitats, un Among Us, en la vida real, una proposta molt esperada, una partida real d'aquest videojoc al pati de l'escola Charlie Rivel, una ubicació que en un principi era secreta i només coneixien els participants. Una vintena de joves van prendre part d'aquesta activitat de rol i cooperació on havien de completar diverses missions fent servir diferents elements i per aconseguir un objectiu definit, que era eliminar els impostors i els infiltrats. Després, divendres, va ser el dia de la diversió aquàtica, un dia per lluitar contra la calor. La festa es va traslladar també a l'Espai Jove, al pati de l'escola i als carrers del voltant de l'Espai Jove, amb una tarda d'inflables aquàtics per combatre les altes temperatures. L'esdeveniment va comptar amb tres atraccions: l'Splash, on calia encertar una diana per fer caure un company a l'aigua, la pista americana d'obstacles que estava instal·lada al pati de l'escola Charlie Rivel i també era apta, a més, per una competició amistosa, i després un gran tobogan aquàtic que doncs estava instal·lat al carrer aprofitant també la pendent. Txell Sastre, dinamitzador de l'Espai Jove, va valorar molt positivament l'afluència en aquesta activitat aquest divendres d'aigua a l'Espai Jove.
3: I ens va fer una bona tarda perquè hi havia núvols, no? De sobte inclús va fer quatre gotes i la veritat que va funcionar molt bé, no hi van haver grans cues, no va ser multitudinari, tot i que va estar ple i que va haver molta gent, molta afluència, però ens va agradar per això, no? Perquè hi havia 5-10 minuts de cua com a molt, però que la gent podia repetir diverses vegades totes les atraccions i al final això és el que agrada, no? Que no s'aturi tampoc l'activitat. Yeah. És veritat que hi havia molt al nostre públic, que gent hi havia molt aquests de l'ESO, no? Aquests de sortida de sisè, sortida de primària, fins a inclús, van veure joves, no? Fins a quart d'ESO, però també, evidentment, és una activitat molt popular, que ja sabíem, i hi havia doncs, gent de primària més petita i acompanyants i familiars doncs, que també s'animaven i també estiraven, també jugaven i també s'ho passaven bé.
2: La darrera jornada es va celebrar dissabte i va estar dedicada al públic gamer. L'espai va acollir des de dispositius de realitat virtual fins a consoles retro, tauletes i fins i tot jocs de taula. Els joves van competir en la sala sociocultural en diversos tornejos, Mario Kart, Rocket League i, com no, un torneig esperat per al videojoc del futbol del moment, l'FC 26, on es van recrear competicions entre els participants. I també es van poder provar simuladors de vol, tant en avioneta com en helicòpter, que permetien sobrevolar punts emblemàtics de Cubelles, com l'església o la línia de la costa. En definitiva, una jornada diferent al que s'havia fet fins ara i que va tenir una gran acollida. Així ho explicava la mateixa Txell Sastre.
3: Sí, la veritat que ens ha agradat perquè nosaltres tendim molt ara, no? Últimament ja, bueno, sempre hem, no? L'oci saludable, a una altra manera de fer oci, no? Que no tot l'oci és sortir de festa i tot el que això implica o pot implicar, i creiem que és important també, no? Donar valor a, doncs això, a què puc fer amb els amics, no? Una tarda, pues puc muntar-me un joc i jugar pel carrer en places o tal, o puc, doncs, això, no? Activitats d'aigua, com també hem fet, no? A vegades volei platja, futbol platja, doncs aquest oci més saludable que ha sortit així i que creiem que la veritat ha sigut una festa jove que ha agradat a molta gent, molt encertada per les calors que estem vivint també, un dia refrescant i un altre dia en una sala amb aire condicionat, que també doncs s'agraïa a la gent.
2: Amb el tancament ja de la Festa Jove i de les activitats de la programació del PAC Antiavorriment, l'Espai Jove ja es prepara per la celebració de la Teens League durant les properes dues setmanes de juliol, les activitats que posaran punt i final, ara ja sí, al curs de l'Espai Jove, que tancarà el mes d'agost per preparar-se per iniciar el setembre amb una nova aventura, en aquest cas amb un nou curs escolar.
3: I a la gent...
2: El Club Patinatge Artístic Cubelles ja ho té tot a punt per al seu esperat festival anual, que tindrà lloc aquest dissabte 18 de juliol al Pavelló Poliesportiu de Cubelles. Sota el títol El Bosc Encantat en les quatre estacions, l'esdeveniment d'enguany promet sorprendre els espectadors amb una combinació de llums, música i acurades coreografies que serviran per tancar de manera lluïda la temporada esportiva. Per evitar les altes temperatures d'aquesta època de l'any i per treure el màxim profit dels efectes d'il·luminació, l'activitat començarà a darrera hora de la tarda. A partir de 8:45 del vespre s'iniciaran les activitats d'animació a l'exterior del pavelló per entretenir el públic que ja hi fa cua. Les portes del recintre s'obriran a les 9 i l'espectacle principal presentat per el cubellenc Pep Callau arrencarà oficialment a 9:45 de la nit. L'accés és totalment gratuït i obert a tothom. Així ho explicava la presidenta del Club Patinatge Artístic Cubelles, Alexandra Pérez.
4: Seguim amb aquesta... amb aquesta dinàmica, ja no en si pel tema només de les llums, sinó pel tema del calor,
2: també.
4: Només amb l'onada de calor que acabem de passar, també. Llavors, en si, comença l'espectacle fora del pavelló sobre les 8:30, s'obren portes al pavelló a les 9 i l'espectacle començarà a les 9:30.
2: El festival comptarà amb una gran participació de patinadores i patinadors de diferents edats i de nivells. 57 formaran part del Club Patinatge Artístic Cubelles amb edat entre els 4 i els 17 anys. I després hi participaran també diversos clubs convidats de la zona que portaran les seves pròpies coreografies que surten d'altres festivals propis. En total, prop de 115 esportistes entre nois i noies que actuaran al llarg de la nit.
4: Bueno, aquest cop canviarem una mica el fil conductor i ens endinsarem a dintre d'un bosc encantat. A veure, en aquest cas, per part del club són 57 patinadores i després tenim clubs convidats i en total seran unes 115 entre nois i noies, que hi ha de tot.
2: Com dèiem, aquest serà el festival que tancarà la temporada esportiva per al Club Patinatge Artístic Cubelles, després que l'edició de l'any passat es veiés greument afectada per la Dana i s'hagués d'ajornar fins al mes d'octubre. El Club Patinatge Artístic Cubelles espera viure una jornada més tranquil·la i festiva aquesta vegada. El festival posa el punt i final al curs intens d'entrenaments i competicions individuals on el club ha obtingut grans resultats, com ara l'excel·lent sisena posició d'una de les seves patinadores cadets en el prestigiós Trofeu Catalunya d'aquest any. Així doncs, tothom convidat per assistir a aquest festival del Bosc Encantat en les quatre estacions, que arrencarà a 9:15 del vespre al pavelló poliesportiu de Cubelles aquest proper dissabte.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
5: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
6: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
7: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
8: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
6: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

però dir-ho mai.

aprendre a desaparèixer. I així haurat des d'un forat et i et donaran tota la meva poesia completa, perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat.

Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït per Gemma Juan.

Guai, bueno, molt xula, eh? Bonica aquesta cançó i tranquil·la, que bé, aquestes cançonetes són molt agradables d'escoltar perquè et relaxen molt. Vinga, ara una curiositat, més que res és perquè veiem una mica les diferències de les diferents maneres de qualificar les coses que tenim nosaltres i les que tenen els cowboys o els americans, en aquest cas. Nosaltres coneixem les furgonetes, aquest tipus de camionets que ells fan servir doncs, per bellugar-se per les granges i que normalment tothom en té d'aquests cotxes, eh? Que són uns camionets petits, però vull dir, de gran cilindrada, eh? Vull dir, són importants. En diuen, nosaltres les coneixem com a pick-ups, eh? Pick-up. I ells, curiosament, ells en diuen mamalona. Per què? No ho sé, però ells en diuen mamalona de les pick-ups, el que nosaltres coneixem per la pick-up. I ara aquesta cançó que us posaré a continuació, que la canta el John Differ, el títol de la mateixa és Pick-up Man.

Bé, també us haig de comentar que aquest nom de Mamalones, això ve originàriament dels immigrants sud-americans que hi ha als Estats Units. Ells van començar a dir-los Mamalones i a partir d'aquí doncs, bueno, van adoptar-ho els autèntics americans com el nom de les pick-up, eh? Mamalona, o sigui que si sentiu anomenar algú, mira, m'he comprat una mamalona, no penseu una cosa rara, eh? S'ha comprat una pick-up, d'acord? Vinga, ara a continuació escoltarem el Joey Rory, que ens cantarà Share, Share.

Oi, molt bé. Vinga, i ara a continuació escoltarem el John Turner, que ens cantarà Want to Go With Me.

Molt bé, xula aquesta cançoneta. A part d'alegre, bona veu i una música molt, molt interessant. Vinga. I ara a continuació escoltarem a la Laura Brina, que ens cantarà According to the Radio.

Bueno, molt bé, sí senyor. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Carl Perkins, que ens cantarà Standing in the Name of Love.

Bien, molt bé. Vinga, i ara continuant així amb aquest ritme alegre que ens caracteritza, que escoltarem el Cowboy Twitter, que ens cantarà The Road That Board.

Bé, bé, ara us voldria comentar referent a aquesta emissora o a aquest programa country que hi ha por ahí, que ha sorgit, no sé si fa molt de temps o poc temps, però sé que ha sorgit i d'alguna manera pues, he intentat jo buscar la informació, com ja us vaig dir dies enrere, que intentaria buscar la informació per passar-vos-la a vosaltres, per qui volgués escoltar-la. Bé, jo vaig estar buscant informació, he descobert que aquest programa doncs s'emet amb totes les emissores locals del Penedès, vull dir que si la voleu buscar, amb diferents horaris, això sí, si voleu buscar-lo, pues, ho podreu trobar en algun lloc. És un programa que dura mitja hora, més o menys, que de música posen 3-4 cançons com a molt, perquè s'expliquen moltes coses, sobre les cançons concretament que es posen, i jo penso que, bueno, que llavors no és un programa per mi, específicament de música, sinó que més aviat és didàctic, explica coses referents a les músiques que es posen, però, bueno, qui ja dic, qui la vulgui escoltar, jo no donaré més ressenyes perquè aquí no es tracta de fer publicitat, solament és una informació, perquè ja vaig dir que era convenient i estava molt bé doncs, que hi haguessin diferents tendències musicals country en diferents emissores. Això sempre és beneficiós per aquest tipus de música que ens agrada i llavors doncs, s'ha de promocionar, perquè pràcticament, ja dic, aquí a Catalunya, sobretot a Espanya, més o menys, més que mai, són músiques que no s'escolten, no són habituals, i llavors, bueno, si es promocionen, perfecte, no? Per tant, jo us dic que si teniu ganes d'escoltar, buscar-lo per tenir més informació, heu de buscar les diferents emissores locals de la comarca d'aquí, diguem, de la zona del Penedès i del Maresme i de la zona del Garraf, potser també, no ho sé. Però bé, també he vist que hi ha emissores de per aquí, doncs que també es poden escoltar, però és amb diferents horaris, eh? No és allò de dir una hora concreta, totes les emissores fan la mateixa programació, sinó és diferent. Llavors, doncs, bueno, podeu escoltar-lo tranquil·lament i disfrutar-lo si convé, no? I res, a partir d'aquí jo ja no donaré més informació sobre aquesta emissora que dona aquest espai musical country, perquè penso que, bueno, que cadascú s'espavili, no? Està bé, està bé. Vinga, doncs jo continuarem amb el nostre espai com és habitual, que cada setmana. Ara precisament venen uns dies que farem vacances, les vacances d'estiu, com ja és tradicional, després de 16 anys, penso que 16 o 17 anys ja gairebé. No, la 17a temporada començarem a partir del setembre, si Déu vol. I vull dir, ara ve lo habitual, no? Fer un mes de descans i perquè pugueu escoltar programes que ja s'han emès en altres moments i aniran repetint, suposo, durant aquestes 4 setmanes del mes d'agost o poder inclús alguna de setembre, doncs llavors doncs, anireu escoltant repeticions. Però en principi aquesta setmana i la propera continuarem fent els programes habituals en directe, com sempre, no? Bé, aquesta informació penso que ha sigut, doncs, més que res això, informar-vos de la situació que es dona en aquest espai d'emissores que emet música country en diferents llocs, d'acord? Vinga, doncs continuarem nosaltres escoltant la nostra música, que ens la cantarà a la continuació el Pharoah Young, i el títol de la mateixa és Memphis.

Ximpum. Bé, a veure, algú comentarà, home, ens podries dir el nom, el títol d'aquest programa musical country que estan fent por ahí? No, hasta aquí.

això, jo promocionar altres programes, com no, jo els puc esmentar que podeu buscar-los, segur que el podreu trobar, eh? Però no, no faré això de dir el nom d'aquest programa, doncs, no perquè a mi em pugui perjudicar, perquè no m'interessa tampoc promocionar res dels altres, i que a mi no ens perjudicarà, perquè jo tinc l'experiència que tinc durant tots aquests anys de música country a Ràdio Cubelles, doncs a mi m'és igual. Els que puguin sorgir no els perjudicaran, a mi no em perjudicaran, però tampoc els promocionaré, no els promocionaré amb res. Només he esmentat, doncs, que podeu buscar en qualsevol emissora de les comarques d'aquí del Penedès, i poder alguna del Garraf també, i llavors, bueno, ja el trobareu. Si busqueu, segur que el trobeu. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Terry Gibbs, que ens cantarà una cançoneta així tranquil·leta. El títol de la mateixa és Letter from and the Whole Friends.

Ole, no? Que dolça, que dolça. Sí, senyor. Vinga, doncs ara en posarem una altra de tranquil·leta, va. Sí, per què no? Per què no? Sí, si estem prenent el sol, doncs mira, ens relaxem una mica més, vale? Vinga, aquesta cançó que us posaré a continuació ens la canta el John Breck i el Jet Turner, i el títol de la mateixa és Off Crete to the Heart.

Carai, carai, tu. Escolta, potser ens hem relaxat massa, no? Doncs vinga, va, ara anem a mantenir doncs així una mica més de ritme per anar aixecant l'esperit, perquè ens hem afluixat molt, penso jo. Vinga, ara a continuació escoltarem a la Cathy Matea. Cathy Matea, que ens cantarà Ball and the Chains.

Sí, molt bé, de res, home, de res, de res. Vinga, i ara a continuació escoltarem a la Ratsy Bailey, que ens cantarà Poor Boy.

Bé, doncs mireu, com que sí, ja hem arribat gairebé al final del programa d'avui. Bé, abans he esmentat que feia 17 anys que feia aquest programa. No, no, 19, 19 anys, vull dir, no va ser abans d'ahir, eh? Res, doncs això. El fet de que us he comentat allò d'aquesta emissora que fa aquests programes country, vull dir, ha quedat aquí, eh? A partir d'aquí ja no comentaré res més. Us invito, doncs, que la busqueu, que la trobareu segur, eh? Res més. Amics meus, qui us ha parlat en aquest espai musical country d'avui ha sigut en Cintobel, i res més, em despedeixo de tots vosaltres fins la propera setmana, esperant i desitjant que estigueu bé i que sigueu bons. Adéu-siau!

0: les 3 i... Deixa d'explicar-me tots els plans que tens.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: Yo! Original Trendsetters, a combination again per l'estiu! Què dius, Cuca?
3: Acabo d'hivernar sola, trucant xalant amant, digue-li que estem al Rio amb tota la crio! Allà us...

My boy, like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Avui arribem al darrer programa de la sèrie que hem dedicat a les cançons per fer l'amor. Hauran sigut prop d'una cinquantena de temes, exactament, 49, que us haurem ofert com a suggeriments de la llista de disc de reproducció.
0: Una llista que creiem que pot ajudar a crear un entorn favorable de cara al nostre objectiu, que, com hem dit i no ens n'amaguem, no és cap altre que fer l'amor. I a l'hora de fer l'amor hi ha clàssics eterns, com aquest que ara escoltarem.

0: Aquest clàssic de 1967 és probablement un dels temes per fer l'amor més coneguts per la nostra audiència. Ara bé, hi ha detalls d'aquesta cançó que potser us podrem descobrir.
1: Mira, per començar, simplement recordarem que el títol complet en francès és Je t'aime, moi non plus, que es tradueix com T'estimo, jo tampoc. I que la primera part d'aquesta frase a la cançó és interpretada per la Jane Birkin, mentre que la segona, el jo tampoc, la diu el cantant i compositor del tema, que era en Serge Gainsbourg.
0: Mm-hmm. Amb això, naturalment, tenim la descripció d'una situació d'encontre sexual que ella voldria romàntic, però que ell circumscriu únicament i purament en l'aspecte físic.
1: És també de destacar que, tot i que aquesta versió del tema amb la Jane Birkin és la més coneguda, en realitat la cançó va ser escrita per qui era la nòvia de Gainsbourg en aquella època.
0: Ah, sí?
1: Sí, ni més ni menys que la Brigitte Bardot.
0: Vaja, l'origen de la cançó l'hem de situar l'endemà d'una discussió de parella entre Gainsbourg i Bardot, que ella li va dir que en penitència li havia d'escriure la cançó d'amor més bella que fos capaç.
1: I no una, no, n'hi va fer dues.
0: Ah, carai.
1: Mira, aquesta del Getem, que escoltem, i una altra que es titula Bonnie and Clyde, que relata la relació de la parella de pistolers, que no és la molt més coneguda, la balada de Bonnie and Clyde.
0: Ah, no és aquella.
1: No.
0: Doncs bé, tenint en compte quin era l'encàrrec i les característiques de les dues cançons, no sembla que el Serge Gainsbourg el complís al peu de la lletra. Potser per això va trencar amb la Bardot i va acabar publicant la cançó i tenint una relació amb l'altra, amb la Jane Birkin.

0: Aquesta cançó de Donna Summer es titula Love to Love You Baby. I no és només pel fet que la paraula love aparegui 46 vegades al llarg de la lletra, que parla obertament d'una relació sexual, sinó, i sobretot, perquè els gemecs i sons guturals que l'acompanyen són més explícits encara.
1: Mm-hmm. Potser Getem, que escoltàvem abans, té la fama, però sembla que aquesta cardilallana. I diem això perquè quan la cançó, que inicialment havia sigut publicada a Europa, va arribar a mans d'un productor nord-americà, aquest la va trobar curta i li va demanar al compositor que l'allargués.
0: Sí, i ho va fer, i tant que ho va fer, fins als 16 minuts.
1: Carai.
0: I clar, els gemecs i altres expressions de plaer també es van haver d'allargar, fins a tal punt que, segons va determinar la BBC, s'hi poden comptar fins a 23 orgasmes.
1: Carai.
0: Simulats, naturalment, eh?
1: Ah, quin descans.

0: trobem també temes similars interpretats per cantants masculins, com és el cas de Barry White, amb aquest tema titulat I'm Gonna Love You Just a Little More, Baby. Et faré l'amor una mica més, nena.
1: La major part de la lletra és recitada i la durada del tema és de més de 4 minuts, cosa que, com ja hem comentat en ocasions anteriors, pot ser que ajudi a mantenir un ritme constant.
0: Això sí, no és fins al cap d'un minut i mig que comença la tornada, que és l'única part cantada d'aquest tema. Per si de cas algú ho troba excessiu, podem provar-ho amb aquesta altra cançó. Escoltem-la.

0: Aquest és un tema molt poc conegut de Pink Floyd, que a diferència de l'anterior té molt poca part cantada i molt de taral·lejat.
1: En la nostra selecció hem incorporat alguns temes que, com aquest, són àmpliament considerats com cançons eròtiques i en aquest cas és segurament per aquest taral·lejat que podem escoltar al llarg de tota la cançó.
0: El fet, però, és que la poca lletra d'aquesta cançó parla de la por a la mort i que qualsevol moment és bo perquè ens arribi.
1: Caram.
0: Gens sexy, com podeu veure.
1: Gens ni mica.
0: Però tampoc cal estar sempre pendents de les lletres, no?
1: No, no.
0: La música, de vegades...
1: Que va.

0: Bad, bad thing. La setmana passada escoltàvem a Chris Isaak amb un tema força relaxat, Wicked Game. I ara el mateix cantant ens proposa un enfocament molt més salvatge, amb aquesta Baby Did a Bad, Bad Thing.
1: Escoltant-la, potser us ve al cap algun anunci publicitari, i no és estrany, perquè efectivament surt un anunci de perfums. Escoltem la versió que en fan, a veure si encerteu de quin perfum es tracta.
0: A veure, a veure.

0: També és força salvatge I Need You Tonight, Et Necessito Aquesta Nit, que és aquest tema del grup In Excess, sobretot gràcies a la repetició de la característica línia de la guitarra, consistent en tres acords iguals, seguits d'una baixada de també tres notes.
1: Sembla que això li dona un caràcter rítmic repetitiu que les fonts que hem consultat consideren molt adequat per acompanyar la repetició de gestos que formen part de la litúrgia de fer l'amor. Ho diuen els experts, eh? Qui som nosaltres per contradir-los?
0: Ningú, ningú.
1: Ah. Right down to the broken handle of the third drawer down of the dressing table.
0: Aquest és el tema també considerat pels experts com un bon acompanyament per a les activitats amoroses, que és l'objectiu de la nostra llista de reproducció, eh?
1: Sí, senyor, i tant. Es tracta del grup britànic Pulp, amb el tema Feeling Cold Love, que té una durada de 6 minuts, gairebé dos dels quals són la introducció recitada que estem escoltant, abans d'arribar a un punt que podríem anomenar d'explosió. Escoltem-lo.

dèiem, Pulp són un grup de pop britànic que es van formar l'any 1978 i que encara continuen actius, en una tercera època, això sí, després d'haver passat per dos períodes de separació. Una de les seves cançons més famoses es titula Razzmatazz, com la coneguda sala de concerts de Barcelona, on hi van fer un concert l'any 2001.

0: Amb aquest sensual tema de Janet Jackson titulat That's the way love goes, iniciarem la recta final del programa.
1: En aquest cas, la sensualitat ve sobretot de la mà del ritme i de la veu de la Janet Jackson. I els cors ens tornen a trobar amb la molt convenient durada de més de 4 minuts.
0: Amb aquest tema, la Janet Jackson es va situar per sisena vegada en el número 1 del Billboard 100 i tant en el vídeo promocional com en les seves aparicions en públic va presentar una imatge molt més sensual que en la primera època de la seva carrera en què es vestia amb uniformes d'aparença militar.
1: També a la lletra de la cançó mostra aquesta sensualitat quan diu: el meu amor és sec, no veus el meu desig? Així és com va l'amor, eh?

0: Doncs bé, seguim amb temes que acompanyen per la veu i el ritme, com aquest de Sierra, titulat Body Party, o sigui, festa del cos, en el qual la lletra ja ho deixa ben clar. El meu cos és la teva festa i només tu hi estàs convidat.
1: Sierra té també un altre tema titulat Love, Sex, Magic, o sigui, la màgia de l'amor sexual, que interpreta juntament amb en Justin Timberlake i que també podria ser una bona elecció.
0: I tant.

0: Ja ens acostem al final i això està a punt d'acabar. I en aquest moment és adient el títol i la tornada d'aquesta cançó que diuen «Noto que m'està venint».
1: Es tracta de «I Feel It Coming», de The Weeknd. Aquí ja vam escoltar en el primer programa d'aquesta sèrie, quan encara estàvem en els prolegòmens, i ara ens el tornem a trobar just en el moment d'acabar. Perquè, clarament, la cançó va d'això, d'acabar. Fixeu-vos, si no, en què diuen les últimes línies de la primera estrofa.
0: Sí, diuen, noto el tremolor del cos i l'escalfor entre les teves cames. Així doncs, sembla que tot plegat està sent un èxit i que aquesta haurà sigut una nit memorable. Precisament això és el que ens diu la següent cançó.

Una nit com aquesta és la traducció de A Night Like This, que és el títol d'aquesta cançó de Caro Emerald, una cantant holandesa que amb aquest tema recorda que mai havia somiat una nit com aquesta.

0: La Caro Emerald va estar en actiu fins l'any 2022, en què va desaparèixer per reinventar-se amb un estil totalment diferent i el nom de The Jordan.
1: Doncs aquí ho deixarem, acabant la sèrie de músiques per fer l'amor amb la sensació de feina ben feta i amb un cert èxit. Com us dèiem en el primer programa, hem escoltat gairebé una cinquantena de temes, dels quals en podeu treure la vostra pròpia llista de reproducció, i que desitgem que també tingueu un gran èxit.
0: I tant! Us deixem, amics, doncs, aquí amb la Caro Emerald fins la setmana que ve, que repassarem els èxits del Billboard de 1976. Fins llavors, ja ho sabeu, cuideu-vos molt, amics, i sobretot, feu molt l'amor.
1: Això mateix, i cuideu-vos tots.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.
3: El 16 d'abril passat va arrencar el procés de regularització per a persones estrangeres. La iniciativa del govern de l'Estat tenia l'objectiu principal de donar un accés al permís de treball a persones que es troben en situació d'irregularitat administrativa. Recentment, el 30 de juny, ja s'ha tancat el període i en total a Catalunya s'han donat dades de 257.000 sol·licituds. Avui volem donar informació local de tot aquest procés i ho fem amb Irina Roca, tècnica del Consell Comarcal del Garraf, aquí a Cubelles, i amb l'advocada Mariana Isla. Benvingudes, gràcies per atendre a Ràdio Cubelles. Bon dia.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
3: I bé, en primer lloc, doncs, fem un recull una mica de les dades locals que ens podeu donar. Quanta gent s'ha acollit al procés de regularització?
4: Mira, porto les dades
3: aquí. Aquí a Cubelles.
4: S'ha acollit a 144 que hi havien visitat, que tenien expedient obert, vale? Més un total de 144 més 120 persones més.
3: És a dir, unes 264 persones.
4: 300, quasi, sí.
3: Quasi 300 persones, mm-hmm. Doncs, que s'han atès aquí a Cubelles. Cadascuna amb la seva sol·licitud, no? Individual o...
4: Individual, sempre, encara que fossin família. Mm-hmm. De fet, si tenen fills al territori, no feia falta demanar-lo, però igualment el demanaven, mm-hmm. Moltes vegades.
3: Perquè tots han anat acompanyats d'aquest informe de vulnerabilitat, totes aquestes sol·licituds, o no l'han necessitat totes?
4: Si tens fills al territori, en principi no feia falta l'informe de vulnerabilitat, perquè representa que ja ets vulnerable. Mm-hmm. Estar indocumentat i tenir fills al territori, però molts l'han demanat igualment. Mm-hmm. Si no tens fills, llavors l'havies de demanar. Mm-hmm.
3: Com ha funcionat tot el procés? Sí que quan va arrencar, doncs, van ser tot una mica d'avui per demà, no?
4: Sí.
3: I clar, els ajuntaments petits, doncs, amb els recursos que tenen va costar més. També, doncs, com ha anat funcionant, no? Des de l'organització que vau haver de fer al principi fins, doncs, ara que s'ha tancat el procés, com ha anat?
4: Vale. A nivell organitzatiu i sobretot administratiu és com va ser més caòtic, perquè cada ajuntament o cada consell comarcal o, per exemple, l'Hospitalet va tenir com la primícia i es va organitzar d'una manera que ens va poder ajudar molt els altres també a veure de quina manera ho estaven gestionant. Aleshores, el que vam decidir a fer era parlar amb l'OAC i que cada persona fes una instància i una compareixença, on posant el seu passaport, el seu nom, on vivien de Cubelles, i que marquessin una creueta de què els feia vulnerables, vale? Llavors en tenien diverses. Després entrar en instància i ens arribar a nosaltres pel nostre programa que tenim intern que es diu Simplifica. Uh-huh. I des d'allà aleshores nosaltres fèiem l'informe i els trucàvem perquè vinguessin a recollir-ho.
3: I us vau trobar que hi va venir més gent de la que us esperàveu, o més o menys és una xifra de persones que creu que s'hi podia acollir?
4: Sí, bé, al principi va ser més caòtic perquè era com moltíssima gent de cop, però després va venir la gent 10 per setmana, mm-hmm. O així. Mm-hmm.
3: I això, la xifra total al final, no?
4: 300 persones.
3: 300, sí. Persones, sí. No sé si us esperava aquesta quantitat aquí a Cubelles o que se poguessin trobar amb aquesta situació o que volguessin fer aquest procés.
5: Una mica per donar també context al nostre servei, clar, perquè la Irina s'encarrega de fer la part dels informes de vulnerabilitat i un primer acompanyament, no? Nosaltres som l'entitat AMIC, que tenim un conveni, un contracte amb l'Ajuntament de Cubelles per donar assessorament jurídic en temes d'estrangeria. Uh-huh. Aquest servei ja ho prestem des de fa molts anys, però, clar, quan... es va publicar el tema de la regularització, especialment ja quan va entrar en vigor el 16 de març, doncs vam haver-hi de reinventar-nos per donar, per intentar donar cobertura a la major quantitat possible de persones, no? Perquè el servei que nosaltres donem, que és presencial, doncs potser no arribava a les hores que tenim contractades. Clar. Per tanta gent. I vam, des de l'entitat, doncs, fer una mica d'un servei a distància. Vam posar en marxa un sistema online, a través d'un WhatsApp, a través d'una web, i clar, tot això va ajudar a que molta gent pugui arribar a assessorar-se amb nosaltres, no? Mm. Nosaltres, en concret, a Cubelles, potser hem assessorat unes 100 persones, perquè també hi ha persones del municipi que després s'assessoren en altres indrets, però l'interessant va ser que eren moltes famílies. Mm-hmm. Clar, per a nosaltres aquesta part de la vulnerabilitat amb els fills menors a càrrec és molt important, no? No només a nivell de tràmits, perquè ja no és un expedient una persona, sinó és una família sencera, i perquè també tenen tota una connotació d'integració, no? Estem parlant, clar, de persones que ja hi viuen aquí, que els seus fills van a les nostres escoles, és a dir, són persones que estan integrades a la societat, i que el que ha fet aquest procés de regularització no és que vingui gent, sinó visibilitzar aquesta gent que ja hi era aquí, no? Mm-hmm.
3: Mm. Clar, per això deia, no?, que és una xifra que bé, de vegades, fins que no es fan processos d'aquests, no saps, no?, quanta gent potser es troba en una situació.
5: Exacte.
3: Realment que, bueno, que no ho té tot el dia, no?
5: De fet, el mateix govern tenia una previsió de la meitat o menys del que realment ha sigut, no? S'ha duplicat la quantitat de sol·licituds a nivell estatal. Mm-hmm.
3: Perquè quins requisits s'havien de complir? És a dir, hi ha gent de les que ho han demanat que podrien no complir requisits? Sí. Aquests seran els pròxims, sí, sí, passos, no? Fins ara s'ha recollit a tothom qui ho ha demanat, s'entén, oi?
5: Bueno, nosaltres mateixes ja vam fer una mica de filtre, no? Perquè hi havia uns requisits, eren mínims, però hi havia, com per exemple haver arribat al territori abans de l'1 de gener. Hem filtrat gent que no portava aquest temps aquí al territori i no ha pogut presentar la seva sol·licitud, o persones que tenien antecedents penals aquí en Espanya, doncs aquestes persones tampoc, no? Sí, és a dir, el filtre ha sigut mínim. La dificultat ha estat en el que deia la Irina abans, no?, que vam tindre 3 esborranys abans del BOE, de la publicació definitiva, i en cap d'aquests esborranys sortia l'informe de vulnerabilitat. Clar, quan això va sortir el 16 o el 15 i el 16 mateix ja podies presentar les sol·licituds, ningú sabia com demanar-ho, els serveis públics, l'administració, els serveis socials no estaven preparats en aquell moment per fer front a una demanda tan alta, no? Exacte. I això va ser també que sigui una mica difícil l'inici, que ben bé la introducció d'expedients a la UTEX, que és la unitat tramitadora d'expedients d'estrangeria, per a nosaltres va començar el dia 16 en cuentagotes, com se diu, perquè molta gent encara havia de demanar aquest informe i van trigar unes setmanes en aconseguir-lo.
4: Sí. Una mica caòtic al principi, perquè tothom deia, no, és que este ayuntamiento ja me l'està dant, i és això, o sigui, cadascú havia de crear la seva manera de dinamitzar tot el seu equip per poder donar una resposta. Mm.
3: Després de, potser hi va haver una mica d'impaciència, no, inicial, amb algunes d'aquestes persones, o moltíssima, sí, no, una mica, finalment, però tothom qui ho ha sol·licitat, tothom, a l'Ajuntament de Cubelles ha tingut dins del període tot el que, sí, havia demanat, oi?
4: Sí.
3: Perfecte. I ara els següents passos quins seran a seguir? I tindrà un paper l'Ajuntament o això ja passa a l'Estat? Bé, a partir d'ara com seguirà avançant aquest procés?
5: Vale, ara el circuit, encara, malgrat que ja les sol·licituds estan dins de l'oficina de la UTEX, diguem-ne, encara hi ha coses que han de passar fins que la persona tingui la residència formalment, no? El primer pas és que la persona obtingui l'admissió a tràmit, que és un document que diu que el seu expedient ha estat admès a tràmit, que serà estudiat per l'unitat tramitadora. Lo interessant d'això és que aquest document ja dona el permís provisional de treball i de residència, és a dir, que amb aquesta carta les persones ja poden treballar. La Seguretat Social els envia a casa per correu postal el número de Seguretat Social perquè puguin donar-se d'alta la Seguretat Social. D'aquí uns mesos, encara no sabem quan, perquè les resolucions que nosaltres tenim, per exemple, són molt, molt, molt poques, molt significatives, d'aquí un temps arribaran les resolucions finals. Quan aquesta resolució arribi, la persona el que ha de fer és anar a la policia a fer la TIE, que és la targeta d'identitat d'estrangers. Aquí en tindrem també un coll d'ampolla, perquè ara mateix les policies, que és l'encarregada és la Policia Nacional, de tot arreu estan col·lapsades. O sigui, sense tenir la població de la regularització ja és missió impossible, gairebé, aconseguir una cita. Quan aquestes 250.000 persones a Catalunya intentin demanar la TIE, doncs serà encara pitjor, no? Serà un procés dur, aquest. Però, bueno, és el següent pas i s'ha de fer. I després ja la persona tindrà l'autorització de residència i treball per un any de durada. Aquest any serà retroactiu, és a dir que començarà la vigència d'aquesta autorització en el moment en què la persona va fer la sol·licitud davant l'Oficina d'Estrangeria o de la UTEX. No? La persona que va ingressar els seus documents el 16 de març, de l'abril, perdó, la seva targeta o el seu permís caducarà el 16 d'abril del 27, malgrat que la resolució no arribi a l'agost o quan sigui, perquè és retroactiva. No? Doncs ja amb aquesta targeta ja... i amb aquest permís té tots els drets per treballar en qualsevol àmbit laboral, en qualsevol espai del territori nacional, pot sortir del país, pot tornar a entrar, és a dir, té un permís ja com cal. I després vendrà la següent fase, que en tenim algunes possibilitats, no?, per poder continuar amb la residència, perquè com que aquesta és un any, s'ha de fer alguna cosa amb ella per no perdre. La primera opció, la més recomanable, és la modificació. Què és això? És un canvi d'una residència per circumstàncies excepcionals, que és la regularització, a una residència i treball pròpiament dita, que ja és de 4 anys de durada, ja no de 1. I per poder fer aquesta modificació, la persona ha d'haver treballat, cotitzant a la Seguretat Social. Hi ha uns mínims, i si els compleixes i tens altres requisits, doncs te donen la de 4. Això és la part més delicada, diguem-ne, perquè també pot ser que moltes persones es quedin en el camí, que no aconsegueixen l'alta a la seguretat o el que sigui, i estiguin en el perill de perdre la residència, no? Però, bueno, que n'hi ha altres formes també. També existeix el cas de la pròrroga, que és que per un any més, te donen aquesta autorització, sí, pots demostrar que no has treballat, però has estat inscrit al servei d'ocupació, buscant feina, etcètera, no? I si ets una persona en edat de jubilació o tens alguna condició humanitària especial, com per exemple alguna enfermetat o alguna cosa que t'impedeix treballar, doncs també pots fer una pròrroga, que en aquests casos serà de 4 anys també. O sigui que n'hi ha opcions.
3: I finalment, però, un cop passats tots aquests períodes, la situació d'aquestes persones serà sempre periòdica o arribarà un moment que serà... no s'acabaran aquests terminis i ja no s'hauran de preocupar més, diguéssim.
5: Sí, arribarà. És a dir, aquí depèn una mica també del país de procedència, no? Perquè si parlem de residència, quan la persona ja porta 5 anys de residència legal i continuada, és a dir, la primera, que és d'un, no?, d'un any, modifica, té una de 4 al 5è any, doncs ja pot demanar una autorització que es diu de llarga durada. Aquesta autorització ja no es renova davant estrangeria, sinó davant la policia, com si fos un DNI. Van a fer les empentes, la foto, i ja està, no cal més, no? Però tenim un col·lectiu, per exemple, de persones sud-americanes, molt ample, molt gran, que aquestes en un parell d'anys, des que tinguin la residència legal, poden demanar la nacionalitat espanyola. Aleshores, no, moltes d'aquestes persones no arriben a la residència de llarga durada perquè demanen nacionalitat abans, no? O sigui que sí, és per una via o per una altra, però sí, la temporalitat de les residències no és per sempre.
3: És a dir, en alguns casos pot arribar a ser permanent, no? Si et donen la nacionalitat, a partir d'aquell moment ja... No?
5: O la residència permanent també.
3: O la residència també. Permanent també es pot arribar. D'acord.
4: Una altra cosa que m'agradaria afegir, sí, és l'informe d'esforç d'integració. Que és bastant important per fer aquesta renovació al cap de l'any, si no ha cotitzat la persona, no? Com he dit, ella està donat d'alta al servei d'ocupació, o aquest informe que el fem de les serveis socials, en el cas que he fet jo, que és haver fet mínim 45 hores de català, vale? I el mòdul B i el mòdul C, que justament la Mariana és qui els dona aquí a Cubelles. Mòdul B és coneixements laborals i mòdul C coneixements de la cultura catalana i a nivell legislatiu. Són 15 hores cadascun, i amb els 45 hores de català i les 30 hores d'aquests mòduls enviem a estrangeria aquests certificats i ens ho retornen amb un informe d'esforç d'integració que certifica que la persona té voluntat d'integrar-se.
3: I aquests mòduls d'esforç d'integració es poden fer aquí mateix a Cubelles?
4: Els oferim aquí a Cubelles, els oferirem més o menys cap a l'octubre, i el català s'ofereix a Vilanova i Geltrú, al Consorci per a la Llengua, que està al carrer Francesc Macià, més o menys.
3: I quina acollida tenen? La gent si apunta o...?
4: Sí, s'hi apunten, perquè...
3: Clar, la recompensa és important, no?
4: Sí.
3: Per ells. D'acord, i què s'hi explica també en aquests mòduls, no? quines eines es donen, no? Entenc que també és perquè per saber una mica on són.
4: Doncs a mi m'han dit sempre que són superútils, i la veritat és que sí que ho són, i la Mariana els fa molt amens.
5: Són mòduls molt sí. pràctics, cada mòdul té una durada de 15 hores, com ha dit la Lina, el mòdul B són coneixements laborals, que ara per ara és molt més important que mai, perquè aquesta gent se va incorporar al mercat laboral. Exacte. No? I ha de conèixer quins són els seus deures, però també els seus drets com a treballadors, que és això de la seguretat social, les cotitzacions, qui paga què, no? L'IRPF, és a dir, donem tota aquesta mena d'informació que és superimportant. I el mòdul C és més de coneixements de l'entorn, de la cultura catalana, parlem molt del sistema també polític, que és molt interessant escoltar les opinions, no?, que tenen les persones que hi conviuen amb nosaltres.
3: Tot i que la participació política, no?, en el seu cas, pot arribar a ser a les municipals, oi? Depenent dels països d'origen, però poc més, no?
5: Només 12 països tenen conveni amb Espanya per el tema de les municipals, a banda dels països comunitaris, parlem d'altres països extracomunitaris. Però no només cal que siguis d'aquest país, sinó que tinguis una residència també continuada de 3 anys com a mínim i de 5, i que demostris aquesta residència continuada. El que vol dir que t'has d'inscriure, la persona que vol votar en les eleccions municipals s'ha d'inscriure en el cens municipal cada vegada que hi ha eleccions, i cada vegada ha de demostrar el temps que porta residint aquí. Això vol dir anar a la policia, demanar un certificat, no és fàcil, i això fa que el percentatge de persones sigui molt, molt ínfim.
3: Ho dic perquè hi ha gent que també ha parlat d'aquest procés de regularització com un procés de creació de votants.
4: Ja,
3: però...
4: clar. No, això s'ha de verificar.
3: No poden votar.
5: I que quedi clar que no podran votar mai tampoc a les ni autonòmiques ni a les nacionals.
4: Bueno, si tenen DNI...
5: Quan estiguin nacionalitzats, sí.
4: Nacionalitzats, sí. Però això...
3: Clar, són aquests 2 anys, no?, que hem dit com a mínim...
5: 2 anys per al col·lectiu llatinoamericà.
3: Sí, només en alguns països en concret, que són els de això, l'Amèrica del Sud.
4: Colòmbia ho pot fer, això?
5: Sí.
4: Hi ha bastants colombians.
3: Molt bé, i també després, doncs, més enllà dels aspectes tècnics, no?, sí que en aquest cas l'estat espanyol seria una mica una excepció, no?, a l'entorn ara mateix d'Europa, on s'està parlant d'unes altres polítiques d'estrangeria que anirien una mica a la contra de tot això. No sé com ho veieu també, clar, vosaltres teniu un punt de vista tècnic, però ja us obro la porta aquí a si voleu opinar, no?, també d'això que s'està parlant, de crear centres no?, fora de la Unió Europea. Bé,
5: són polítiques que,
3: expulsions,
5: que no només estan en contra del que va ara la Unió Europea, però sí que la resta del món també, no? Perquè la resta del món que gira cap a la ultradreta, doncs la immigració és el seu principal cavall de combat, no? Nosaltres ho celebrem, evidentment, perquè són persones sensibles i són persones conscients també de l'aportació que fan les persones estrangeres al nostre país. És a dir, és un tema de drets, és un tema d'humanitat, però també fins i tot és un tema d'interès econòmic pel país, no? També l'extrema dreta feia servir el discurs de que col·lapsaran els serveis públics i, no?, i les escoles i els centres sanitaris, quan són persones que ja hi són aquí, que ja fan servir aquests serveis públics. El que passa és que ara, doncs, tenen la possibilitat d'aportar per també pagar entre tothom els serveis que ja estan utilitzant, no? Nosaltres ho celebrem moltíssim, ja era necessari fins...
3: Bé, persones que ja estaven dins del sistema econòmic però que no contribuïen.
5: Exacte.
3: Perquè, clar, d'alguna cosa havien de subsistir, no? Que fins ara hi havia aquest limbo, no?, amb la llei d'estrangeria.
5: Clar.
3: Aquí pot haver gent però no tenen permís de treball, però poden viure aquí.
5: I jo no sé,
3: clar, si és... i de què viuen aquesta gent, no? Ara, doncs, una mica posar solució a això.
5: No sé si és una coincidència o he estat així pensat amb antelació, però també el moment, no?, en què es dona aquest procés, és a dir, en una entrada a l'estiu on la demanda de feina és molt alta, on l'hostaleria, doncs, no troba persones per treballar, doncs mira, aquí n'hi ha un nicho de persones que tenen moltes ganes i estan ja preparades per poder treballar.
3: Bé, doncs així és com ha funcionat el procés de regularització a Cubelles. Doncs les persones, aquestes gairebé 300 del municipi que han fet aquestes sol·licituds, doncs començaran a rebre les respostes, no?, pròximament. i per tant doncs començaran a tenir els drets que tenen la majoria dels seus veïns i veïnes del municipi, cosa doncs que no tenien fins ara. No sé si voleu afegir res més, Irina, Mariana, des del vostre punt de vista, que heu estat treballant doncs amb aquest procés.
5: Doncs per mi, per la meva part, sí, hi ha persones que ens estan sentint que s'han acollit a aquest procés, que es posin les piles al moment de la modificació de la renovació, que s'informin abans i que acudeixen al servei també que tenim aquí, que és gratuït, per informar-los de com han de fer aquesta modificació o aquesta renovació.
3: Doncs Irina Roca i Mariana Isla, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a Ràdio Cubelles. Fins una altra, que vagi bé.
5: Gràcies, adéu.
4: Adéu.
0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles. This one for the people.
2: Molt bona tarda, tenim un nou programa de Piles al Vent. Aquest és el desè episodi, fem ja dos dígits de programes. Ja estem, com no, amb els meus companys de sempre, el Nogui.
6: Buenas.
2: El Jordi, l'Hora.
7: Bona tarda.
2: I el Nil.
8: Buenas.
2: I avui, com a convidat especial, tenim l'Alejandro Carvajal.
7: No és especial.
9: Bona tarda.
2: Que ve com a... Bueno, Nogui, digue-ho tu de què ve.
6: Pues avui ve com a lateral.
2: Bona posició del castell aquesta,
6: Sí, sí, estem seguint l'ordre que estem fent dels voltants del baix, no? Com començant des del centre. Avui he tocat el lateral i et donarem una miqueta d'ajuda, ja que el Nil també fa de lateral. En alguna pregunta que et vegis una mica apurat pots fer rotllo, Nil, tu què opines? Saps la típica?
10: Soy el comodín.
6: Sí. I bueno, Pol, comencem amb les
2: comencem
6: preguntes.
2: Comencem com sempre, sí.
6: Vale, pues primeres, bones, benvingut.
9: Bones.
6: I no sé si has escoltat algun programa, saps una mica com va la dinàmica?
9: Sí.
6: Vale, pues començarem amb unes preguntes per conèixer-te una miqueta millor. I la primera de totes aquestes serà: de què treballes o de què volies treballar quan eres petit i si creus que això es pot incorporar dins del món dels castells?
9: Vale, pues jo sóc fotògraf, principalment de concerts i pues, fotocalls i coses així. I de petit, no sé si volia ser fotògraf, però de ben petit ja tenia una càmera a la mà i sempre que anàvem de viatge amb els meus pares o qualsevol cosa, pues, sempre tirava fotos. I si crec que es pot incorporar al món dels castells, home, pues sí, perquè és una bona manera d'immortalitzar pues, els castells, els moments, les llàgrimes, les alegries...
6: Tot el que és plasmar sensacions en una foto, no?
9: Diria. Exacte.
6: El segon convidat que fa fotos, com s'ha parlat.
2: Sí, sí.
6: I passem a la següent pregunta, llavors. Primera diada o record casteller que tinguis. És a dir, no la primera vegada que vas veure un castell, sinó la primera vegada que vas dir: ostres, jo vull formar part d'això. O si directament ja estaves formant part d'això i va ser el primer contacte.
9: Jo crec que va ser pues, a Terrassa, quan, o sigui, a la diada de Festa Major, que jo era, bueno, no petit, jo que sé, tindria 14 anys, sí. i els meus pares em van portar a veure els Minyons i els castellers de Terrassa, i pues, jo que sé, em va com sorprendre veure gent pujar i arribar com a l'alçada de l'Ajuntament i que l'enxaneta pues, pujés amb una corda a que l'alcalde li donés la senyera.
6: Pregunta necessària. Minyons o castellers?
9: Jo simpatitzo més amb els Minyons de Terrassa.
6: Alguna cosa en concret? O...
9: No sé. Sí, vale. No, sin más.
6: Ok. Passem a la següent pregunta, que és: què et va com a tal endinsar dins del món dels castells?
9: No, o sigui, no sé, jo crec que com el voler formar part de... o poder ajudar a que les creacions com que es duin a terme, jo crec. Una mica així, com sentir des de dins... el que, pues, quan fa un castell, pues, com es viu, per exemple.
6: Vas entrar tu sol o et va entrar alguna persona?
9: No.
6: Et van enganyar, no?
9: Sí, sí, sí. Sí, sí, em van enganyar.
6: Qui va ser?
9: La Paula. Em va dir que anés a provar un dia assaig d'aquest de Porta un amic i, pues, vaig anar i ara que estic com més estona aquí, pues, puc participar més.
6: Clar, perquè abans vivies a Terrassa i ara vius aquí a Cubelles.
9: Sí, o sigui, ara estic aquí perquè... Bueno, estic aquí.
6: Cases de la vida, no? Vale, i ara passarem a les bones preguntes, a les que a tothom li agrada i a les que altres programes ja han respost la pregunta, sí, també, que és interessant parlar d'això. Començarem amb, és el moment exacte de començar la diada i només tens un mocador. On te'l poses? Mà dreta, mà esquerra, faixa?
9: Jo crec que me'l posaria a la faixa, però perquè si no se'm cau.
6: És l'únic que m'ho diu. Si fossis un gelat, de quin gust series i per què?
9: No sé, o sigui, no sé per què, però jo crec que seria stracciatella. No, no hi ha un...
6: Per dir alguna cosa, no?
9: Perquè és el que més m'agrada.
6: Ah, perfecte. Vale. Em sembla perfecte. Dins de la fauna d'una colla castellera, posem que això és medio una sabana, tota la colla castellera, cadascú és un animal, quin animal series tu?
9: Buah, no sé, no tinc ni idea, És que jo sóc una mica tímid, en veritat. O sigui que no sé, alguna, no sé què animal és tímid, però algun d'aquests.
6: Soricat o algun d'aquests que no surten i s'amaguen ràpid.
9: Sí, algo així.
6: Ok. I la meva pregunta a totes. Si fossis una pedra, quina pedra series?
9: Hòstia. No conec noms de pedres, però no sé. No, és que no ni existeix, no l'antracita o algo així.
6: Pues no lo inventamos, ¿no? Suposarem que existeix i ja està.
9: Aquesta.
7: Com és aquesta pedra?
9: No tinc ni idea. No,
2: ja t'has inventat? Sí, pues sí. Inventa una mica més.
8: Te pots inventar com és i tot.
2: Descriu-la.
9: Jo sé que els meus pares de petit em donaven una pedra perquè no sé què vaina de les males energies o no sé què i era de color blava. Ja està.
6: Pues una antracita no era. Però existeix l'antracita i és de color negre.
9: Ah, mira.
6: No, pues mira. Deixa la dada, acabo de buscar-la. I, de fet, és la que s'utilitza per aquest color que és tan negre, com a tal. No sé, és el que m'ha dit Google, confiarem en Google. Sempre. I ara et ve una bona pregunta. Cada programa, el convidat fa una pregunta pel següent. No sé si has arribat a escoltar la d'avui.
9: Sí.
6: Que va deixar la Martina.
9: Sí, sí.
6: I deixo aquí la pregunta, que és, què consideres tu que és pitjor? Ser junta o ser tècnica?
9: Aviam. Sí, jo crec que les dues són pitjors en si, però jo diria que més la tècnica, perquè si surt alguna cosa, bueno, no sé, jo, per mi, si algú fica alguna posició que no és, el qui es rebotaran serà la tècnica. O sigui, no crec que vagin al president i diguin, saps? O mínim és el que crec jo, així que jo diria la tècnica.
6: Donem fe d'això, Nil. Ens passa o no ens passa?
8: Sí. Bueno, tornem passa... a les egos, tornem, que és tot sí, per egos.
2: No? I aquí, ja per posar-te més en pressió, ha passat gent per junta i tècnica per programa, o sigui que responguessis el que responguessis, la gent tenia crítica igual, o sigui que no passa res.
6: No, jo crec que la tècnica ho tenim clar, no? Que és una putada també.
2: Sí, no, sí.
6: O sigui, és una cosa que escollim, que ens putada. Agrada, però que comporta aquestes putades.
2: I abans d'això tenia cabell, abans d'entrar tècnica, o sigui, imagineu-vos.
6: Pol, no has tingut cabell ni quan...
2: Sí.
7: No, tenies.
2: Sí, sí, abans d'entrar tècnica tenia cabell.
6: Ara ja no. Fem moltes bromes d'aquestes i la gent de la ràdio només s'escolta, no ens veu. Jo vull que tingueu la imatge del Woody de l'última pel·lícula de Toy

0: El comodín del Nilo? No,
1: sí,
0: no.
1: Sí, no, no. O sigui, jo encara no... O sigui, sé què fa el lateral, però com que no sé ben bé com cada part del que fa el castell. O sigui, que jo crec que el lateral el que ha de fer és com aguantar com el segon, a que, o sigui, a que no com que no es mogui. És el que entenc jo. I també com treu-li peix al baix. Algo així diria jo.
0: Ni el corrobores?
2: Sí, o sigui, al final... el que explicarem ara que queda de Pinya, la majoria de coses que són és això mateix. Treure-li tot el pes que puguis al baix i fer que no es mogui el segon. Cadascú des d'un costat, els laterals, com ho diu, el seu propi nom ja és des dels costats, des dels laterals, perquè no es mogui cap a les bandes. Però sí, ho ha explicat bastant bé.
0: Perfecte.
3: Una cosa graciosa que voldria aportar és que diria... que a les diferents colles he escoltat també canvi de nom en aquesta posició.
0: Hòstia, de laterals no ho sabia, igual sí.
3: L'altre dia vaig escoltar a Torraires de Montblanc, perquè em fa molta gràcia, perquè ells, per exemple, al vent li diuen Dau, al primera sí que li diuen primeres o li diuen mans, i als laterals li diuen entregirats. Ostres. Per aportar la dada de qui diuen entregirats, també és la posició, o sigui, és una posició com entra el lateral, entra entregirat mirant cap a la cama del segon.
0: Ostres, jo havia escoltat altres noms d'altres posicions.
4: Sí, del vent, però... mil i una, però sí. Del lateral.
0: I del contrafort amb el darrere, del baix...
3: Això et passa, Pol, perquè com no entres a algunes pinyes, pues no veus la fauna que hi ha dintre les pinyes.
0: Jo, ja. Sí. doncs sí, no havia escoltat jo mai aquest nom. I també on s'ha de dir que la funció també del lateral, les mans has de posar... Per exemple, el primer és que vindrà segurament la setmana que ve, i ens explicarà com ha de posar les mans, però són més a... diguem, tocant el cul perquè el baix es pugui seure i tal, el segon es pugui seure i tal, tu com a lateral, on es recomanen posar les mans? Perquè jo he escoltat molt de, no, lateral m'has de posar la mà enrere de no sé què, que es queixa molt la gent. On creus tu que és recomanable posar les mans?
1: O sigui, jo les fico, per sobre de la cuixa. O sigui, a la cuixa.
0: El lateral de
1: sí,
0: la cama, no?
1: Sí, exacte.
0: Perfecte.
2: Vaig a fer-li una pregunta, a veure si escolta. Vinga, normalment. I on mai s'han de ficar les mans?
1: A on es doblega el genoll, no?
2: Molt bé.
0: Darrere el genoll, perfecte.
2: Aprovau.
3: M'encanta que ara mateix és com si fos un examen. Sí, perquè el Nil i jo, que som tècnic de pinyes, tenim el Carvajal. El Nil al costat i jo recte cap a ell, i cada vegada que respon mira com... Bueno, crec que ho estic dient.
1: Sí.
0: Pues ja que sou els professors, una pregunta més que li vulgueu fer al vostre alumne o...
3: Una pregunta més que vulguem fer al nostre alumne.
0: Has dit que és un examen això, anem a aprofitar si la gent també del... La gent que es pot dir a Spotify també pot... Hi ha comentaris que comenti també respostes a veure si...
3: Jo crec que és una cosa que podríem parlar. No sé si ell ara serà conscient de què em refereixo, però a la resta de castells, menys si tenen agulla... Molt bé, Pol, fes més soroll, no passa res. Si estàs sentat al teu micro, aquí s'escolta igual.
4: Va, seguim. Okay,
3: va. Sí, que les diferents castells, amb agulla, sense agulla, tenen un moment d'entrada diferent. Podries dir-nos què canvia en un castell amb agulla i un castell sense agulla, als laterals?
1: Pues, quan hi ha agulla, entra primer el vent i quan és sense agulla, entrem als laterals.
4: Uau, jo això no ho sabia. O sí. Sigui, sí, estava, perquè ara estava pensant i estava dient, clar, quan entra el vent, el vent,
3: exactament.
4: On van els laterals?
0: Sí.
3: El lateral es queda sol, venut, amb els segons, i el vent entra al pilar a aguantar. I una altra és, a la torre, els laterals com entren? Diagonalment com entren de normal, a Montblanc, o entren rectes cap al segon?
1: O sigui, a la torre jo crec que entrem com així, o sigui, no sé com explicar-ho.
3: Recte.
1: Sí.
0: Vale. Sí. Jo crec que també és una posició bastant complicada perquè cada castell té... O sigui, els primeres, van primeres, van igual a tots els castells. Baixos igual, segons igual... però els laterals, la posició que, com estan comentant el Nou i el Carvajal, aquí l'examen que l'he fet, és que cada castell va d'una manera diferent. Has d'anar escoltant el que moment canti el castell perquè entres d'una posició diferent, entres d'una manera diferent, una temporització diferent. Jo crec que també és una posició, com la setmana passada, deia la Martina que els terços per ella és la posició més complicada del tronc. Jo crec que els laterals pot ser una de les més complicades també de pinya. Com creus tu, Carvajal?
1: O sigui, sí i no. O sigui, hi ha, cast, hi ha, en plan, hi ha

0: mateix que, per exemple, jo sí que noto que, jo que sé, l'altre dia, el 3 de 6, sí que vaig notar com que a l'entrar jo, en plan, a l'entrar jo, o sigui, després del vent, com que ja em quedo sol. O sigui, la, el que va darrere meu, com que jo estic entregirat, el que va darrere meu com que no pot agafar-me bé. Llavors jo em quedo una mica així, raro, que no sé com fer la força ni el moviment. Però bueno.
1: I no creus que també una complicació és que sou dos i no podeu parlar un lateral de l'altre perquè teniu al final, teniu el segon entremig i aleshores tu estàs fent una força però no saps si és la mateixa força que està fent l'altre.
0: Ja, això sí que ho he pensat, però clar, no sé, o sigui, jo si em parlen sí que sé. Per exemple, l'altre dia no em van parlar i clar, em van dir que estava com girat, però clar, jo no em dono compte, no, perquè doncs, llavors...
2: Clar, s'ha tapat i no dones compte.
3: Sí, al final crec que el pack de laterals i primeres són com una banda de música i l'agulla és el director.
2: Sí.
3: A menys que sigui un castell amb agulla, que l'agulla està d'esquenes, en un castell bàsic és l'agulla que va dient esquerra més, dreta més, primera s'apreta, afluixa, i l'agulla mateixa va emplutjant o no. I és un treball cooperatiu entre els quatre. Llavors, sí. Moltes vegades entre laterals no es parlen, però sí que l'agulla està dient. O jo, per exemple, alguna vegada de primeres també, si em fixo que no estan demanant de dalt i és alguna persona nova, que normal ja havia estat als assajos, que després quan baixa diu faltava una mica a dreta, però no volia dir que aquestes coses passen, també vaig dient a vegades apreta una mica més, no sé què, perquè al final el lateral només veu al seu costat, no sap com està la resta. Els primeres i les agulles sí que estem alineats amb ell i notem moltíssim si un lateral està apretant més o un altre està apretant més, perquè torça el castell, llavors les nostres mans ja no queden compensades, comença a anar de costat. I també jo crec que això és una cosa molt important que fan els laterals. Moltes vegades el pes i les sotragades van movent el baix una miqueta, van movent el segon, i hi ha castells que acaben de costat el segon moltes vegades. Aquesta també és una funció que tenen els laterals. Jo he vist laterals corregir aquesta posició que s'estava torçant o intentar frenar un peu que se'n va, un genoll que està doblegant de massa.
2: Sí, jo crec que és el que diuen, no? Jo crec que ja hem parlat molts programes amb els baixos i agulles, que jo crec que la comunicació és el més important. Tu dintre de la pinya, com et comuniques? Ets més d'esperar que et diguin o també demanes coses quan necessites?
0: O sigui, jo sí que a vegades he notat que com la gent de darrere sí que apretava molt i que jo no, o sigui, no estic acostumat a que com que em puxin, llavors sí que a vegades he dit que no apretin tant, però clar, jo també que sóc nou, no sé com demanar segons què coses, llavors sí que el tema de fer de lateral i tal, espero que em diguin, oi, pues, bueno, afluixa o apreta.
2: I que parles més de comunicació amb el segon? Clar, tu en funció és més parlar amb el segon, parlar amb l'agulla?
0: O sigui, jo escolto més a l'agulla, en plan, sí que l'agulla és la que em sol dir Oscar Bajal, saps? Més o menys.
2: Perfecte.
3: Que, això és una altra cosa que podem parlar, que és et té dificultat més o menys? Perquè hi ha moltes vegades que és Carvajal més o Carvajal menys, i en el moment del castell és com, no sé què m'ha dit, si que apreti o no apreti. A tu et passa això?
0: Ja, a vegades no, o sigui, no escolto en plan menys més, saps? Perquè fan en plan, no sé.
3: I què fas? Si tens la dubte, deixes d'apretar o apretes més?
0: No, jo crec que apreto més. O sigui, no sé per què.
2: Que general... Sempre demanen més.
3: Sí. Jo crec que en general es passa, i moltes vegades ens passa que empuixem i després és com, no, t'estava dient que menys, vale, deixo anar.
2: Ja, no, sí. També és, sempre parlem de la comunicació, però durant un castell és complicat. Entre les gralles, entre els nervis, entre els crits de fora, entre la plaça i tot, jo crec que és complicada la comunicació, i jo crec que de les coses més importants dintre de les pinyes, però no dintre del món del castell en general.
3: Jo ara volia fer una pregunta, perquè jo crec que, no sé si és només a la nostra colla o en general passa, nosaltres tenim uns laterals que són multiusos. Vull dir,
2: sí.
3: Molts dels nostres laterals també són segons, molts dels nostres laterals també són segones mans.
1: Jo vaig fer de lateral dissabte.
3: Efectivament, o sigui, vull dir, els laterals els tenim molt rotatius. Carvajal, tu quines posicions has passat?
0: Jo crec que vaig començar per vent, però després ens van donar compte tots que no arribo. O sigui, i llavors em vaig quedar amb lateral, i si no també faig... de segon vent, a vegades així, del fons o del Trudy, com a molt.
3: Sí, és que al final jo crec que és la posició que nosaltres més rotem a les persones.
2: Sí, és com posar el Carvajal de vent, és com posar una mida primeres.
3: Bastant similar.
0: Sí.
3: També diré una cosa, ets més alt que el Caballero? però ets a la part.
0: És, jo crec que és a la part, però els meus en plan braços són més curts.
3: Vale. És que el cavaller va estar bevent el 4 de 7 del dia que vam fer la clàssica.
2: Sant Vicenç, els dos.
3: Sant Vicenç. I estava ahí de primeres i ens van canviar perquè no arribava i va estar bevent. Per això dic, o sea, que aquí al millor sembla que han posat una persona molt baixa, però és que és el material que tenim.
2: No, sí, sí. És sempre el que reivindiquem. Les coses petites fas el que pots amb el que tens. Si no, no hi ha més. I jo crec que també pinya és molt complicat. Estiguis on estiguis, però laterals més, bueno, laterals, sí, laterals vens, que ja pot ser alt, però si tens braços curts no arribes. Llavors, és com el... Vosaltres que sou tècnics de pinyes, heu de combinar molt amb aquests jocs. Perquè, per exemple, una cosa que només... Una cosa que a vegades em queixo de l'app és que només mesura l'alçada.
1: Clar, no mesura.
2: I hi ha vegades que dius, hòsties, va molt bé pels troncs, però és que quan no estàs fent troncs, que estàs fent pinyes, dius, pues, que l'alçada m'és igual.
3: Sí, nosaltres fem servir moltes vegades l'alçada per ubicar el lloc i un moment i el moment en què estan, si són més o menys semblants, sempre està la típica pregunta de posa't un moment a costat, sí. Aixeca la mà i està, i acabes veient qui arriba més a dalt.
4: Sí. Jo hi ha un moment que ja pel carrer tinc ja obsessió i és com, no fa falta que aixequin els braços, jo ja sé, o sigui, t'aixeques i dic, vale, ja sé què ets.
3: Jo crec que és una cosa que arriba en un punt segons estàs a una colla, no sé si a tu el passa, Carvajal. Però, per exemple, nosaltres ara, uns quants de colla que coincidim que estem al mateix campus treballant, veiem nens i és com, vale, acotxado, estos de dosos. A tu et passa? Tu veus algú i dius, quines bones primeres mans que seria.
0: Avui, just avui, en plan, he anat a un campus a fer fotos, hi havia una monitora que seria perfecta de crossa, però perfecta. I, o sigui, ho estava pensant i no sé per què, perquè normalment no, o sigui, no ho penso en blanc. Però avui no sé per què m'ha donat. I digo...
3: Pues ja saps què fer, no? Quan li envies les fotos i dius, oi, perdona, vols el castell?
2: Sempre, sempre diem que...
3: Amb aquesta pregunta comença tot. Però... Com va començar tu? Va ser, vols fer castells o va ser vienes?
0: No ho sé.
1: Va ser vienes.
0: Ah, doncs va ser vienes.
1: Jo crec que sí.
3: Va ser correazo. Podem parlar d'això?
1: És que la Paula i jo insistint érem molt, som molt pesats. Anava a dir, érem... Som.
2: Insistiu més, a més gent, a més amics, a més persones. Mira, si el Carvajal s'ha quedat vivint a Terrassa...
0: Porta un amic.
2: Sí.
3: Podríem fer un dia, no?
1: Podríem recuperar ara si et porta un amic.
2: No, podria... no tinc més amics.
3: Jo faria un porta un amic per a la plaça.
4: No, hem de començar a fer porta un estrany. Sí. Perquè no tenim més amics.
1: Porteu gent!
3: El primer que agafis pel carrer.
1: Porta. Troba algú pel carrer.
2: M'és igual si la portes amb una bossa de patates al cap, m'és igual.
1: Que vingui.
2: Porta'l.
1: Bé, no?
2: Sí.
1: Si està a l'assaig, ja està.
2: Sí.
4: Si li parla l'Àngel, ja està.
2: Sí, no, això és veritat.
4: L'altre dia vaig portar un amic i a final d'assaig ja estava dient, bueno, quant costa la camisa?
2: Sí, això és veritat.
4: Perquè li va parlar l'Àngel i va dir, saps que tu et quedes? I ell, bueno, no ho sé. I a final d'assaig em va dir, on està?
3: Ara que has dit això, jo crec que és una pregunta important de fer, perquè nosaltres hem anat portant bastants amics. Mm. Dic nosaltres perquè el Pol no s'enfadi, però he anat portant bastants amics. I la gran majoria ara mateix no estan actiu amb nosaltres, però perquè treballen, la gran majoria. Mm. A tu t'ha passat això de dir, merda, tinc una diada important i he d'anar a fer fotos perquè m'han contractat i és el que toca?
0: No sé si em va passar, no sé ara quan, però a una de Cubelles no vaig poder, no sé si va ser la primavera, perquè estava treballant, no sé on, però estava treballant. Però, o sigui, intento... Clar, és cert que els concerts i tal són els mateixos dies que les diades, perquè són, en fi, en plan... Sí, cap de setmana, exacte. Llavors, pues, clar.
2: Bueno, jo l'altre dia, per això de la feina i tal, jo l'altre dia vaig estar veient una entrevista de la... Direm la mena el nom de la Marta, cap de colla de xicots de Vilafranca. No sé si és Marta, ara m'ha vingut el cap Marta Gama Extra, el programa del Toni, que deia això, que hi ha vegades que assaig, que nosaltres també ho estem fent últimament, però ja assaig, ara parlo de tronc perquè és el que parlava ella, no? Però assaig estan fent castells que jo crec que a plaça no són, és un projecte molt a futur, per exemple estan treballant molt al 7 de 8, però no per portar el 7 de 8 a plaça, sinó per poder rotar gent de... Hòstia, si aquest cap de setmana no pot venir i ha de fer el 4 de 8 i aquest terç no pot venir, hòstia, doncs estic fent el 7 de 8 assaig per poder provar això. I jo crec que si una colla com Xicots de Vilafranca fa això, també ho farà pinya, llavors també pot rotar les mans a pinya. Llavors jo crec que és molt la importància de no treballar només els castells que vols portar a plaça, sinó en general per poder rotar la gent, perquè la gent, a part dels castells, sembla que no, però té vida.
3: Bueno, nosaltres també bastant ho estem fent últimament, sobretot ara amb, ja no amb castells grans per rotar molta gent, sinó amb castells insígnia, podríem dir, o els que més repetim, provar altres posicions, altres gent, altres rotacions.
2: Sí. Bueno, per
3: exemple, l'últim assaig. Perquè és un problema gran que tenim. I tirant per aquest camí, tu imagina't, Carvajal, que hi ha un dia que ens falta un segon, ens falta un terç.
2: No, jo faig jo aquesta pregunta que farà ara i em maten.
3: I has de provar algun dia assaig.
1: Si tu dius Carvajal, vols ser segon, et maten.
3: Què li diries
1: al Pol? Diuen ells, no passa res.
2: No,
3: què li diries al Pol si et pregunta si vols pujar?
0: És que jo crec que no, o sigui, no serviria per pujar. Jo crec que no serviria, I no em veig com... O sigui, no pel tema del pes, perquè, per exemple, un pilar sí que m'agradaria fer-ho, però com estar a les segones així, com, jo crec que no, és que no aguantaria, o sigui, no aguantaria, però perquè em ficaria nerviós o qualsevol cosa i al carrer, o sigui...
3: Un dia he fet la pregunta perquè sabia que ara m'ha dit que no.
2: No, un dia parlarem de... portarem els pilaners de la colla, però la gent pensa sempre, hòstia, quan vols provar segon, sí, però vull provar un pilar. Ojo amb els pilars.
3: No sé qui t'haurà dit això últimament.
2: Tu també m'ho has dit algun cop. Que vols que algun assaig
1: vol fer segon.
3: Algun pilar vull provar alguna vegada.
2: Sí, però ojo amb els pilars.
3: Ha de ser una experiència.
1: Una experiència és.
3: Però quina va ser la meva frase? Què t'hi vas dir?
2: És que el Logi tampoc compta perquè ha fet pilars borratxo de festa.
3: No, jo borratxo no vaig. El borratxo això m'escarba a dalt, que és diferent.
2: No, mentira. Mentida.
3: Trec el vídeo del Vendrell.
2: Quin? Ah, va, això de la fumiga.
3: El pilar escarba
2: per sota. Bueno, no parlaré del que va passar aquell pilar perquè crec que no va ser cosa meva, però fins aquí ho diré. No diré res més.
3: Tancat la secció pilars, no?
2: Sí, no, tancada. I parlem de vents,
3: de vents properament.
2: Sí, no, sembla que segurament portarem els vents, però ara estem parlant amb el Carvajal.
1: Has dit primeres, o sigui, cada 5 minuts canvies de la setmana, del convidat de la setmana que ve.
2: Bé, primeres, no vents.
3: El problema és que és una persona que també fa vent, però això li ha que l'aguatara.
2: No passa res, les colles multiusos no són les colles petites. Parlàvem de... Tu abans has dit que tenien els braços curts. Alguna vegada t'has vist fent, o ja sigui de vent sí que ho has dit, però de lateral, t'has vist alguna vegada amb dificultats, dius, hòstia, m'ha posat un baix molt alt amb un segon molt alt, no arriba, el Nir m'ha dit que no posi les mans a darrere al genoll, però és que no arribo més. T'ha passat? I què has fet amb aquest cas si t'ha arribat a passar? O al revés, que els tens molt curts i t'han posat el baix més baixet amb el segon més baixet.
0: Jo crec que com la vegada que m'ha costat més és quan, jo crec, quan em posen al marfil. Jo crec que si posen a l'Azazo, per exemple, al marfil, sí que em costa més, però si em posen a l'Eric, per exemple, jo estic bé.
2: El que estan parlant de Leo Messi amb Shaquille O'Neal al costat, no? Però una mica per la gent tingui les alçades.
3: Clar, no, perquè estem parlant del marfil, que és una persona molt alta.
2: Sí.
3: Llavors, sí que es complica arribar.
2: Jo, de fet, vegades... crec que és el segon més alt que tenim a la colla, si no m'equivoco.
3: A vegades, jo de primera, segons com és la combinació en els pilars i aquestes coses, arribo apurat o no arribo, també. S'entén. Jo, una problemàtica que trobo de posar les mans més a dalt a la cama és, i no sé si t'has trobat o no, compartir espai amb el vent. És a dir, els dos agafeu del costat de la cama, una agafa de més a dalt que l'altra. T'ha passat que en alguna diada us esteu estorbant més que ajudant al col·locar les mans?
0: Sí, dissabte.
3: Aquest dissabte?
0: Sí, aquest dissabte. Sí, perquè clar, no sé qui estava ben, crec que l'Adolf era, bueno, no sé,
3: segueix explicant i jo t'ho confio,
0: però bueno, sí, llavors, o sigui, clar, perquè jo no arribava més i crec que ell també, o sigui, estava com de puntetes i crec que tu em vas dir intenta agafar una mica més a dalt i que ell agafi una mica més a dalt. Llavors, però a vegades sí que entre mans he acabat com amb un dit així.
3: Si tenies a l'Adolf,
2: jo crec que és complicat tot el que d'abans. Jo crec que per mi, que he fet poques vegades, també faltava gent, hòstia, et falta un port ràpid, i jo crec que és de les posicions més complicades.
1: Però de vent no has fet, pues.
2: No, de vent no, estava per anar a l'altre.
3: És
2: com fer el mateix com fer de primeres. No.
1: És que no.
2: Puc fer de vent, si voleu, a la colla de parvularis, però poc més. I em costaria arribar, imagina't.
3: Si fem un castell de canalla, pots fer de vent perfectament.
2: I em costaria arribar, això també s'ha de dir. No, jo crec que lateral, el que he dit abans, jo crec que és de les posicions més complicades. Perquè estàs diferent a la resta. Tots estan mirant el castell, tu estàs a lateral, de costat, com ha dit el Nogui,
1: I són dels que més de... O sigui, els segons sempre demanen dreta o
2: sí,
1: esquerra.
2: Sí, sí.
1: Sí, has d'estar molt atent al que demanen els segons.
2: Jo hi ha vegades, per exemple, amb els pilars, més que demanar dreta o esquerra, jo, és un truco també, no, així, la gent, si voleu, és parlo més amb el baix. No tant amb els laterals, parlo més amb el baix. Si estic cap a una banda i m'estaven pujant més d'una banda, hi ha vegades que dic que sí que demano que em deixin d'apretar, o llavors que dic al baix que baixi l'ombro. Així també és una manera de no m'aixecar només a la mateixa persona.
4: Sí, perquè bueno, al final, abans ho has dit, que també és difícil el que t'està ajudant darrere, quan sí, ets primer lateral, és una posició molt incòmoda d'ajudar, perquè sí, no saps com ficar els braços per no sí, molestar sí, el vent.
2: I a vegades que només no... pots entrar com un braç.
4: Exacte, o de vegades et fiques pràcticament de tapaforats perquè sí, dius, estic ajudant el primer i el vent, perquè el lateral no puc.
2: Sí, sí. Bueno, doncs, és això. És una posició complicada. No sé si voleu fer alguna pregunta més de l'examen, que estem fent aquí al Carvajal.
3: Jo faria ara una petita secció que portem diversos dies portant.
1: Sí, jo perfecte, crec que al Carvajal li agradarà.
2: Sí,
3: vale. Format sí, mundialista. Ah, vale. Et diré quatre seleccions i la normal és escollir llocs. En aquest cas, te'l canviaré. Et posaré quatre cançons de l'àmbit casteller i m'hauràs de dir quina selecció serien. Vale?
0: Vale.
3: Les seleccions que tenim són Itàlia, la que tothom espera i acaba decepcionant, Alemanya, la que és capaç de fer-ho tot i acabar en res, Curaçao, la que apareix de tant en tant i dius pues anem tots amb ella, i Espanya. I aquí ho deixarem, vale? Vale. Ara vull que em diguis, per tu, d'aquestes quatre, quina seria la polca.
2: És de raça, eh? Així aquesta terrassa, ja, ja, ja, que igual que trobem...
1: Això també, sí que no serà tradicional, eh? Aquí es pot cantar la polca.
0: Fuà, jo crec que et diria... O sigui, per mi, et diria Itàlia. O sigui, per mi està molt sobrevalorada la polca. O sigui, per mi.
3: Pues no t'està dient que no la vull, que està dient que està sobrevalorada.
2: No,
3: no,
2: no, jo no he fet res. No, celebrant, no ho he escoltat.
3: Ok. Per tu, quina seria el pilar caminant?
0: Sí, el pilar caminant, eh? Que havia Espanya, Curaçao i...
2: Alemanya.
0: Alemanya.
3: Jo la tinc molt clara.
0: Jo et diria Curaçao.
3: Curaçao.
0: No sé, és que... no he fet un pilar caminant en la meva vida. O sigui, bueno. No sé com és la música del pilar caminant.
3: Bueno, molt bé. Jo per mi és Alemanya, eh? També t'ho diré. Perquè Alemanya és la que de tot bé i de tot malament, i el pilar caminant moltes vegades o surt molt bé o és hòstia.
2: Jo crec que estic amb el Carvajal, perquè com és una cosa que tampoc es veu tan sovint...
3: Cada Curaçao, no? Ok. La següent és toc de vermut. La que es toca al final, que fem, Rullana.
2: Ah, que posa vale, la canalla a sobre.
0: Vale, vale. Està clar que era Espanya o Alemanya. Clar, és que no serà altre.
3: A veure quina dius, perquè em queda una cançó per dir.
0: Ja.
2: Clar, és que tu sempre fem un per un i ara no sé...
1: La cançó que queda és bastant...
3: És bastant òbvia la que quedarà.
1: És bastant òbvia el que
0: quedarà. Ja. Pues jo et diré Alemanya.
3: Llavors, la cançó que ens queda és El toc de castells.
0: Clar, pues...
3: I la selecció que et queda és...
0: Pues Espanya.
3: Alguna cosa en concret o per
0: no,
3: què ha quedat
0: perquè
3: aquí?
0: No, quedava aquí ja.
2: Clar, és que tu sempre fas un 1 per 1 i avui no ha sigut un 1 per 1, ha sigut un junta.
3: Ha sigut
2: agafar el workbook i junta. L'exercici que hi havia de juntar les paraules amb les frases, sí, pues, sí, has fet això. Sí.
1: Era difícil.
3: Era bastant òbvia que la que quedaria era sí, tot de castells.
2: Sí.
3: Però clar, entre Alemanya i Espanya...
2: Clar.
3: A veure quines cuis, saps?
2: Bueno, també era complicada aquesta, eh? Cada cop la valia més el Novi.
3: Sí, perquè m'estic quedant sense recursos de com comparar pilar, aquestes seleccions.
1: El pilar però... caminant sí que podia ser Alemanya perquè és molt tradicional, o sigui, molt típic sí, i es veu molt poc.
3: També és veritat. Per què no es pinten més pilars caminant? Posem el pilar caminant a la nostra diada, si us plau. Entrem a la plaça de Vila amb el pilar caminant.
1: Ja no hi ha més diades a la plaça
3: no,
1: de Vila.
3: No, l'any que ve.
2: No, jo crec que és una...
3: Són colles que de normal ho fan, les que venen aquí.
1: Sí, per no, la dia de la colla ho podem fer.
3: Sí,
4: jo o a la sortida d'ofici. Podem anar des de la plaça a la vila fins a l'església.
3: Ja, jo és que tinc un problema amb això. no estem. Ofici, no, la, la majoria o estan en pastorets o estan no sé què, jo estic a les altres.
2: Bueno, tampoc ara mateix.
3: Algú en el pobillatge?
0: No, jo a Llegants.
3: Ah, bé, a Llegants, sí.
0: Verdad. Amb el Charlie, amb el Charlie.
2: Hòstia, va venir el Pablo i va venir al Carvajal i els dos estan a Castells i també altres coses.
3: Ha dit el Pablo, el Pablo ha vingut.
1: Ha dit la Paula.
2: Ha dit la Paula.
3: Entres al Pablo, tio, ja va dir, no?
2: Ui, ui, bé, no?
1: Sí, sí, sí.
2: M'anava a dir... Estan també diferents coses, no?
1: El Pablo també està a diferents coses.
2: Sí, sí, sí, el Pablo també. És el que parlàvem, sempre, per exemple, el Coll de Castells també, ho comentis tu també, que és molt teixit associatiu, és molt... Anem a fer poble, anem a fer ciutats, si en cas de les ciutats... anem a trobar-nos tots i anem a fer castells, anem a parlar una mica, anem a contar, a explicar les nostres coses i tal, i pas això, tant al castells com a gegants, per exemple, que estàs tu, explica una mica això també. I una de les coses que et va incitar a entrar a la colla de castells o no vas venir per fer castells?
0: No, o sigui, jo vaig entrar a la colla, en plan, als castellers, perquè un dia vaig tenir diada, o sigui, diada, sortida amb els gegants a Coma-ruga, crec que va ser, i després teníeu diada a un, o sigui, no sé com és, era un esplai, crec, o un lloc que havia un esplai, no sé.
2: Les
0: no sé.
2: Peces, pot ser?
0: Pot ser les peces. No serà com un centre bar. Social o
2: sí,
0: un bar.
2: Sí, les peces.
3: On el Nil es va quedar calvo.
2: Sí.
1: La magnífica
2: sí.
1: Diada.
2: Sí, sí, les peces. Sí.
3: La diada que no va existir mai, vale?
1: No, oblidem-la.
0: Sí. Bueno, i el primer, o sigui, vaig arribar allà...
2: Dels errors s'aprèn.
1: Sí, sí.
3: Oblidem-la.
1: Vale. Però sí. S'aprèn, però obliden.
0: Pues eso, vaig arribar allà i crec que em van ficar de lateral. Jo no tenia ni idea de què fer i bueno, i...
3: I... És veritat, i vas venir amb un amic.
0: amb el meu germà.
3: Amb el teu germà vas venir. Sí. Per què no està el teu germà?
0: És que el meu germà fa moltes coses a Terrassa. Llavors no té temps. O sigui, bueno, és igual. S'anirà fora de gegants, ja ho dic aquí, perquè no ve mai.
3: No bueno. No.
2: També tenim gent a la colla que tampoc ve.
0: Hòstia, vaya palo.
3: I aquest pal?
2: No, jo parlo de... Te va dir-ho ja, que... Vi el caballero. A ver si apareixes per la colla.
3: Va venir l'última diada.
1: Va venir
3: l'última diada que va poder i es va anar a treballar.
1: O va venir l'última diada.
2: Sí, sí, però jo pa el tiro igual, a mi m'és igual.
3: O sigui, que està treballant a dos treballs diferents, no, un això, pel matí això, i un per la nit.
2: És el que parlàvem dels treballs abans.
1: Però pel Vi el caballero i per tots els que no venen, que vingueu tots divendres.
2: I per la gent que no estigui a la colla.
1: Sí, també, també. Quin dia, Nogui?
3: Han de venir tots els divendres.
2: A on Carvajal? A on Carvajal?
0: A la sala sociocultural, carrer 9, 69.
3: Jo, wow!
2: Jo
3: ho tenia estudiat,
2: això ho he après abans de vindre, per dir-ho. I a quina hora,
1: Nil? És hereu.
2: I a quina hora, Nil?
4: A les 7:30. 8:30, assaig general.
2: Vale, aquí gastem, veniu a canalla, així ajudeu més a la colla.
1: Aquest divendres ja podríem venir.
2: Sí,
3: qualsevol podria venir ja, en qualsevol moment.
1: Ara mateix.
3: De fet,
2: i també recordem que estem als... Dijous al càmping a partir de les 8:45-9 estem fent allà una petita exhibició
1: al càmping.
2: Que la setmana passada algú, Carvajal o Jordi, ho van anar a vosaltres?
1: Sí.
2: Podeu comentar una mica com va anar perquè nosaltres tres no estàvem.
1: Doncs vam fer com un mini, o sigui una mini actuació amb pila de 4, 3 de 5, 4 de 5, 3 de 5 amb l'agulla.
2: Clar, són castells nets allà, no?
1: Castells de nets.
2: Perfecte.
1: I vam acabar amb el Pilar a l'Eix.
2: Molt bé. És que nosaltres estàvem al programa de Quarts Amunt dels nostres companys.
1: Que com va anar? Fiqueu-nos.
2: Molt bé. Va, no, un show.
3: Jo et diré, show. Com a titular, Jaume Galofre va respondre que seria la Pedra Roseta.
2: Sí.
3: Jo aquí ho deixo.
1: Ens van robar les preguntes?
3: No. Vam preguntar nosaltres.
1: Ah, vau preguntar vosaltres.
2: Sí.
3: Va preguntar Radio Castell, no.
2: El Castells Estudio.
3: Radio Castells Estudio. Va preguntar al Pol una pregunta i jo vaig soltar la de la Pedra.
1: Què vas preguntar, Pol?
2: No, jo li vaig preguntar una pregunta que...
3: Has de voler ficar amb el Jaume Galofre.
2: No, el Nogui em va...
1: És que ell és de la vella per és tot, que... eh?
3: Home, no. Tenim un vídeo... No. Digues.
4: Tinc un vídeo perquè portava tot el camí d'anada, estava dient, és que com parli amb ell li començaré a dir de tot, no sé què, i va venir a parlar amb nosaltres a l'acabar el programa, i tinc un vídeo de Pol cagadíssim dient... Bueno, jo soc de la vella, soc de la vella.
2: Jo li vaig
4: però,
2: dir qual, que el dia de Santa Úrsula no vaig dir això, jo vaig dir el dia de Santa Úrsula t'hagués matat. Et vaig veure, jo estava al balcó fent una retransmissió de ràdio i et vaig veure entrar tan tranquil, saludant a tothom el dia del 2 de 9 sense manilles.
1: És que era el jefe, sense manilles, era sí. El prota.
3: De fet,
2: i la meva pregunta...
3: Que s'escoltaria.
2: Sí.
3: I ens va començar a seguir, o sigui que segurament pot ser que els estigui
1: escoltant. Jaume Galofré, som sí. Molt fans.
3: Si els estàs escoltant, som molt fans, menys el poc que és retrasat i és de la vella.
2: No, jo soc molt fan. L'únic que dia l'hagués matat.
1: I de les joves, però tu de les joves no, nosaltres sí.
2: No, i de les joves ho sento, però no, no.
3: Ni joves ni vella, castellers de Covella.
2: No, jo la pregunta li vaig fer al Jaume va ser de que si hagués arribat d'hora a la tirada, si hagués arribat puntual, haguessin descarregat el castell. I em va dir que sí.
1: Sí.
2: Sí, jo crec que jo sí. No ho sé, no estic, jo, no estic jo, en aquest punt, però...
3: Aquest any ho veurem, no?
1: Sí.
2: Aquest any, a veure què passa, a veure si arriben.
1: Però jo crec que el hàndicap que tenen aquest any, que el concurs és un castell molt difícil.
2: I que encara no... Sí. Ah, sí, sí que ha fet el 2 de 9, no? Aquest any ja?
1: Sí.
2: Ara no ho sé, no ho sé, no ho sé de memòria.
1: Però bueno, i si després comentem el que ha passat aquest cap de setmana...
2: Sí,
1: el que els hi ha passat aquest cap de setmana tampoc els hi dona resultats molt favorables.
2: No. Però bueno, no, poc més.
1: I el m'ha abandonat el Carvajal, pobre.
2: Sí, no, no.
3: Hola, hola Carvajal.
0: Hola, hola.
2: I també va respondre una pregunta que no hagués, si vols obrir tu el meló ara pel Carvajal.
1: Exacte.
3: Bueno.
2: Perquè la va respondre, això, jo, això no va si voleu us dic, que ha dit que igual un dia pot venir al programa. Però
3: no
2: diguis
3: la, la resposta que va.
2: Jo li vaig dir que si ve, jo portaré a, una de, a un de la vella al costat i els hi posaré, una navalleta al costat per si es volen després del programa...
3: No sé si es faran apunyalar.
2: Jo, no, jo no els pararé.
1: A la porta.
2: Jo no els esperaré. No els pararé.
3: El Jordi està patint, perquè hi hagi aquí sang. Fora, fora.
1: A la porta, perquè
2: ara,
1: si
2: fora,
1: no...
2: Fora, és brava, és brava.
3: Que
2: hi hagi una mica, no? Que hi hagi una mica de marro entre les joves i la vella.
3: Vale. Bueno, i ara és el moment de fer-te la pregunta. No direm que vas respondre. No va ser en micros, va ser després parlant amb ell, li van fer la pregunta. Va tenir una molt bona resposta.
2: Molt bona.
3: O sigui, que si ve algun dia espero que faci la mateixa
1: si resposta. No va dir... Bueno, Jordi, me callo, porque si no, no va a venir.
3: Jordi, deixa-ho.
2: No, volem, no, no guanyes, Jordi, no,
3: no
2: guanyes.
3: No volem la resposta fixa que vingui, no ens interessa.
2: No, no guanyes, no et preocupis.
1: Pues mejor me callo. Bueno,
3: efectivament. Carvajal, vale. Sabem que els castells tenen la vessant de cultura, de festa popular, de... ens identifiquem els catalans amb els castells, però aquí hi ha una petita vessant que jo el primer dia vaig tirar pensant que estaria sol, i resulta que el Jordi estava al meu costat. De fet, pensava que el Nil estaria al meu costat també per unes converses aquell mateix dia, però es veu que no. Per tu,
1: està al nostre costat,
3: què té
1: no
3: més
1: sap.
3: Els castells?
0: Com, com?
3: Per tu, què té més els castells? De tradició o d'esport?
1: Ui.
3: Anava a respondre i s'ha frenat, eh?
4: Cada cop hi ha més tensió quan preguntes això.
2: Sí, sí, sí. Jo crec que els convidats no volen, no volen escoltar aquesta pregunta.
0: És que no ho sé, eh? O sigui...
1: Buah. Saps que estem empatats, no, aquí?
0: Ja, ja,
3: o sigui, aquí
0: ja,
3: som
0: ja.
3: Dos i dos.
2: Aquí ja, dins, ja. Si donarà el problema, no. Ho deixa, ho deixa aquí.
0: Jo diria tradició. Jo diria tradició. O sigui, té la seva part d'esport, perquè al final, jo què sé, has de tenir... No sé, com... No sé, estar fort, jo què sé, tenir un equilibri, però jo crec que tira més a tradició, crec jo.
3: Mm. Sí, sí, no, és...
1: Opinions diverses.
0: Jordi diu esport, no?
2: Anem guanyant.
4: Li vols intentar canviar l'opinió?
3: No, no,
4: o...
3: no, perquè no. Després no, sí, caixeu,
2: ho
3: caixeu,
2: jo... Sempre,
1: a, ell, ell és de Minyons de... O sigui, és fan de Minyons de Terrassa.
3: Ell té sentit...
1: Té sentit un, que digui
3: la,
1: que és
3: unic, de les úniques colles que no volen anar al concurs i no volen competir, té sentit que...
1: Que diguin que és una traïció.
3: Per això no li tocaré. També et diré una cosa, jo ja no vull canviar l'opinió a ningú. Vaig aconseguir canviar l'opinió del Pol i fer que el Pol digués en un programa que era d'un esport. Jo després d'això...
1: Que algú de les colles joves... Digui que, és una tra- una es- que no és un esport.
3: No, és de la vella.
2: Jo soc de la vella.
3: Dit joves.
1: Sí, també, però no lo decía por el Pol. Però
3: ah,
1: sí.
3: Vale, vale. Ah, vale, vale, ara entes, antes.
2: Bueno.
1: Però convidadíssima que ens ho expliqui, eh?
3: Sí, i que ens expliqui com va ser l'odissea fent-se arribar, perquè ens va explicar les coses que havien valorat per poder arribar i va ser espectacular.
1: Jo,
3: sí,
1: és que
2: per cert, també va arribar tant al programa de ràdio de quarts segons.
3: Sí. Efectivament, efectivament.
2: De fet, va venir al...
1: Però per Sant Joan el van entrevistar el primer perquè no es pensés ningú que no estava.
3: Sí, sí.
2: No, això és veritat. No, jo crec que és un home molt... molt gran.
3: Hem de parlar amb ell.
2: És molt gran, ja.
3: I preguntar-li quina pedra és una altra vegada. Ja,
2: ja vindrà aquí. Pedra Roseta, perquè van estar a Londres,
3: va dir. Roseta, perquè van estar a Londres. És la millor resposta, jo crec, que he rebut d'una pedra.
4: A mi m'agrada.
2: A mi m'agrada.
4: Jo he tingut pedres al ronyó.
2: Ah, no, jo no va dir l'altra. Un de la jove de Tarragona va dir que la pedra Pómez.
1: Qui hi havia de la jove de Tarragona?
2: Estava la Gina.
1: I què va dir la Gina?
3: Ella va dir de Volcànica, Volcànica. Perquè jo tenia el Champs al costat i ho vam celebrar moltíssim. Heu d'escoltar el programa de Quarts Amunt, que vam fer directe. I cada vegada que escolteu, que diuen Castellers de Cubelles, els tres ximpanzés que estan cridant i aplaudint som
2: nosaltres. I el Champs també.
3: I el Champs, el Champs
2: també va aplaudir.
1: Es va anomenar molts cops castellers de Cubelles.
3: Va haver una vegada, cops, el Champs sí. Es va dir, heu fet vergonya, i la següent vegada, que va ser el de jove, que va dir que va fer una diada amb nosaltres, el Champs es va aixecar també a aplaudir.
2: Sí, sí.
3: O sigui, vull dir, bastant, es va parlar una miqueta, es van comentar.
2: Sí, també van parlar molt de, són dues colles grans i del programa dels castells, i van estar parlant molt de les colles petites també, que havien fet, estaven apostant, per exemple, tot jove de Tarragona estava apostant molt també per les colles petites d'aquí de la zona, del Garraf, Tarragones i tal, i les joves també, que havia actuat, no recordo amb quina colla van dir que havien actuat. Brivalls va ser?
3: Nosaltres,
2: no ho sé. Sí,
3: va fer Brivalls. Mediona, potser?
2: Ah, no me'n recordo, però
3: no sé. Jo
2: també apostava per les colles petites perquè és, li volien donar veu i és el que fa Quarts Amunt, donar veu
3: jo
2: a les colles petites.
3: Jo diria als oients que si us va agradar el nostre capítol amb Quarts Amunt, els dos capítols, que aneu a escoltar l'últim capítol que van fer ells allà en directe, perquè hi ha bastantes similituds. O sigui, hi ha bastants debats que vam obrir nosaltres que també es van obrir allà amb colles molt més grans,
2: sí.
3: I que són interessants. Sobretot les de Rebassada es va parlar també. Aquest
2: sí, es va parlar des de la Deixada de fer castells.
3: Les noies de Deixada de fer castells.
1: Es va parlar, clar.
3: I va caure una pitada i no diré qui vam ser.
1: Perquè van respondre el mateix que les noies.
3: No, quan van dir el que havia passat a les noies, es va sortir xular, no sé. Estava en modo ultra, si teníem els ultras de la villa davant també, era molt divertit.
2: ¡Vamos,
3: vamos, vamos!
2: A ver,
1: no, no, no,
3: no, històric.
2: És que jo he tingut relliscades d'aquest programa, perquè acabes de dir que van estar, estaven davant els ultras de la vella.
1: Sí,
2: és complicat.
1: Que...
3: Ai, de joves, perdó.
2: Vale,
1: no, els ultras de
3: joves. Perdó.
2: Nosaltres de les joves, que també m'ha dit el Gerard, m'ha dit que si portem a gent de les joves, que portem a dos que estaven allà.
3: Els de... Va, bo!
2: Sí.
3: Sí, sí.
2: Isaac i... Isaïl, crec que em va dir, però... alguna cosa així.
1: Pues sí, tots
2: Ismael, Ismael i Isaac, o alguna
1: cosa així. Sí, són els tres convidats aquí.
2: Estan convidíssims.
1: Escriviu a Pilars al vent, jo.
2: Ara, si et sembla bé, Carvajal, anirem a...
3: Jo faria una pregunta abans.
2: Ah, vale, això, ties.
3: Que és... Què li diries a una persona que tu et trobes a una plaça que està veient la nostra diada, els nostres castells, i que veus que està interessada en els castells, què li diries perquè entrés?
0: Home, jo crec que li diria que jo en ma vida hagués entrat a una colla castellera, però perquè em fa com molt de respecte veure com, jo que sé, saps com... que si falla qualsevol cosa, o sigui, no jo o una altra persona, que això, o sigui, està en joc la vida de persones, o sigui, no en joc, però saps que es poden fotre una bona hòstia. Llavors, jo crec que una vegada estàs dins, com que ho veus d'una altra manera, com que tens més respecte, com que et focalitzes en que surti bé, llavors jo crec que li dirà que provi.
3: A tu també et passa aquesta sensació de, si es cau el castell, que no sigui al meu costat? O sigui, per mi no caurà, que li caigui un altre? Que algun dia ho hem dit.
0: Sí, bueno, m'he fotut ja, o sigui, m'han caigut ja...
2: Tens experiències al camp, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, unes quantes.
3: Nostres?
0: Ja. No.
1: Jo la Paula i jo li diem que sempre li cauen a sobre.
0: És que en una diada em van caure a sobre i el següent, crec, a sobre també. O sigui, una diada que vam compartir amb Sabadell, jo no dic res.
3: Ah, amb Sabadell, sí. Sabadell. Oh,
0: però sí. No van ser ells, crec, però va ser una diada.
2: Va ser nens i nosaltres.
3: Per tirar un pal, no?
2: Va ser nens de Vendrell i nosaltres.
0: No, és que m'han recordat aquella, o sigui, aquella diada. Estava Sabadell, jo què sé, no em puc fer res.
3: Diada del Bebei, no?
2: Bebei, sí. Nens de Vendrell i nosaltres i Saballuts. Clar, és que, clar, Terrassa i Sabadell...
1: No es porten gaire bé.
3: Com
2: sí, s'estimen. Que... En el fons s'estimen. És com Vilanova i Sitges. No, Vilanova i Sitges no ens estimem.
1: En el fons s'estimen.
3: Això no és... És més Vilanova que Cubelles. Que hi ha un pique sano, però...
2: Sí.
3: Bueno. No, en veritat,
2: és un pique, si inventen els de Cubelles. Perdó.
3: No, és de Castells, però per aportar. Què tal que el Terrassa estigui a primera o segona RFF i el Sabadell hagi pujat a segona? Com sent això? Bé, no?
0: Ja. La vida.
2: Bueno, et pots trobar amb el Huesca.
3: Sí, efectivament. Està a primera RFF, el Terrassa.
0: No, el Terrassa està a segona.
3: No, ens trobem amb el Nàstic, amb el Sant Andreu i amb
2: l'Europa.
0: Sí, sí.
2: Bueno, també aquí, com veieu, també som molt de futbol. Si et sembla, ara sí, per acabar la teva entrevista, si et vols quedar a la segona part, que seran uns 10 minuts, també et pots quedar, no hi ha cap problema. Començarem amb la bateria de preguntes. Tens un minut per respondre preguntes, el que dic sempre... Hi ha 33, no et passis, no podré fer més. Tens 33 preguntes, vale?
0: Hòstia, vale.
2: Comencem amb 3, 2, 1... Quants anys portes fent castells?
0: Un.
2: Posició actual?
0: Lateral.
2: Colla preferida que no sigui la teva?
0: Minyons de Terrassa.
2: Plaça que t'agrada, on t'agrada actuar?
0: El Raval de Montserrat.
2: Diada preferida?
0: La de Minyons.
2: Diada castellera que, castig que t'agradaria fer i no has fet?
0: La de la clàssica de set.
2: Posició que mai faries?
0: No pujaria mai.
2: Les teves tres colles preferides?
0: Minyons de Terrassa, Sant Cugat també m'agrada molt i Castellet al Foix.
2: Colla vella o colla joves de Baix?
0: Jove.
2: Primer castig que recordes haver carregat?
0: El 3 de 7 diria,
2: Castell que més t'ha emocionat?
0: El 3 de 7.
2: Moment castell que mai oblidaràs?
0: El 3 de 7.
2: Pinya, tronc o canalla?
0: Pinya.
2: Castell preferit per veure plaça?
0: El 2 de 9.
2: Castell que més respecte et fa?
0: El 3 de 10 en forra. Manila.
1: El 3 de 10 en forra. Sí, sí, pot ser. Que no s'ha provat mai, però...
0: Ah, no ho sé, no ho sé.
1: No s'ha provat mai, però la puntuació del concurs està.
2: Sí, de fet, l'altre dia van estar parlant... El programa van estar parlant les colles.
1: 3 de 10 sense manilles.
0: I com va ser? No sé, jo recordo el de Minyons. No sé què va ser.
2: 3 de 10 en forra manilles. Però van estar parlant de què colles volen provar-lo. I tant les joves com la...
1: De treure-li les manilles al 3.
2: Sí.
1: Però no és més fàcil. Jo aquí no, o sigui, no ho entenc. No és més fàcil treure les manilles del 4?
2: Sí, no, m'està parlant del 4.
1: Ah, del 4.
2: Sí, sí. Jo vaig treure manilles i m'ha vingut al cap.
3: La veritat és que no me'n recordo de què parlava.
2: De fet, has
1: tu només cridaves...
3: No, jo, en aquell moment estava parlant amb el Xams sabrà de què estàvem parlant, bueno, cosites.
2: Sí, no,
3: millor
2: no.
3: Estàvem fent un repàs de les colles castelleres.
2: Sí, veritat, veritat. Has fet un total de... L'última pregunta era el castell que més respecte et fa, no?
0: Sí.
2: 15 preguntes, respostes.
1: Molt bé.
2: Bastant bé, bastant bé. Estàs dins de la campana.
3: Segueixes sense estar l'últim?
2: Sí, sí.
1: Últim, qui està? Per curiositat.
3: Crec que hi ha un triple empat a 14 punts, però no estic...
2: Hi ha una que té 12, crec.
3: Algú té 12?
2: Sí. Si no m'equivoco,
1: si algú vol venir...
3: No, té... Núria i Marfil tenen 13. Zazu, Paula i la meva germana 14.
2: Pues sí, a 13. Bueno, ha superat la Paula.
0: Ja està.
2: Ja pots dir.
1: Ja
2: pots dir, ja està. Bueno, doncs fins aquí l'entrevista amb el Carvajal, de lateral i de tota una mica del món d'aquí, de la cultura i de Cubelles. Moltes gràcies per haver vingut i fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Doncs comenteu una mica les novetats d'aquesta setmana en el món casteller. Jo, si voleu, us tiraré una aquí un titular. Jo crec que ha sigut el dia, a part de les cap de setmana d'estrenes, perquè hi ha hagut bastantes estrenes, m'ha deixat de donar a funcionar el baròmetre casteller.
1: Estrenes i sorpresives, a més.
2: No, sí, funciona.
0: Sí, molt sorpresives. Jo diré que és la diada dels castells, el cap de setmana dels castells per sota.
1: Sí, he vist com s'ha de sortir per
0: Instagram. Esplugues, 3 de 7 per sota, 4 de 7 per sota. Lo i Jove de Sitges.
2: Per sota.
0: Sí, sí. I Jove de Sitges, 3 de 7 per sota.
1: És una bogeria, eh?
0: No, sí, sí. Molt bons castells. Jo, a mi m'agraden molt els castells per sota. Però, de fet, mira, entro el Baròmetre Casteller, la primera que em surt és... Bueno, és un altre tema que traurem ara, i el segon és...
2: És que...
0: Els castells per sota. No, de fet, el primer és... Jove de Sitges amb el 3 de 7 per sota, de fet. Com o no.
2: Ells sempre primers.
0: Ui, perdoneu. I així una mica més, és que m'ha vingut aquí la tos ara. I així una mica més d'estrenes a les games altes, tenim...
2: 7 de 8 de capgrossos.
0: No, espera't, primer anava Xiquets de Tarragona, que va fer el 4 de 9 al Forra, Diada de les Cultures d'Altafulla.
2: Que feia des de concurs del 2024, que no el descarregaven. Mm.
0: També tenim, com ha dit el Jordi, el 7 de 8 de Capgrossos, Capgrossos de Mataró. Després ja anant a la gamma de... No, sí, a la gamma de 8, tenim els Segats d'Osona mestrant el 4 de 8, Xiquets del Serrallo fent clàssica, a la diada. Va fer clàssica o el 5 de 7? El 5 de 7 va fer.
2: Sí.
0: Va fer 3 i 4 de 8, estrena el 3 de 8. Castellers de Lleida, que no ho havies això i m'ha sorprès, Pilar 6 carregat. Després del que hem dit abans, l'estrena ha sigut el 4 de 7 de per sota de Castells d'Esplugues i el 3 de 7 de la Jove de Sitges. Ja el 3 de 7 ja l'havien fet, però el Castell d'Esplugues van juntar les dues peces per sota. Després, un altre, Nois de la Torre, va fer el 2 de 7, que també no el feia... també
2: és
0: era
2: el segon de la seva història. El van descarregar per Santa Rosalia l'any passat.
0: Sí.
1: Fet la torre a la torre.
0: Santa Rosalia va ser el... 4-8, si no m'equivoco.
2: 4-8, 2-7,
0: sí?
2: Els dos.
0: Perfecte. I també una no s'estrena, però també a la plaça de la Verdura, on va ser la diada del 4 de Santa Rosalia, de Nois de la Torre, es van veure les primeres manilles de... No sé si de Torre d'en Barra, però sí de la plaça de la Verdura, que va ser el 2 de 9 amb folre i manilles de la Jove de Tarragona. Contornar una mica també, això és el que veia, el 3-7 per sota de Castellers d'Esparreguera, un altre castell per sota, que me l'havia deixat, 7 de 7 de Castells d'Esparreguera, 4 de 7 amb Agulla de Poble Sec, 4 de 7 amb Agulla carregat de Castells d'Altafulla, se'ls va caure el Pilar, baixant a la baixada de l'Enxaneta, que estava també la dia de les Cultures, i poc més.
2: I Pilar de baixem... 5 de Torraires de Montblanc.
0: Matussers de Rei amb el 2 de 6.
1: I la Torre de Torraires de Montblanc.
0: I
2: torre de... Ah, és veritat, Torre sí. I Pilar de 5 de Torraires de Montblanc.
0: 5 de 6 de Droc, i no sé si hi ha algú més, perquè m'ha deixat de funcionar la telebaròmetre casteller.
2: Matussers de Molins de Rei, 2 de 6.
0: Els 2 de 6, sí, ja l'he dit.
2: Ah. Aquí, ara, no, ja no hi ha... Ah, sí. Salats de Súria, 3 de 6 amb l'Agulla, 3 de 6, 4 de 6, estrenes.
0: Sí, estrenes tot, perfecte. Pues ha sigut un cap de setmana bastant intens d'estrenes. Parlem una mica per sota de la nostra diada, que tampoc va haver...
1: T'anava a dir, pel que fa estrenes, la una nostra diada, les nostres diada. Enxanetes.
0: Sí.
1: Vam rotar les enxanetes, diria, en cada castell.
0: Menys la torre.
1: Em sona.
0: Sí, sí. I bueno, també vam veure l'estrena de...
1: Va haver a pastar el Roc a la torre.
0: Sí, la Jana.
1: La Jana i va estar...
0: La Jana.
1: Segur.
2: El Nil, no?
1: Crec que va estar el Nil.
0: El Nil, sí, el Nil, sí, perdó.
1: Crec que van fer tres
0: sí, enxanetes, sí, tres enxanetes diferents.
1: I després el Pira es va pujar també Elena Enxaneta.
0: El Biel. I el Biel.
1: I el Biel, o sigui, vam fer sí, totes sí. Les enxanetes que tenim.
0: Sí, de fet,
2: no hi ha
0: sí.
2: Més. Si alguna enxaneta vol venir, no ens queixem.
0: No hi ha més. I també vam veure l'estrena que hem dit.
1: Molt important, si ve alguna enxaneta.
0: Que vinguin els pares
1: i es quedin, perquè aniríem...
2: Això seria... Vamos.
0: Sí, també vam veure l'estrena al Castellers de Torrelles de Montblanc, que vam fer el 2 de 6, com dient, vam fer la nostra diada, que vam tindre la diada Cunit. Fem un repàs ràpid.
2: Vam fer tots una diada bastant tranquil·leta.
1: Comencem amb nosaltres.
2: Més o menys igual.
0: Sí.
1: Pues, amb què vam començar nosaltres, Jordi?
2: Amb el 2 de 6. O sigui, si no comencem amb el 3, comencem amb el 2. Sí. Així, per no canviar gaire.
1: Sí, nosaltres som dels que tirem sempre el castell més gran, no? De primeres. Mm. Almenys és la nostra idea. I el nostre 3 de 7, pues, el més gran era la torre de 6. Mm. Pel que fa... després vam tirar el 3 de 6 i 3 de 6 Agulla.
0: Sí.
2: I vam acabar amb dos pilars de 4.
1: I després, no? Simultanis de 4.
0: Després Esparreguera va fer...
1: Esparreguera no estava amb nosaltres.
0: Ai, Esparreguera, perdó, Estat? Mediona.
1: Vale.
0: Mediona va fer 3 de 6, 4 de 6, Torre de 6. I, el... i Torreires va fer el mateix, no?
2: Sí.
0: 3,
2: sí.
0: 4 i Torre. Que jo crec que venien, ens van dir que clar, eren, venien molt poca gent i tal, que la dia del diumenge sí que van fer altres castells. Però la nostra dia venien poca gent i van dir no, vindrem a fer un castell si podem i tal. No sé sí, què. Van, sí. Van sortir amb 3 castells amb una torre.
2: I la torre estrena.
0: Sí, sí.
1: 3 de 6 hem de dir que va haver un intent d'esmuntat, sí. Però ho van fer.
0: Sí, perquè i... també de dir molt, molt bueno per ells, perquè les dues enxanetes que van pujar es van estrenar, no havien sí. fet mai d'enxaneta ni assajos, o sigui que moltes felicitats per
1: i una,
0: ells.
1: I una torre molt treballada.
0: Sí.
1: Jo et diré més, una torre que tu la veus al principi i dius, no, no anirà enlloc.
2: No, no.
1: O sigui, la, les mesures que tenien...
2: Hmm. Era,
1: no anirà enlloc.
2: Des de fora era...
1: Es nota que la tenen treballada i que estan acostumats a que estigui a unes alçades molt diferents.
2: Mm.
1: Perquè, de sí, fet, sí. L'últim comentari abans de començar el castell com a tal va ser el segon dient, quedo baix, ho teníem clar. O sigui, és com ha de ser.
0: Sí, sí.
1: I prou bé. També crec que vam poder fer molts castells perquè les altres colles vam ajudar molt i entre nosaltres, en general, les tres colles sí. Es van ajudar molt a les sí, finques. Sí. Una diada que, al final... Som colles que podem fer castells més grans. Teníem pocs efectius en general les tres colles, però entre tots vam fer una molt bona diada. I recordar que vam dir moltes vegades la broma de diada a l'esprint.
0: Sí, sí, i va ser així.
1: No sé per què serà, si Ajuntament de Cunit, no sé, aquestes coses ja no em ficaré.
0: Ens van escoltar.
1: Però va ser una diada d'esprint. Teníem una hora per fer la diada. Amb tres colles, no sé quants castells, perquè començava una activitat itinerant. Jo des d'aquí...
2: Vam trigar una mica més, però bueno.
1: Sí, jo diré una cosa. No sé, Ajuntament de Cunit, com penseu que són les diades castelleres? I si teniu clar que són les diades castelleres? Perquè pot ser que aquesta diada, si que hauríem d'haver començat a les 12, com demana sempre el Pol, si teníeu pensat 200 actes. I és un detall que si hi ha una diada castellera que venen els castellers del Foix i altres colles, depèn de pel cul, les poseu a l'horari de que sortim, a la planificació. Perquè vam estar mirant i no sortíem. Jo només ho deixo aquí, o sea, portem cultura a la ciutat, també s'ha de valorar una miqueta.
0: I també no sé, perquè
1: l'Ajuntament de Cunit, jo no és per tirar pals a l'Ajuntament de Cunit com a tal, però he tingut experiències no només amb castells, amb l'Ajuntament de Cunit, i hi ha coses que fa molt bé i hi ha coses que no tan bé. I la cultura és una cosa que s'ha de cuidar. No es pot demanar que vinguin a fer una diada i posar una hora i no sortir al programa, i no es pot demanar a una colla de batucada, per exemple, el mateix dia d'abans que tinguin prioritat per anar a Dia de Reis. Perquè a vegades aquestes coses han de cuidar. No, per dir només. Moltes gràcies, eh?
0: No, ja està. I a part d'aquesta speech motivacional del novi cap a l'Ajuntament de Cunit, acabo ja el programa comentant que aquest cap de setmana tenim diada el dissabte, 18 de juliol, a Masquefa, a la plaça Josep Maria Vila, de Masquefa, amb nosaltres i xicots de Vilafranca, perdó. A les 6 comença la diada, si no m'equivoco. 6, 5 i mitja, posa aquí l'app, serà a les 6.
2: Què busquen? Què van fer l'altre dia 4 a 8?
0: Sí, xicots, que és el que he dit abans. Jo crec que tenen unes ambicions molt grans aquesta temporada. Eren rotar molt els castells de 8 i ho estan fent. O sigui, han fet el mes matiner des de fa molts anys, el 4 a 8 matiner, que va ser fa... Va ser fa unes setmanes i jo crec que poc més, que volen seguir rotant els castells i que ens veurem amb ells i farem molt bona idea de les dues colles. Fins aquí el programa, moltes gràcies per haver vingut i ens escoltem la setmana que ve, un altre cop.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta en conjunt estable, dominat pel sol, tot i que amb intervals de núvols baixos que seran més abundants que en dies passats, tant sobretot fins a mig matí i a migdia, i amb una miqueta més de sol i menys núvols al centre de la jornada, amb unes temperatures que han tornat a estar altes i avui sí que han tornat a tenir una nit tòrrida amb una mínima per sobre dels 25 graus. Hem d'esperar que avui la màxima també pugi unes dècimes i estigui entre 31 i 32. Però avui el que notarem més que no una calor extrema és una extrema sensació de xafogor amb humitats molt altes i temperatures de xafogor altíssimes, amb un ambient doncs molt incòmode, amb humitat alta i amb vents en conjunt febles en domini del xaloc al centre del dia i la mar moguda amb marejol o alguna breu àrea de maror.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Un incendi ha afectat entre 3 i 4 hectàrees de vegetació entre Cubelles i Cunit aquest dimarts cap a quarts de 8 del vespre. Els bombers hi han enviat de seguida 7 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que han estabilitzat el foc cap a 3 quarts de 9 del vespre, aproximadament quan portaven una hora ja treballant sobre el terreny. Des de Protecció Civil, en un primer moment, han enviat alertes als mòbils per demanar el confinament dels veïns de les urbanitzacions més pròximes a l'incendi. La majoria, dues urbanitzacions de Cunit i una de Castellet. Unes ordres, però, que s'han aixecat al cap d'una hora, més o menys, quan els bombers han donat el foc per estabilitzat. Aquest mateix dimecres al matí, els bombers han confirmat a Ràdio Cubelles que han continuat treballant sobre el terreny amb 5 dotacions i uns 18 efectius per anar vigilant que el foc no revifés i poder donar-lo per controlat. El govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú ha rebutjat establir cap ple sobre l'estat del municipi. L'oposició ha aprofitat la sessió extraordinària en què s'ha presentat aquest acord per expressar també múltiples crítiques al mandat, reclamar més debat i transparència sobre la gestió municipal. El conjunt de l'oposició, formada per Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, ha presentat aquest dimecres en un ple extraordinari una proposta per establir un ple cada any per debatre sobre l'estat del municipi. La iniciativa ha rebut els 10 vots en contra de la majoria formada per l'executiu local d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú. Tot i aquest rebuig, l'executiu local ha obert la porta a parlar d'aquesta qüestió, d'aquests plens sobre l'estat del municipi, dins de la modificació del reglament orgànic municipal, el ROM, una modificació que ja estaria en marxa. El regidor de Transparència, Arturo Carrillo, és qui ha exposat el punt de vista del govern municipal i ha justificat així el seu vot en contra.
4: Els recordo que fa pocs mesos vam fer un ple per fer el nou ROM que volem aplicar a partir de la legislatura següent, que aquesta és la funció. Aquest govern va aprovar aquesta modificació del ROM. Estava pendent de convocar la taula amb tots els partits del consistori per tal de tirar endavant aquest nou ROM. S'està treballant en un esborrany de ROM des de serveis jurídics, que la secretaria també ho pot verificar. Una vegada tinguem aquest esborrany, el que farem és convocar aquesta taula i crec que aquest punt, que és convocar un ple line, el que s'està demanant és modificar el ROM, que ara mateix no està incorporat, i això s'hauria d'incorporar al ROM. Jo els diria que aquest debat d'incorporar aquest ple extraordinari o no el fem a la taula ciutadana, que a la taula que farem amb govern i oposició per modificar aquest ROM.
0: Per la seva banda, els grups de l'oposició han defensat un ple d'aquestes característiques com el que han proposat aquest dimecres. El regidor de Vox, Jorge Mena, considera que un ple sobre l'estat del municipi també seria una oportunitat pel mateix govern local per explicar-se.
5: Queremos defender este tipo de plenos de estado del municipio porque creemos que son sanos y positivos para toda la población de Cubellas, por una cuestión ya no solo de transparencia, sino porque al final nosotros, todos los grupos municipales, estamos representando los puntos de vista de todos los cubellens, incluido el propio gobierno. Entonces, esto ya no es simplemente una cuestión de fiscalización o intercambio de ideas que podamos tener entre oposición y gobierno, sino que también debería ser una oportunidad precisamente del gobierno de poder defender su gestión. Entonces, no se tomen esto como un ataque y les pedimos que voten a favor para que una vez al año podamos simplemente intercambiar ideas sobre cómo está yendo la gestión del gobierno.
0: Des de Junts per Cubelles, Robert Monzonis ha aprofitat la seva intervenció per enumerar unes quantes qüestions que considera que no s'estan tractant en prou profunditat en els plens municipals i que, per tant, es podrien debatre en sessions com la que han proposat des de l'oposició.
4: I és tota aquesta llista de qüestions i problemàtiques les que hauríem d'estar abordant i debatent en aquests plens municipals. I com això, vostès no és possible, defensem un ple sobre l'estat del municipi, com tenen Vilanova i la Geltrú o Sitges, on podem abordar les qüestions de fons que ens preocupen els cubellencs i cubellenques.
0: En el mateix sentit, Dani Pérez, regidor de la CUP, ha reclamat un esforç al govern local per donar més explicacions sobre les seves accions, sobretot les més dubtoses.
6: És molt trist que davant d'una proposta destinada a fomentar la transparència i la rendició de comptes, alguns prefereixin desacreditar-la parlant de dietes en lloc de parlar del contingut del debat. Si algú creu que la preocupació dels grups municipals és una assistència econòmica, aleshores potser està demostrant quina és la seva manera d'entendre la política. Nosaltres hem demanat aquest ple perquè volem respostes, perquè volem informació, perquè volem que la ciutadania conegui la realitat del municipi i perquè creiem que els veïns i veïnes mereixen molt més que propaganda i titulars.
0: Els portaveus dels grups de l'oposició, més enllà de defensar aquest acord d'establir un ple anual sobre l'estat del municipi, també han aprofitat aquesta mateixa sessió extraordinària per oferir la seva visió crítica d'aquest mandat 2023-2027. Tal com han fet, per exemple, en tota la seva intervenció, Esther Soler d'Esquerra Republicana i Juana Navarrete del Partit Popular. Sentim uns fragments de les seves intervencions.
7: Es mostra realment que durant 2 anys vostès no han tingut pressupost. Han buscat mil i una excusa. Al final, els problemes de personal, la intervenció, corresponien al final del 25 i ho justificaven al final del 25. Però ja al final del 24, ja al començament del 25, ja al juny del 25, no ho sabem. Sempre van acusar el mateix. Potser és que no s'han posat d'acord, no ho sé, ni tampoc crec que sigui aquest l'objecte. No? Vostès estan aquí per governar i per donar solucions a la població. I el que queda molt palès és que és impossible que tinguem tanta degradació.
8: I també me sorprende que este año pues,

0: que no està funcionant, pues señores, intentemos buscar soluciones.
1: El ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, ha tingut una durada aproximada d'uns 3/4 d'hora i es pot recuperar en qualsevol moment al portal radiocubelles.cat. El ple es tornarà a reunir previsiblement aquest dimarts que ve, dia 21 de juliol, quan, en teoria, s'ha de convocar una sessió ordinària a partir de les 7 del vespre. Tanmateix, encara no s'ha fet aquesta convocatòria oficial i manca també la publicació de l'ordre del dia. Un comunicat signat pel Sindicat Independent de la Policia Local de Cubelles diu que la inoperància del govern local ha empitjorat el servei, segons paraules textuals. Aquest sindicat, que no té representació al comitè de l'Ajuntament, ha publicat tot un llistat de peticions que consideren incomplertes i responsabilitzen la manca de voluntat, diuen, del consistori. En el comunicat, publicat aquest dimecres al matí, aquesta secció de Cubelles del Sindicat Independent de la Policia Local, el CIP-FEPOL, diu que els agents han arribat al límit i apunten que la inoperància per part del govern municipal ha fet que la situació hagi empitjorat en els darrers anys, segons paraules textuals. Concretament, el sindicat llista 8 reivindicacions, com l'actualització d'un conveni col·lectiu caducat, cosa que afecta tots els treballadors de l'Ajuntament, la gestió de places que han caducat per no haver-les publicat en 3 anys o l'aplicació de l'increment salarial d'acord amb les funcions i riscos. A més, reclamen un increment del nombre d'agents, que diuen que són els mateixos des de fa més de 20 anys i que la població ha augmentat en uns 10.000 habitants, cosa que, segons publiquen, creen situacions de 2 agents patrullant tot el municipi. Consideren aquest grup sindical necessària l'estabilització de la plantilla per evitar que sigui una policia de pas. També denuncien que no s'ha fet la convocatòria per cobrir comandaments jubilats fa més de 2 anys i la necessitat d'habilitar un dipòsit de vehicles municipal tancat des del 2022. També parlen de la inoperància en la gestió del servei de grua municipal. Finalment, denuncien una retallada pressupostària i la manca de personal per fer tasques administratives. Tot això en un comunicat, repetim, signat pel sindicat CIP-FEPOL, que no té representació en el comitè de l'Ajuntament. Per la seva banda, el govern local, ara per ara, no ha fet encara cap declaració ni comentari sobre aquest comunicat. Una xerrada sobre els ports en altres èpoques obrirà la programació de la Festa Pirata. Serà aquest dijous, dia 16 de juliol, quan la rectoria acollirà aquesta conferència sobre el privilegi històric de tenir port a Cubelles, que anirà a càrrec de l'historiador Roger Benito i que ha estat organitzada amb la col·laboració del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Un acte que ha de servir per posar context històric a la relació del municipi amb la pirateria i el seu passat marítim, tal com ha comentat Núria Planes, regidora de Dinamització Econòmica.
2: Els pirates estan molt vinculats al tema de Cubelles, pel tema de tenir el mar, i doncs hi ha un expert en història medieval, que és el Roger Benito, que gràcies a la col·laboració del grup d'estudis de Cubelles i Amics del Castell, doncs ens farà una conferència sobre el privilegi de tenir port aquí a Cubelles.
1: Serà a partir de divendres quan els pirates abordaran el passeig marítim de Cubelles. El transformaran en un espai temàtic amb un mercat, amb campaments, cercaviles o espectacles itinerants. Entre les activitats incloses a la programació hi haurà tallers infantils, exhibicions d'esgrima, proves de punteria pirata, construccions de xarxes de pesca o xerrades divulgatives i escenificacions relacionades amb el món dels pirates. La música també tindrà un paper destacat per animar durant tot el cap de setmana, en què hi haurà actuacions de DJs, ja fora de l'època dels pirates, i especialment dissabte a la nit, quan hi haurà una cantada d'havaneres acompanyada de rom cremat. Segons Núria Planes, l'objectiu és convertir la Festa Pirata en una celebració cada cop més pròpia de Cubelles, que permeti combinar el patrimoni, la cultura i la dinamització econòmica.
2: Hem fet una Festa Pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic, perquè bueno, estava molt enfocada en el públic infantil.

0: infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la festa pirata. Això seria com la novetat més de festiu i mediterrani. Amb habaneres, amb música tradicional d'aquí, i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta fira pirata.
1: La regidora de Dinamització, Núria Planes, també ha confiat que aquest esdeveniment contribueixi a omplir el passeig marítim durant aquestes nits d'estiu, aquest cap de setmana que ve, i d'aquesta manera afavoreixi l'activitat dels establiments de restauració que hi ha en aquesta zona.
2: Cubelles ha viscut un cap de setmana intens amb la celebració de la Festa Jove, una iniciativa que enguany ha ofert tres propostes molt diferenciades sorgides de les mateixes demandes dels mateixos joves i adolescents del municipi. Des de l'Espai Jove s'ha fet un balanç molt positiu d'unes jornades que han combinat estratègia, activitat física i la tecnologia. Per començar, el dijous va ser la primera de les activitats, un Among Us, en la vida real, una proposta molt esperada, una partida real d'aquest videojoc al pati de l'escola Charlie Rivel, una ubicació que en un principi era secreta i només coneixien els participants. Una vintena de joves van prendre part d'aquesta activitat de rol i cooperació on havien de completar diverses missions, fent servir diferents elements i per aconseguir un objectiu definit, que era eliminar els impostors i els infiltrats. Després, divendres, va ser el dia de la diversió aquàtica, un dia per lluitar contra la calor. La festa es va traslladar també a l'Espai Jove, al pati de l'escola i als carrers del voltant de l'Espai Jove, amb una tarda d'inflables aquàtics per combatre les altes temperatures. L'esdeveniment va comptar amb tres atraccions: l'Splash, on calia encertar una diana per fer caure un company a l'aigua; la pista americana d'obstacles, que estava instal·lada al pati de l'escola Charlie Rivel i també era apta, a més, per una competició amistosa; i després un gran tobogan aquàtic que estava instal·lat al carrer, aprofitant també la pendent. Txell Sastre, dinamitzador de l'Espai Jove, va valorar molt positivament l'afluència en aquesta activitat aquest divendres d'aigua a l'Espai Jove.
3: I ens va fer una bona tarda perquè hi havia núvols, no? De sobte inclús va fer quatre gotes i la veritat que va funcionar molt bé, no hi van haver grans cues, no va ser multitudinari, tot i que va estar ple i que va haver molta gent, molta afluència, però ens va agradar per això, no? Perquè hi havia 5-10 minuts de cua com a molt, però que la gent podia repetir diverses vegades totes les atraccions i al final això és el que agrada, no? Que no s'aturi tampoc l'activitat. És veritat que hi havia molt al nostre públic, que hi havia molt aquests de l'ESO, no? Aquests de sortida de sisè, sortida de primària, fins a inclús, van veure joves, no? Fins a quart d'ESO, però també, evidentment, és una activitat molt popular, que ja sabíem, i hi havia gent de primària més petita i acompanyants i familiars que també s'animaven i també estiraven, també jugaven i també s'ho passaven bé.
2: La darrera jornada es va celebrar dissabte i va estar dedicada al públic gamer. L'espai va acollir des de dispositius de realitat virtual fins a consoles retro, tauletes i fins i tot jocs de taula. Els joves van competir en la sala sociocultural en diversos tornejos: Mario Kart, Rocket League i, com no, un torneig esperat per al videojoc del futbol del moment, a l'FC 26, on es van recrear competicions entre els participants. I també es van poder provar simuladors de vol, tant en avioneta com en helicòpter, que permetien sobrevolar punts emblemàtics de Cubelles, com l'església o la línia de la costa. En definitiva, una jornada diferent al que s'havia fet fins ara i que va tenir una gran acollida. Així ho explicava la mateixa Txell Sastre.
3: Sí, la veritat que ens ha agradat perquè nosaltres tendim molt ara, no? Últimament ja, bueno, sempre hem, no, l'oci saludable, a una altra manera de fer oci, no? Que no tot l'oci és sortir de festa i tot el que això implica o pot implicar, i creiem que és important també, no, donar valor doncs això, què puc fer amb els amics, no? Una tarda, doncs puc muntar-me un joc i jugar pel carrer, en places o tal, o puc, doncs, això, no? Activitats d'aigua, com també hem fet, no? A vegades volei platja, futbol platja, doncs aquest oci més saludable que ha sortit així i que creiem que la veritat ha sigut una festa jove que ha agradat a molta gent, molt encertada per les calors que estem vivint també, un dia refrescant i un altre dia en una sala amb aire condicionat, que també doncs s'agraïa a la gent.
2: Amb el tancament ja de la Festa Jove i de les activitats de la programació del PAC Antiavorriment, l'Espai Jove ja es prepara per la celebració de la Teens League durant les properes dues setmanes de juliol, les activitats que posaran punt i final, ara ja sí, al curs de l'Espai Jove, que tancarà el mes d'agost per preparar-se per iniciar el setembre amb una nova aventura, en aquest cas amb un nou curs escolar.
3: I a la gent...
2: El Club Patinatge Artístic Cubelles ja ho té tot a punt per al seu esperat festival anual, que tindrà lloc aquest dissabte 18 de juliol al Pavelló Poliesportiu de Cubelles. Sota el títol El Bosc Encantat en les quatre estacions, l'esdeveniment d'enguany promet sorprendre els espectadors amb una combinació de llums, música i acurades coreografies que serviran per tancar de manera lluïda la temporada esportiva. Per evitar les altes temperatures d'aquesta època de l'any i per treure el màxim profit dels efectes d'il·luminació, l'activitat començarà a darrera hora de la tarda. A partir de 8:45 del vespre s'iniciaran les activitats d'animació a l'exterior del pavelló per entretenir el públic que ja hi fa cua. Les portes del recintre s'obriran a les 9 i l'espectacle principal presentat per al cubellenc Pep Callau arrencarà oficialment a 9:45 de la nit. L'accés és totalment gratuït i obert a tothom. Així ho explicava la presidenta del Club Patinatge Artístic Cubelles, Alexandra Pérez.
4: Seguim amb aquesta dinàmica, ja no en si pel tema només de les llums, sinó pel tema del calor.
2: També.
4: Només amb l'onada de calor que acabem de passar, també. Llavors, en si, comença l'espectacle fora del pavelló sobre les 8:30, s'obren portes al pavelló a les 9 i l'espectacle començarà a les 9:30.
2: El festival comptarà amb una gran participació de patinadores i patinadors de diferents edats i de nivells. 57 formaran part del Club Patinatge Artístic Cubelles amb edat entre els 4 i els 17 anys. I després hi participaran també diversos clubs convidats de la zona que portaran les seves pròpies coreografies que surten d'altres festivals propis. En total, prop de 115 esportistes entre nois i noies que actuaran al llarg de la nit.
4: Bueno, aquest cop canviem una mica el fil conductor i ens endinsarem a dintre d'un bosc encantat. A veure, en aquest cas, per part del club són 57 patinadores i després tenim clubs convidats i en total seran unes 115 entre nois i noies, que hi ha de tot.
2: Com dèiem, aquest serà el festival que tancarà la temporada esportiva per al Club Patinatge Artístic Cubelles, després que l'edició de l'any passat es veiés greument afectada per la dana i s'hagués d'ajornar fins al mes d'octubre. El Club Patinatge Artístic Cubelles espera viure una jornada més tranquil·la i festiva aquesta vegada. El festival posa el punt i final al curs intens d'entrenaments i competicions individuals on el club ha obtingut grans resultats, com ara l'excel·lent sisena posició d'una de les seves patinadores cadets en el prestigiós Trofeu Catalunya d'aquest any. Així doncs, tothom convidat per assistir a aquest festival del Bosc Encantat en les quatre estacions, que arrencarà a 9:45 del vespre al Pavelló Poliesportiu de Cubelles aquest proper dissabte.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
5: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
6: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
7: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
8: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
6: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

creo.